0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I CAT, la ràdio inquieta.

0: Hi ha silencis que fan més valent.
1: Escoltes i cal.

Tot el que pots fer al web Dicat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Dicat tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Dicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

vida tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT. Yes, I'm gone.

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Gala, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Els drets laborals, els serveis i la seguretat social i, en definitiva, el benestar del qual gaudim són el resultat de la lluita de la classe treballadora per millorar les seves condicions de vida. Des de les primeres protestes de les fàbriques, passant per la lluita sindical durant el franquisme i arribant als nostres dies, els treballadors i treballadores de tot el món han conquerit drets que els hi han estat negats. Acomiadaments massius, càrregues policials, persecució política i fins i tot assassinats han estat algunes de les formes de repressió del moviment obrer al llarg dels segles. Però malgrat tot, la unió de la classe obrera sovint ha aconseguit imposar-se a la por i la desesperança. Avui recorrem més de 100 anys d'història de lluites sindicals i obreres a Catalunya per conèixer d'on venen els nostres drets i per què no els podem donar per garantits. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 12. Solidaritat i resistència. La conquesta dels drets laborals.
0: Som a la Barcelona de principis de 1919. Al paral·lel s'hi erigeixen tres grans xemeneies que destaquen per sobre del barri i que, de fet, són visibles des de bona part de la ciutat. Pertanyen a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que produeix energia per a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una filial de la Barcelona Traction Light and Power, un conglomerat d'empreses dedicades a la producció d'energia amb capital canadenc. De fet, Riegos y Fuerzas del Ebro és coneguda popularment com la canadenca. Al gener, la direcció de l'empresa decideix aplicar canvis a les condicions laborals del personal de facturació, que eren temporals i passen a ser fixos, però amb una condició innegociable: una reducció de salaris. Alguns dels afectats formen part del Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT, que agrupa diferents seccions laborals de l'àmbit energètic. La CNT és un sindicat anarquista fundat només 9 anys abans i que ha anat guanyant poder a tot Espanya, sobretot a les ciutats més industrialitzades. Fins ara, els treballadors i treballadores solien sindicar-se per professions, però la CNT canvia aquesta forma d'entendre la Unió Obrera.
2: Si parlàvem de la construcció, doncs havia un sindicat de peons, un de paletes, un de pintors, un de llaçaires, etc. I el que vam fer era intentar col·locar tot el ram en un sol sindicat. I així igual el ram textil, el ram metàl·lic, tots els rams, no? D'aquesta manera, quan havia una lluita, doncs sortien tots a la vegada, podien ser solidaris en el problema que hi hagués.
0: Acabem d'escoltar Ferran Aïsa i Pàmpols, historiador expert en el moviment obrer llibertari. Quan els treballadors afectats per la baixada salarial posen en coneixement el seu cas al sindicat, la direcció de l'empresa pren mesures dràstiques: l'acomiadament dels 8 treballadors de facturació afiliats a la CNT. Detinguem-nos un moment aquí. Com ja hem vist a altres capítols de Miralls de Memòria, les condicions laborals a principis de segle eren molt dolentes i el poder de les empreses sobre els treballadors i treballadores era gairebé absolut. Els governs tampoc no eren proclius a la defensa dels drets laborals, i és que sovint estaven formats per terratinents, empresaris o grans burgesos, aliats amb els interessos dels grans capitalistes de l'època.
2: Els horaris eren de 10 i 12 hores diàries, que els nens treballaven ja a partir dels 7 anys, 7 o 8 anys ja estaven treballant, que les dones estaven superexplotades, que cobraven molt menys que els homes, i totes aquestes lluites, aquestes vagues van servir per anar posant una mica d'ordre al món laboral.
0: En aquell moment, formar part d'un sindicat no era un dret laboral com sí que ho és avui en dia. De fet, els sindicats estaven molt mal vistos per part de l'empresariat i sovint prenien represàlies contra els treballadors que s'hi afiliaven. Els responsables de la canadenca no han calculat bé les conseqüències dels acomiadaments. La resta de la plantilla de facturació deixa de treballar en solidaritat amb els acomiadats. L'empresa, però, els acomiadarà. 140 persones de la secció de facturació són expulsats del lloc de feina i seran substituïts per personal d'altres seccions. En aquest moment comença una estira i arronsa entre treballadors que reclamen la readmissió dels acomiadats i l'empresa que amenaça amb més acomiadaments. El comitè de vaga reclamarà també l'augment de sou als treballadors, l'acomiadament dels esquirols, és a dir, treballadors que opten per no fer vaga i seguir treballant, i la promesa de no patir represàlies. L'empresa s'hi negarà. El 21 de febrer, tots els treballadors de la Canadenca i altres empreses del grup declaren una vaga total.
2: On estem ara, aquesta fàbrica, donava llum a la ciutat. I el que van fer a partir del 21 de febrer és tancar la llum. Els treballadors van tancar la llum. Se van baixar la palanca i va quedar la persona sense llum, sense electricitat. Això, clar, natural, afectava a tothom ja. Afectava les oficines, afectava els bancs. I, clar, era una cosa molt, molt, molt forta que la ciutat quedava paralitzada. No hi havia tramvies.
0: Però la solidaritat amb els vaguistes no parteix només dels treballadors i treballadores de la Canadenca. Altres empreses del sector s'hi sumaran per tal de fer pressió a l'empresariat. Però les empreses comptaven amb un gran aliat al seu costat, l'Estat. El governador civil era una figura encarregada de representar l'autoritat de l'Estat a les províncies espanyoles i tenia funcions, entre d'altres, d'ordre públic. El governador civil de Barcelona, durant la vaga de la Canadenca, era Carles Emili Montañés i Criquillon, un dels fundadors de la Canadenca. Per evitar que les protestes continuessin, va empresonar i perseguir vaguistes, especialment líders sindicals.
2: No van haver barricades com altres, com havia hagut l'any 17, com havia hagut l'any 9, i que van haver centenars de morts. En aquesta, molt pocs morts van haver, i la majoria eren per un accident, que van posar un petardo i va explotar i van matar no sé qui, bueno, però molt, no va haver una violència en aquesta vaga. En canvi, sí que va haver una repressió, perquè ja des del primer moment que comença la vaga, ja la majoria de líders, o diríem de dirigents o sindicalistes principals, són tancats a la presó.

0: El govern espanyol enviarà enginyers militars a la canadenca per mirar de restablir la generació d'energia i es militaritzarà en els treballadors per obligar-los a tornar a la feina. Però més de 3.000 obrers es negaran a reincorporar-se fins que s'acompleixin les seves demandes i seran empresonats al castell de Montjuïc. Entre ells hi estarà el sindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. La tensió anava incrementant-se a Barcelona, però també a altres indrets de Catalunya, on la vaga de la canadenca també havia tingut ressò. L'èxit d'aquelles protestes radicava en la unió de treballadors i treballadores de totes les professions i empreses. Precisament, en aquest sentit, la MIRAP, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Com va reaccionar la societat a la vaga de la canadenca?
2: Es va convertir en una vaga general, perquè es van anar sumant, primer, tots els que eren del mateix ram que ella, no? Primer les altres companyies de llum i de gas que hi havia a Barcelona, i posteriorment ja també gairebé tots els sectors, com els carreters, els estibadors del port, el ram textil també va ser molt fort, amb les dones que van participar, perquè el ram textil la majoria eren dones que treballaven en aquest ram, etc. No? I això va fer que aquest moviment tingués una gran empenta a través del que era l'anarcosindicalisme, que és la solidaritat, el recolzament mutu, quan un està malament, l'altre l'ajuda.
0: Aquesta vaga general començarà a reclamar més coses al govern, l'alliberament dels empresonats i una de les grans reivindicacions laborals de la història, la jornada de 8 hores. Després de 44 dies de vaga, el govern es va veure obligat a acceptar les demandes a canvi del fi de la vaga. D'aquesta manera, la canadenca va esdevenir un mite fundacional de les conquestes obreres a Catalunya i Espanya. Un mite que reforçarà els sindicats, especialment la CNT, i que esperonarà els treballadors d'arreu a lluitar per millorar les seves condicions laborals.
3: Les males condicions laborals a causa de la industrialització i el capitalisme van caure principalment sobre la classe obrera. Aquesta va ser la que va patir les pitjors conseqüències i és per això mateix que els moviments i les pràctiques revolucionàries van estar impulsades per aquests treballadors.
4: N'estic farta, farta! Necessito un descans.
5: Vinga, va, que ja portem mitja jornada.
4: No puc més.
5: Tampoc es pot fer res més ara, així que va. Menys xerrameca i més moviment.
4: M'estic marejant.
5: Va, no busquis excuses.
4: Necessito una pausa.
5: Va.
4: Però ja està, no vull seguir així.
5: Si segueixes cridant, ens fotran fora.
4: Mira, hi portem hores aquí. Moltes hores. És el que t'he dit abans, estem esclavitzats. No sé quan podré veure els meus pares. No tinc temps per estar amb la gent que estimo. Quantes hores portem? 10? I quantes ens queden? Que no aguanto més. I sempre sóc jo la que em queixo, perquè si fos per tu...
5: Però què et penses? Que a mi m'agrada estar aquí. Jo també estic cansat de passar-me les hores. Tinc una família a casa, que espera que els porti el pa per poder menjar. Depenen de mi, d'això. Tant de bo puc tenir més temps per estar amb ells, amb els meus fills. Tampoc estic amb ells perquè no estic a casa.
4: Doncs per això mateix et dic que la culpa és de...
5: Prou! Ja està bé. Estic cansat d'escoltar els teus renecs tot el dia. Et queixes constantment de les condicions en què estem. Que si les condicions laborals són X, que si les hores de treball són excessives, que si el sou no compensa l'esforç... Sempre et queixes, i mai passes a l'acció. I n'estic fart. Què esperes, dient-m'ho a mi? Si vols canvis, hem de sortir als carrers. No és a mi a qui t'has de dirigir.
4: Tens raó. Doncs sortim. Sortim al carrer i protestem.
5: No ens escoltaran.
4: Doncs fem que ens escoltin. És això el que vols pels teus fills?
5: No.
4: Doncs vine, va. Perquè no només som nosaltres els que patim això. Vine amb mi i sortim a lluitar.

0: La vaga de la canadenca va donar més poder als sindicats i les plantilles de les empreses ara tenien més força per negociar millores salarials o de condicions de treball amb els directius. Però la patronal no va conformar-se amb que la classe obrera tingués més drets. De fet, des de 1918 i durant 6 anys, Barcelona va esdevenir un veritable escenari de guerra entre la patronal i els sindicats, especialment la CNT. És l'època del conegut com a pistolerisme. Alguns empresaris volien posar fi a les protestes i reivindicacions obreres i van optar per la via de la força. Van contractar pistolers, sovint vinculats a la policia, que es dedicaven a amenaçar o assassinar líders sindicals. Aquests pistolers sovint actuaven amb el suport policial i governamental i no eren perseguits per les forces de l'ordre. De fet, alguns policies feien servir la llei de fugues per justificar l'assassinat de sindicalistes. La llei permetia disparar a presoners que fugien i en moltes ocasions es va assassinar treballadors detinguts amb l'excusa que havien fugit. Entre els centenars d'assassinats per la patronal durant els anys del pistolerisme hi havia un dels grans líders sindicals de la CNT, Salvador Seguí, a qui la patronal tenia el punt de mira des de l'èxit de la vaga de la canadenca. La CNT va respondre contraatacant amb força i assassinant alguns dels responsables de l'ordre públic de Barcelona d'aquells anys i fins i tot el president del govern espanyol, a Madrid. Amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT, juntament amb altres sindicats i partits polítics, va passar a la clandestinitat i només revifaria amb la seva legalització durant la Segona República. Fem ara un salt endavant en el temps. A altres episodis de Miralls de Memòria hem parlat de la forta repressió que va aplicar el franquisme contra la dissidència política. Durant els anys de la dictadura no estaven permeses les protestes i la societat temia les represàlies de dur la contrària al règim de Franco. Però això no vol dir que no n'hi haguessin. L'1 de març de 1951 va haver-hi una revolta silenciosa a Barcelona, la vaga de tramvies. Tot va començar quan el govern va decidir apujar els preus d'aquest transport a Barcelona, mentre a Madrid era molt més barat. En plena postguerra, la societat vivia en condicions molt dures i el malestar era generalitzat. Per això va començar un boicot a la companyia de tramvies de Barcelona. Durant dues setmanes, la ciutadania de la capital catalana es va negar massivament a utilitzar el transport públic, optant per desplaçar-se a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta.
1: L'1 de març de 1951, Barcelona va viure el que va ser la primera mobilització massiva en contra d'una de les mesures implementades pel franquisme. La protesta es va iniciar per l'augment del preu del transport, fet que perjudicava sobretot a la classe obrera, que agafava aquests tramvies per anar a treballar.
2: Mare, marxo!
3: Perdona, però què està passant aquí? Què és aquest rebombori?
4: Ai, hola, perdona, m'has dit res?
3: Què ha passat? Per què hi ha tanta gent? He d'agafar el tramvia.
4: Tu has d'agafar el tramvia i tots els que estem aquí també. No llegeixes el diari. Han apujat els preus, noia.
3: Què? No ho sabia. I què fem ara?
5: Protestar és el que fem. No podem deixar que ens robin els seus d'aquesta manera.
3: Però jo he d'anar a treballar. No puc arribar tard a la meva feina.
4: Tu i tots els que estem aquí hem d'anar a treballar. Però és la nostra lluita. Tots hi estem junts en això.
3: És cert, sí. Teniu tota la raó, perdoneu. Jo també estic amb vosaltres.
6: Disperseu-vos immediatament. Això és una infracció de l'ordre públic.
4: No ens aturaràs tan fàcilment. Tenim dret a protestar contra aquesta injustícia.
5: No marxarem fins que no se'ns escolti. No podeu ignorar les necessitats del poble.
6: La llei és la llei. I no permetré que el desordre continuï.
3: No ens aturaràs. Tenim dret a lluitar pels nostres drets.

0: Durant els dies en què es va fer el boicot al tramvia, gairebé ningú no l'agafava, encara que haguessin de caminar quilòmetres per anar de casa a la feina. Alguns manifestants van atacar els tramvies i després de diversos dies de boicot i de perdre més de 5 milions de pessetes de l'època, les autoritats franquistes van fer-se enrere amb la pujada del preu dels tramvies. Aquesta no serà ni la primera ni l'última protesta de caire obrer durant el franquisme. Catalunya serà en moltes ocasions epicentre de vagues i mobilitzacions, però també a Euskadi o Astúries tindran un pes important. Ara bé, la repressió contra qualsevol moviment obrer i contra els vaguistes serà sempre molt dura, sovint amb morts o empresonaments. Durant el franquisme, els sindicats estaran prohibits, només n'hi haurà un i serà obligatori afiliar-s'hi, el Sindicat Vertical, que depèn de la Falange, el partit únic de la dictadura. En aquest sindicat també s'hi havien d'afiliar els propietaris de les empreses. Els representants sindicals s'escollien en una mena d'eleccions que estaven molt controlades pel règim. Però al llarg de la dictadura, persones de caire comunista o antifeixista van anar-se integrant en aquest sindicat sense que el règim ho sabés i van anar vehiculant les protestes de treballadors i treballadores. Als darrers anys del franquisme, la conflictivitat laboral va explotar. Les noves generacions que no havien viscut la guerra i havien crescut en la dictadura reclamaven més drets i millors condicions de vida. La repressió del franquisme contra l'oposició política despertava cada cop més rebuig i el règim començava a plantejar-se la seva continuïtat quan morís Franco. A finals de 1970 es va celebrar el conegut com Procés de Burgos, en què es va condemnar a mort 6 membres d'ETA. Aquella condemna va mobilitzar part de l'oposició no només al País Basc, sinó també a Catalunya i altres indrets de l'Estat. La pressió popular va ser tan gran que el franquisme va haver de rectificar i canviar la pena de mort per 30 anys de presó. És en aquest context que l'octubre de 1971 la zona franca de Barcelona es viurà una de les vagues més icòniques del tardofranquisme, la de la SEAT.
1: 18 d'octubre del 71 és una data especial pels treballadors de SEAT. Sempre hi ha hagut al llarg de la història de la SEAT acomiadaments, però aquell va ser un acomiadament especial perquè era gent que havia estat al jurat d'empresa, que eren jurats d'empresa, que, diguem, bueno, van estar negociant i defensant el conveni, molt representatius, i això és el que li va, diguem, va ser el motiu de l'acomiadament. O sigui, va ser un acomiadament especialment sagnant i que va ser molt sentit per part dels treballadors i treballadores, i per això hi havia la demanda que sempre hi ha hagut, però en aquell moment encara més forta, de la readmissió. I l'empresa es negava amb rodó, i llavors vam pensar, imaginar que podem fer una cosa més forta perquè l'empresa entri a negociar. I ens va acudir això clandestinament, les edicions de la Comissió Obrera de la SEAT, fora de la SEAT, amb reunions clandestines, es va decidir, doncs, bueno, doncs fem una entrada d'amagat dels acomiadats i que entrin sense que l'empresa ho sàpiga i que un cop a dins facin assemblees explicant la necessitat de reivindicar la readmissió.
0: Acabem d'escoltar Josep Carles Vallejo Calderón, antic treballador de la SEAT i activista sindical i antifranquista. Ell va ser testimoni directe i actiu d'aquesta vaga i va patir la repressió franquista.
1: Em passa abans de l'ocupació de la SEAT. O sigui, a mi em van detenir precisament pel Procés de Burgos el desembre del 70, i el règim franquista va declarar un estat d'excepció per intentar tenir més capacitat de repressió i més mans lliures a la repressió que no pas amb les pròpies lleis de la dictadura. Vull dir, i què significava això? Sobretot que podies estar en mans de la policia, dels torturadors, indefinidament. I és això el que a mi em va passar. Vull dir, em van detenir massa decepció, i com altres companys de la SEAT, perquè Armando Baro, Silvestre Gilaverte, altres companys també van passar per aquestes circumstàncies, i, bueno, vam patir tortura. I de tal manera que per nosaltres, durant 20 dies sota tortura, anar a la presó era un alliberament. És una contradicció, però la vam viure d'aquesta manera. Per això és important que la gent sàpiga el que és realment una dictadura feixista com el franquisme.
0: La L'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per al Josep Carles Vallejo.
2: Durant el franquisme, la gent tenia por a protestar pels seus drets laborals?
1: Vivien en una societat immersa en la por, perquè la repressió del franquisme va ser tan terrible que, de fet, amb la gent gran encara perdura el silenci en molts casos. I el que passa és que allà vam aconseguir trencar la por a partir de la mobilització ampla de la gent amb reivindicacions que eren laborals. Llavors, d'alguna manera deien, no, si això no és fer política, això és reivindicar les necessitats dels treballadors. El que passa és que ells, allò creava consciència perquè veien que els que dirigien la lluita i eren representatius, després els acomiadaven i els empresonaven.
0: En el cas de la SEAT, però, la lluita no era només laboral. Aquesta era una fàbrica estratègica per al règim i estava sotmesa a un control estricte per part de les autoritats franquistes. Tal com explica Pedro Jiménez Muñoz, ex-treballador de la SEAT i actual secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT.
3: Nosaltres portàvem un distintiu al mono del treball perquè deia que el taller on pertenecies, on treballaves, i la secció, o sigui, estaves controlat com si fossis una presó també, no? Perquè no podies moure com volies, no? Jo tenia la sort perquè era de manteniment. A vegades te preguntaven on vas, no? O sigui, que estaves molt, molt controlat perquè tenia un règim, però era molt militar. Ja dic que abans que havia comandaments que eren comandament de l'exèrcit.
0: Sota tota aquesta pressió i vigilància, membres de Comissions Obreres van aconseguir ser escollits representants de la plantilla dins del sindicat vertical.
1: Però hi havia un marge electiu que si passaves el filtre et podies presentar i llavors la gent normalment, en el cas de la SEAT, va recolzar a la gent antifranquista, a la gent en aquell cas el sindicat clandestí més força era Comissions Obreres, hi havia algo de Unió Sindical Obrera, un petit sindicat també clandestí, i els altres, alguns no volien estar a les eleccions sindicals, com és el cas de la CNT, i nosaltres sí, nosaltres dèiem, hem d'aprofitar les possibilitats legals que hi hagin per organitzar la lluita, i així va ser, i vam trencar la por a discutir i parlar de les reivindicacions a les assemblees.
0: Poc després de les eleccions, la direcció de la SEAT va voler canviar les condicions de treball de part de la plantilla. Els delegats sindicals, que ara sí que representaven els treballadors, s'hi van oposar. L'empresa va reaccionar amb l'acomiadament d'11 membres del sindicat i 33 treballadors. La plantilla llavors va protestar reclamant la readmissió, però la direcció s'hi va negar. Aleshores, la plantilla va respondre. Van fer entrar els treballadors acomiadats dins la fàbrica de Magatotis i un cop dins es va organitzar l'ocupació i tancament de la factoria.
1: Uns quants dels acomiadats van entrar abans de les 6 del matí, en el primer torn, camuflats entre altres treballadors, van entrar a la fàbrica i un cop eren a dins van anar pels tallers cridant a fer assemblees i així es va començar tot. I un cop comencen les assemblees es decideix anar tots els tallers cap a on està la direcció, que és les oficines centrals. I llavors es van fer com manxes internes a la fàbrica, passant pels tallers fins portar tota la gent a davant de les oficines, i allà es va fer una assemblea també, dient escollint una comissió per anar a parlar amb l'empresa, però l'empresa es va negar a rebre'ns.
0: Davant d'aquesta situació, la dictadura va activar la maquinària repressiva i va enviar la policia armada a reprimir les protestes. D'aquest cos policial, conegut popularment com els grisos pel color de l'uniforme, en van parlar al capítol de Miralls de Memòria dedicat a la repressió franquista. La policia armada va entrar amb força dins la fàbrica, fins i tot a cavall, i va llançar gasos lacrimògens contra els obrers. La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com es van viure les càrregues de la policia dins la SEAT?
1: En el pas d'un taller a l'altre, anant replegant-se la gent davant l'ofensiva de la policia, i un policia es va sentir en un moment com a rodejat, i llavors va disparar, perquè és que no teníem sistemes dissuasoris més que les pistoles i alguns les ametralletes, vull dir que anaven armats, i un atac de la policia. Els que anaven a cavall feien impressió.
3: La gente asustada porque ya algo se oía de que habían podido herir, incluso matar a algún compañero, ¿no?
0: Aquells rumors que sentia en Pedro Jiménez quan va sortir de la fàbrica, poc després es van confirmar. En l'assalt de la policia armada s'havia disparat foc real i es va assassinar Antonio Ruiz Villalba. La seva mort va indignar la societat i va ser una nova espurna que va alimentar l'antifranquisme d'aquells anys. Però encara avui els treballadors de la SEAT reclamen transparència sobre aquells fets.
1: Hi van haver més trets, no només al lloc on van matar o van ferir mortalment el Ruiz Villalba, sinó altres llocs de l'empresa, i de fet va haver-hi moltíssims ferits que van anar al servei mèdic. I aquesta és una dada que l'empresa ens ha negat i amagat sempre. Si nosaltres volíem saber els partes de cures d'aquell dia. I això és un secret. No els tenim.

La força dels sindicats a la SEAT s'ha mantingut des d'aleshores com una forma de garantir els drets de la plantilla. Però, segons l'OCDE, a Espanya els sindicats han anat perdent afiliats des de mitjans dels 90 i té un dels índexs més baixos de la Unió Europea. La lluita per als drets laborals sempre ha estat lligada a les organitzacions obreres i sindicals. L'esclat de la crisi de 2008 va tornar a reactivar el poder de convocatòria d'aquestes entitats, aconseguint grans mobilitzacions populars contra la reforma laboral o la retallada de les pensions, amb dues vagues generals que van aturar l'economia espanyola durant 24 hores. El 1 de maig ha esdevingut un dia internacional que uneix tota la classe obrera del món per reclamar drets laborals i honrar les grans conquestes i les lluites de treballadors i treballadores al llarg de la història. Al capítol d'avui hem parlat amb Ferran Ahisa i Pàmpols, escriptor, poeta i expert en el moviment obrer llibertari. També hem escoltat els testimonis de Josep Carles Vallejo i Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i amb Pedro Jiménez Muñoz, secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria, l'últim d'aquest podcast, tractarem el paper de les polítiques de memòria per recuperar el passat i fer justícia amb les víctimes de la repressió, la violència i la vulneració dels drets humans. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo a 9:15, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del poble, no? Petits pagesos que s'ajuntaven això als estius per fer la lleva, i tots eren d'aquí, del poble de, o de Cantallops, o d'Espolla, o de Gullana, o Massanet, i això. Però ja fa molts anys que això va passar, que venien... Aquesta gent doncs, ja es van anar jubilant i van anar vinguent gent que venien d'Andalusia, de la part de Huelva, també portuguesos, per fer aquestes campanyes de la lleva del suro. I ja recentment, ja quasi tots són colles d'origen marroquí, però inclús que venen del Marroc que estan a fer la lleva i se'n tornen. I alguna altra colla que tenen així senegalesos i això. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
0: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
1: Bueno, una mica com sempre passa en tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs, ens hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè
2: És un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
0: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
1: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, algú de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
0: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
1: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és a llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot el que és una vessant de muntanya i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
0: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
1: Hi ha una part, poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners doncs, poder continuar fent la gestió.
0: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals, la paleteria i la lleva del suro.
3: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
1: Bueno, bàsicament, perquè el ja s'havia jubilat. Sí, necessitava una fornada de gent jove que... Per continuar fent la campanya. Doncs, llavors la solució, més que anar a cridar gent de fora que tampoc conec, vaig acabar de decidir doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
3: Sí, sí, això. I llavors nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que faran els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
3: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
2: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt.
3: Sí. Perquè surti la pana sencera.
2: És a dir, si aquí n'hi ha una,
3: allà n'hi ha
2: aquí
3: una.
2: Farem una altra,
3: i sí.
2: Aquí darrere farem una altra.
3: Sí, sí.
2: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
3: I fort, i fortes.
2: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. Això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
3: L'altra cosa s'ha de procurar, diguem, a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
2: Per això l'arbre és un xoc tèrmic, que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
1: Sí, perquè petites empreses i aquí molta cosa n'hi ha, n'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem. Però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà en gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o de la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí, a la zona de l'Alt Empordà, n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
3: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
2: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba, dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribi maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica. Bueno, sí que te n'oblides ràpid, però després t'ho trobes a faltar. Sí. També és una feina de temporada ara, que diguem dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro i fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
3: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un vull dir, un rèdit.
2: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà, d'estral en mà, llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina, que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.

0: joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
1: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
2: Glòria Fontova.
4: Un dels primers encàrrecs que va rebre el Termcat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia.

0: De la mateixa manera que papallones, com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella, actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
1: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Gastroenteritis aguda, salmonelosi i toxiinfeccions alimentàries. Què fer i com evitar-les?
4: L'estiu és l'època de l'any on és més fàcil patir una intoxicació alimentària com, per exemple, una salmonelosi. Assegureu-vos de cuinar els aliments a temperatures adequades i no deixeu menjar fora de la nevera més del temps recomanat. Renteu-vos les mans abans de manipular aliments i netegeu bé les superfícies de la cuina. En el cas de que presenteu símptomes com diarrea, vòmits o febre, heu de beure molts líquids per evitar la deshidratació i consultar un metge si els símptomes persisteixen.
2: Salut Activa.
5: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La gastroenteritis és una inflamació i infecció del tub digestiu que ens provoca diarrea, no? I ens pot provocar també nàusees, vòmits i mal de panxa. A l'estiu és freqüent agafar gastroenteritis per haver consumit aliments contaminats amb bacteris, com per exemple la salmonella, perquè degut a la calor és més fàcil que proliferin. Llavors hem de tenir molta precaució a l'hora de manipular els aliments per evitar aquest tipus d'infeccions. El que hem de fer si tenim una gastroenteritis, el més important de tot és sobretot beure líquids per rehidratar-nos i evitar la deshidratació, que és la causa més greu de vegades de consulta, vale? Sobretot amb nens i amb gent gran o amb malalties cròniques. Llavors, el més important quan tenim molta nàusea i molt de vòmit i no tolerem els aliments sòlids és rehidratar-nos a petites culleradetes de líquids, d'infusions, de brous sense greixos, d'aigua amb llimona o de preparats de farmàcia que es dilueixen amb un litre d'aigua. I fer, sobretot, petits glopets, cada 15 minuts, una o dues cullerades soperes d'aquest líquid i anar veient si tolerem. A mesura que anem tolerant els líquids, llavors anem introduint progressivament aliments sòlids astringents, no? Una poma cuita, un arròs bullit, patata pastanaga bullida i carns blanques com el pit de pollastre a la planxa o al forn. Per evitar la transmissió és molt important que la persona que tingui la gastroenteritis sempre faci un rentat de mans abans i després de menjar i no compartiu els estris de la persona que està infectada.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
9: Avui va de catifes vermelles. Els antics fenicis van descobrir el color vermell i és el color que es feia servir per tenyir les túniques dels reis i els sacerdots i també, com no, les famoses catifes perses. Extreien els pigments d'un cargol de mar que era molt difícil de trobar i per això no en podien fer gaire quantitat. I es va convertir en un color exclusiu per les classes més poderoses. Era el color de les catifes que posaven al pas dels reis. Les catifes vermelles segueixen sent un símbol de prestigi, glamour i luxe. Segur que t'ha vingut al cap esdeveniments diplomàtics i potser la famosa catifa vermella de la gala dels Oscars. Doncs t'explico curiositats d'aquesta catifa. Mira, la catifa de la gala dels Oscars medeix al voltant de 150 metres de llarg per 10 metres d'ample i es necessiten unes 3.000 persones per posar-la bé.

Has donat compte que quan parlen de catifes vermelles diuen que desfilen o passegen? No diuen que caminen. Doncs això ve pel que dèiem abans. Es tracta d'una qüestió d'estatus i representa que qui passeja per aquesta catifa està allà perquè ha aconseguit per mèrits propis el seu estatus, amb sacrifici i treball dur. Per això és un privilegi desfilar per una catifa vermella. Quines coses, eh? Doncs mira, ja per acabar, hi posarem una mica d'imaginació. I marxarem volant. Imagina que tens una catifa voladora. De quin color seria? Potser vermella? Doncs la meva seria de molts colors. I sobretot que no hi falti brilli-brilli. Apa, que me'n vaig volant.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els bombers afronten amb millors perspectives avui les tasques d'extinció de l'incendi que crema des de divendres a les Gavarres i que ja està estabilitzat des de les últimes hores. La baixada de la tramuntanada prevista per aquest dilluns ha de jugar a favor de la feina del cos, que ha treballat tota la nit remullant el perímetre, que ja s'ha pogut contenir en un 80% dels 40 quilòmetres que abasta. La superfície afectada es manté en les 2.200 hectàrees, un 97% de les quals es troben dins de l'espai natural protegit. S'ha pogut aixecar el confinament dels veïns afectats, s'han detectat danys estructurals a una quinzena d'edificacions i ha quedat en llibertat, després de declarar, el treballador acusat de provocar el foc presumptament per l'ús d'una radial. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 6 de juliol i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat, mentre continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. Al final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Uns incendis que conviuen avui amb un dels dies més àlgids de la segona onada de calor de l'estiu, que s'allargarà ben bé fins dijous. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius diferents avisos de perill per la nova onada de calor per l'arribada d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica. Una calorada que afecta especialment les persones més vulnerables. Aprofundirem tot seguit en els efectes que té en els malalts d'Alzheimer en conversa amb Montse Vergés, responsable de la unitat d'atenció diurna d'ACE Alzheimer Center Barcelona. El Sindicat Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per quart any consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. Dels esports, el ciclista de l'equip UAE, Isaac Del Toro, s'ha imposat en la segona etapa del Tour de França en final a Barcelona. Després de pujar tres vegades al Castell de Montjuïc, el mexicà va ser el primer en creuar la meta seguit del seu company d'equip Tadej Pogacar. El danès Jonas Vingegaard, però, manté el mallot groc com a líder de la general. Avui es disputarà la darrera etapa a Catalunya amb sortida a Granollers.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme. Anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetit.org o a l'oficina de turisme. Anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetit.org o a l'oficina de turisme. Anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Comte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a tiquetit.org o a l'oficina de turisme.
2: A la línia recta, bicicleta sense llum.
3: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
2: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
1: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Orriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Ustenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si ha de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
3: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no?, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
1: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni, sentim-lo.
4: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
1: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Orriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
4: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran en part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i ets, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
3: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de Joves Promeses. Sentim a Colomer.
4: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de Joves Promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
3: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

0: Busquem la darrera hora en connexió de nou des del centre de comandament de l'emergència.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: Les obres de reforma de la Sala del Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Oriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
3: Pel que fa a l'enderroc de la guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
2: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui dedicarem tot el programa a Baba Sissoko, aquest griot de Mali que escampa les músiques del món arreu on va. De fet, doncs, Baba Sissoko acaba de publicar un disc amb la seva nova formació que es diu Mediterranean Blues des del sud d'Itàlia, des de Calàbria, on viu. Però, doncs, nosaltres anem a buscar una mica de saber qui és aquest personatge. Començat amb un disc de principis d'aquest segle II i, per tant, del 2009, si no m'equivoco, i anem a buscar un altre 2013. Aquest ja incloïa electricitat. De fet, doncs, Baba Sissoko pertany a una família de griots que mantenen la tradició musical bàmbara i ho fan, doncs, des del tambor parlant, el tamani, que l'hem sentit en aquest tema, l'engoni, evidentment, el petit llaüt de quatre cordes, el balafon, també la percussió amb la carabassa, però toca la guitarra, guitarra elèctrica, guitarra acústica, i ho fa tot a banda d'haver col·laborat, doncs, amb la majoria dels músics africans del seu entorn i també molts altres de l'escena, inclús del rock, com podria ser Santana o Sting. Baba Sissoko, un personatge de les músiques del món que avui li dediquem tot el programa. Anem a buscar aquell tema del disc 3 G's, Kalibaba.

Baba Sissoko, el personatge al qual li dediquem avui el programa Mixtures, i acaba de publicar un nou disc amb la seva formació actual, que ja n'hi van 4, Mediterranean Blues, des de Calàbria a Itàlia i alhora, doncs, això, voltant arreu del món, ara sí, amb una formació molt més rock, tot i, doncs això, tot i alhora ser molt didàctic en els seus concerts quan explica i quan parla de les tradicions musicals de Mali. Però això és un afro-rock. El disc es diu No War, d'aquest mateix 2026.

El darrer disc de Baba Sissoko i la Mediterranean Blues, la seva actual banda, amb la qual doncs també ja han fet altres discos, per exemple Mali Music Has No Borders, en la qual doncs mixturaven les músiques africanes amb el reggae.

Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

0: Bicicleta sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.

0: Avui és un dia històric per Osona i el Ripollès, perquè viurem una jornada que passarà, com he dit, a ser històrica. El Tour de França, la cursa ciclista més prestigiosa del món, travessa avui les nostres comarques a la tercera etapa, la que uneix Granollers amb l'estació de Les Angles abans d'entrar definitivament a territori francès. L'arribada del Tour és molt més que un esdeveniment esportiu, és un aparador internacional que projecta el nostre territori a milions d'espectadors d'arreu del món. Feia més de 60 anys que la ronda francesa no passava per Osona i el Ripollès, i aquesta vegada ho fa d'una manera molt especial, travessant els nuclis urbans, molts dels municipis, i també oferint imatges inèdites dels seus carrers, places i paisatges, però també de la seva gent. Aquesta festa també arriba per un altre protagonista, la calor. Les previsions apunten que temperatures que podrien arribar als 38 graus en alguns punts del recorregut, un factor que posarà a prova tant els ciclistes, però també a les milers de persones que sortiran al carrer avui per viure aquest moment històric. Les autoritats insisteixen en la importància d'hidratar-se, protegir-se del sol i extremar les precaucions durant tota la jornada. També serà un dia d'afectacions importants a la mobilitat, carreteres tallades, restriccions de circulació i canvis en els desplaçaments que formen part del dispositiu necessari perquè el pas del Tour sigui tot un èxit, i una incomoditat puntual que molts potser veuen compensada per l'oportunitat única de viure gairebé a tocar de casa un dels espectacles esportius més seguits del planeta. Avui Osona i el Ripollès deixen de ser només espectadors per convertir-se en protagonistes. També que la calor no faci perdre de vista la magnitud d'un dia que molt probablement quedarà gravat en la memòria col·lectiva del nostre territori. És dilluns 6 de juliol del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la Xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, parlarem sobre, com explicàvem avui a l'editorial, el pas de la Gran Depart per les nostres comarques en una tercera etapa que comença avui a Granollers i que tindrà el seu final a Les Angles, abans d'entrar a territori francès. I ho farem amb l'Andreu Jiménez, en Xevi Verdolet i l'Isaac Muntades. Poc després de les 10 farem un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora, i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 10:45 serà el moment a l'estudi de rebre en Guillem Sánchez, i a continuació nosaltres parlarem amb el xef Gerard Fortuny de Can Fortuny sobre el canvi d'ubicació del restaurant i també com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després acabarem el programa d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubió, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això en un Territori 17 que ara comença, i que ho fem posant-nos al dia. L'organització ha confirmat que l'etapa d'avui del Gran Depart es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb la petició que el públic no es desplaci. Andreu Jiménez, de l'OFM.
2: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6.
0: Com us explicàvem, doncs, aquesta organització ha confirmat que l'etapa d'avui es disputarà amb normalitat fins a la frontera, però l'incendi als Pirineus Orientals obliga a restringir el dispositiu a França sense caravana publicitària i amb petició que el públic no es desplaci. L'organització del Tour de França ha fet públic un comunicat aquest diumenge pel vespre per confirmar que la tercera etapa, que avui connectarà Granollers amb l'estació de França de Les Angles, passant per Osona i el Ripollès, es correrà normalment en el tram català, però un cop passada la frontera, quan la cursa s'endinsa en el departament francès dels Pirineus Orientals, està afectada per un incendi. Andreu.
2: Allà es demana que no hi hagi públic i tampoc hi passarà la caravana, ja que l'operatiu quedarà dimensionat exclusivament per als ciclistes i els vehicles indispensables dels propis equips, amb l'objectiu de limitar el mínim imprescindible de mobilització de recursos públics per tal de permetre que es destinin de manera prioritària les tasques de socors i d'extinció dels incendis dels voltants d'aquella zona. En conseqüència, el territori francès s'ha decidit de moment que la caravana publicitària no circularà, el dispositiu es limitarà exclusivament al pas dels corredors i dels vehicles indispensables per a l'organització de la prova, i es demana al públic que no es desplaci ni als marges del recorregut ni a la zona d'arribada.
0: i com explicàvem serà la tercera vegada que hi passa el Tour, però la primera que recorrerà tots els nuclis urbans del seu itinerari. Els ciclistes sortiran de Granollers a les 12:10, precedits d'un parell d'hores abans per la caravana publicitària. S'espera una gran festa, tot i que amb importants afectacions a la mobilitat. Andreu.
2: Municipis d'arreu de la comarca ja tenen preparats els seus carrers i equipaments per rebre el Tour de França el pròxim dia 6. Vic allargarà la festa major fins dilluns, que serà festiu, per ajudar a crear ambient a la fanzone que l'Ajuntament posarà en marxa a partir de les 11 del matí, per on passaran els ciclistes cap a 2:45. Centrada a la Rambla del Passeig, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la cursa, una zona infantil, música i food trucks. En parlen Eduard Comerma, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic, i Esther Coma, regidora d'Urbanisme de l'Ajuntament.
3: Des de l'Ajuntament sabem de la importància del Tour i que no podem fallar a nivell d'obres i de serveis. A nivell d'actuacions d'obres, des de Diputació han fet la majoria d'execucions. En aquest sentit, han treballat en reparar asfalts, alguns forats en bornals i també la retirada de pilones i d'aparcaments de bicicleta i illes de contenidors que afectaven la ruta d'aquest recorregut. Hi haurà afectacions durant el dia, a nivell de residus, a nivell de neteja. La ciutat quedarà partida i una zona de la ciutat no podrà tenir algun d'aquests serveis. Es faran reforços abans i després, evidentment, per mirar de minimitzar aquestes afectacions.
4: Esperem que vingui molta gent, la veritat. Ens truquen gent de comarques veïnes que no els hi passa el Tour i diuen, ostres, podem venir, on hem d'anar, on què quedarà tallat. Per tant, esperem que sí que hi hagi gent que vingui. El fet de muntar aquesta zona també jo crec que traurà públic i serà un dia més de festa major, que hi haurà moviment a la ciutat.
2: A Torelló també s'han reparat diversos trams de la travessera per garantir que l'asfalt estigui en les millors condicions. El municipi també s'ha informat als veïns de les conseqüències que comportarà el pas de la competició. El poble quedarà partit en dos i no es podrà passar d'una banda a l'altra. Per això s'han explicat les alternatives de mobilitat disponibles. En parla Marcel Ortuño, alcalde de Torelló.
5: És una oportunitat per Torelló perquè durant uns minuts llargs, serà el centre d'atenció esportiu mundial, podem dir, perquè és un esdeveniment dels més importants a nivell mundial i que no, per calendari, és el que prima en aquestes dates.
2: Les afectacions s'allargaran aproximadament des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda. El Tour de França ja va començar ahir amb la el Tour de França, que va començar el dissabte amb una contrarrellotge per equips, i ahir amb la segona etapa, que va transcórrer per Barcelona.
0: I els municipis per on transcorre el Tour de França han fet activitats prèvies i alguns en faran de posteriors per fer bullir l'olla en tot allò relacionat amb l'esport i el ciclisme. Laia de Déu, una codinenca.
6: A Sant Feliu de Codines es va fer una conferència amb el periodista Carlos de Andrés i a Vigues es va organitzar una cronoescalada en el marc de la Festa Major. A Sant Feliu, però, des d'aquesta setmana s'hi pot veure una exposició. Es tracta d'una mostra professional comissariada precisament pel cronista i historiador Maria Espano, on repassa els grans capítols d'aquest gran esdeveniment del ciclisme. El regidor d'Esports, Miquel Palau, explica que la intenció d'aquesta exposició és divulgar la història d'aquest esport des d'una perspectiva social.
7: Una exposició molt divertida i divulgativa, per això, perquè hi ha 11 o 12, crec que 12 panells, i començant, com va sorgir la idea del Tour en el 1903, que si la revolució industrial, com va afectar la revolució industrial quan es va fer la primera bicicleta, no? Com va influir a la societat les bicicletes, després com va sortir la idea de fer el Tour en el 1903, com va influir també el tema femení i totes les dones, com han influït les guerres en les dues guerres mundials en l'execució del Tour en el seu moment, com afectava. Hi ha anècdotes molt boniques.
6: Però el més curiós d'aquesta iniciativa és que no es queda tancada entre quatre parets. Per fer arribar la febre del Tour a tothom, l'Ajuntament ha repartit petits plafons explicatius pels diferents comerços i bars del municipi.
7: Així, no només l'exposició està en el centre cívic La Fonteta, en la sala d'actes cada tarda, de 5 a 9, sinó que si voltes pel poble i vas a fer un cafè a Cantalet, o vas a comprar el diari a la plaça, o te'n vas a fer una orxata al centre cívic, doncs veus aquest plafó amb una anècdota que te la pots llegir, i és una manera encara més gran de seguir promocionant el Tour.
6: La mostra es pot visitar cada tarda de 5 a 9 a la sala d'actes de La Fonteta, una manera de fer ambient que contrasta amb les propostes dels pobles veïns, com per exemple Sant Quirze, que organitza un matinal de spinning al avui dilluns al matí a l'aparcament del restaurant El Revolt, a molt pocs metres d'on passaran els millors ciclistes del món. Per la seva banda, a Caldes de Montbui també s'hi han fet activitats prèvies, entre elles l'exposició del trofeu i el mallot al Museu Termàlia. A més, avui mateix, a l'entrada de l'urbanització dels Saulons, s'instal·larà l'olla més gran de Catalunya, acompanyada de la godra, els gegants i d'una catifa de flors per rebre el pas de la cursa.
0: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
8: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de l'UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Oriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
9: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
10: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
8: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
0: I Vic ha finalitzat aquesta setmana la substitució de totes les àrees de contenidors de la ciutat. S'ha trobat amb un imprevist, però no els ha pogut canviar tots perquè la darrera remensa de l'orgànica han sortit defectuosos, Andreu.
2: Així ho apuntava dilluns al ple la regidora de Serveis, Esther Coma, a preguntes d'Esquerra Republicana. El regidor republicà, Albert Palou, demanava, entre d'altres, com havia anat la instal·lació i quines deficiències s'havien trobat. Coma relatava que els últims contenidors d'orgànica havien sortit amb una peça defectuosa i quan es procedia al buidat amb el camió no es podia obrir, per tant buidar. Per tot plegat, tal com es pot veure en algunes illes, hi ha un buit d'on hi ha hagut els nous de l'Ajuntament i n'ha col·locat de vells de forma temporal. La regidora calculava que hi ha 46 zones afectades amb un contenidor cadascun. Pel que fa a les problemàtiques i deficiències, Coma explicava que hi ha hagut canvis d'ubicació, sobretot perquè la capacitat dels contenidors és més gran i ha permès compactar algunes zones. En algunes s'han trobat desbordaments i en d'altres abandonaments. Sigui com sigui, el model, segons la regidora, està en revisió i per pal·liar tot això es pot augmentar la freqüència de recollida o bé posar més contenidors. La col·locació dels 1.150 contenidors van començar a finals de febrer. La principal millora de nous envasos és que són metàl·lics i, per tant, ignífugs. Molt relacionat amb això, un dels altres avantatges, a part de tenir més capacitat i estar més compactats, és la vida útil, que és de 10 anys.
0: I comencen les obres de reforma de la sala Eudald Graells i l'enderroc de la Guixera de Ripoll, Isaac.
8: Les obres de reforma de la sala Eudald Graells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Oriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran. I pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la Guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que està previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
9: Pel que fa a l'enderroc de la Guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
8: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.
0: I la sensació d'inseguretat que asseguren viuen cada cop més veïns de Torelló ha portat a crear la plataforma per un Torelló segur. Andreu.
2: El col·lectiu format per veïns i comerciants diu que neix per donar veu a persones que conviuen amb ocupacions conflictives, incivisme o problemes de convivència i que no se senten escoltades. La plataforma explica que recupera el mateix nom que en una mobilització ciutadana impulsada l'any 2010 arran d'una onada de robatoris. Asseguren que la situació actual és encara més preocupant i que cada vegada més veïns els traslladen casos que, segons diuen, afecten el seu dia a dia. Segons la plataforma, la voluntat ara és convertir-se en un espai on els afectats puguin compartir casos i, sobretot, pressionar les administracions perquè actuïn de manera coordinada. Al manifest, la plataforma reclama més coordinació entre les administracions, actuacions més àgils davant les ocupacions conflictives i el tràfic de drogues, un pla municipal de seguretat i més suport als veïns afectats. També defensa que el moviment és apartidista i que actuarà sempre dins la legalitat. Entre les primeres iniciatives hi ha presentat una iniciativa popular al consistori, així com impulsar un debat monogràfic sobre la seguretat del municipi.
0: I, per altra banda, la Fundació Impulsa becarà a 27 estudiants de formació professional del Moianès el curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat a l'AIO.
6: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa del Moianès.
11: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
6: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa. Persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin en el seu creixement professional i humà els joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Padrisa és una mentora de Castellterçol.
12: Home, una mentora, a mi primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també reps molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuar en el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
6: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes, entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
0: I el primer Consell d'Infants de les Franqueses deixa petjada i marca un abans i un després en la iniciativa. En un 2026 on s'han treballat amb més intensitat que en anys anteriors. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
13: Així és, Ona, i és que com a cirereta del pastís s'ha pintat un mural de forma col·laborativa que commemora precisament aquesta creació de l'òrgan de les parets del Centre Cultural de Bellavista. Així doncs, gràcies a aquesta acció, les parets exteriors del Centre Cultural de Bellavista tenen des d'aquesta setmana més color. Però no només, i és que han creat el mural els membres del primer Consell d'Infants de les Franqueses, sinó que tots aquells infants i joves que han volgut han decorat el mural commemoratiu de la creació d'aquest òrgan, que l'artista David Vinagre ha fet expressament per aquesta ocasió, que ha despertat l'expectació del barri i dels vianants que passaven per l'indret. Expliquen des del consistori que el mural reflecteix l'encàrrec que l'alcalde va fer al Consell durant la sessió de Constitució i mostra els infants dialogant, escoltant i treballant propostes sobre els 5 pobles de les Franqueses que conformen aquesta vila. De fet, el dia de la pintada, tant el president del Consell i alcalde Juan Antonio Corchado Ponce, com els vicepresidents i regidors d'Infància i Educació, Marc Gallego Garrido i José Antonio Aguilera Galera, han acompanyat els infants durant al llarg de tota l'activitat. Com a cluenda, al llarg de la tarda també ha servit per berenar i participar en el taller d'infants de l'entitat d'Associació d'Espais Nadó Espais Infants de les Franqueses, anomenat ENEI, que ha proposat, amb motiu d'aquest 15 aniversari, per endur-se una reproducció del mural en blanc i negre per pintar a casa.
0: La Colla de Diables de Cardedeu ha celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Enric.
13: Doncs sí, Ona, així és, i és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places amb una llegenda del Berro, que ja n'havien comentat aquí en entrevista, on no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem Alba Ferrés, de la Colla de Diables de Cardedeu.
14: Sí, com bueno, moltes, un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt, un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara, i el Després han explicat la llegenda i també una llegenda explicada per la Núria, que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
13: La llegenda d'enguany, com explicava, no ha incorporat novetats, però per segon any consecutiu els espectadors han pogut gaudir de música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant l'escenificació, de fet, la bèstia de la colla a Diables de Cardeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
14: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des dels més petits als adults. I és la nostra festa i és molt bonica.
13: Un cop acabat la representació de la llegenda del Berro, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el Berro de Cardedeu. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
0: I l'equip dels Pompeu Fabra, format per professors dels Sagrats Cors, guanya la gran final de la Lliga per la Llengua, el concurs per fomentar el català que s'estrenava a la Festa Major de Vic d'enguany. Andreu.
2: L'equip dels Pompeu Fabra, integrat per professors d'en català de l'Escola Sagrat Cor, en Jordi, l'Albert, l'Anna, la Judit i l'Eva, van ser els guanyadors de la gran final de la Lliga per la Llengua, una de les novetats de la Festa Major d'enguany. La final, que es va escenificar a la plaça de la Catedral davant d'un nombrós públic, culminava un concurs impulsat per l'Ajuntament per fomentar l'ús del català d'una manera lúdica, educativa i divertida. La presentació de la final, que es va retransmetre en directe per al Nou TV, va anar a càrrec del periodista i comunicador Roger de Gràcia. A la cita hi arribaven 8 equips finalistes, 4 de la branca popular i 2 de l'escolar, que ja havien disputat la seva particular final el desembre passat. Conèixer el significat de la paraula destret, situació anguniosa, els va valer a l'equip dels Pompeu Fabra desfer l'empat de 100 punts que havien arribat després de 4 proves amb l'equip dels Triadú, format per treballadors de la biblioteca. Van completar el podi amb 90 punts els boletaires sense llicència, amb membres de la família Comte Roca. Com a regal, es van endur un viatge a les Balears, un cap de setmana al Delta de l'Ebre i un vol en globus per la Plana, respectivament patrocinats per Viatges Alemany. Les 4 proves consistien a lletrejar paraules, un mal de cap per a molts, esbrinar refranys, la més competida, destriar barbarismes, la més complexa, i descobrir paraules amb fragments de cançons, la més amable. Avui hem jugat per jugar, però això d'assegurar el futur del català és molt seriós, va advertir el presentador. Des de l'equip guanyador van tenir clar la fórmula, parlar-ho sempre. El fi de la festa va estar amenitzat per Mont DJ i DJ Capde. El que ja està clar és que el concurs tindrà continuïtat.
0: I amb la gran final de la Lliga per la Llengua acabem el repàs informatiu i ara, com sempre, anem a saber com està el temps.
15: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia i bon dilluns.
16: Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu? Per fi som dilluns, comença una nova setmana. I ho fa amb un temps molt estable, en plena onada de calor, la segona d'aquest estiu, d'aquesta temporada. Les temperatures mínimes van pujant també i avui pujant sobretot les màximes, temperatures superiors als 35 graus en moltes zones de les nostres comarques. Atenció, avui les temperatures màximes que seran molt, molt altes i molt de sol. Gairebé cap núvol, només alguns núvols d'evolució a la tarda a les zones del Pirineu i al prelitoral també poden sortir algunes nuvolades molt poc importants, no deixaran precipitació. En definitiva, un temps molt estable, molt assolellat i molta, molta calor. Molta precaució, perquè a més aquest temps durarà forces dies i no hi ha indicis de canvis per enlloc. Tot comença a estar molt sec, molt escalfat, i per tant molta, molta precaució aquests dies, que estem tenint ja incendis molt importants i s'ha de vigilar moltíssim. Hem d'estar molt, molt pendents de tant tot moment dels incendis i d'aquesta situació d'una onada de calor que serà molt important els pròxims dies i que, sens dubte, tothom ha d'estar molt i molt alerta. Poca cosa més a destacar. Això, un dia molt tranquil, un dia molt assolellat i en plena onada de calor que ens afectarà ben bé fins dijous o divendres. Anem formant dia rere dia i aviam què acaba passant amb aquestes temperatures tan i tan altes. Moltes gràcies, molt bon dia, adeu.
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà estarem al cas d'aquesta onada de calor. També just per avui, que és un dia important per les nostres comarques, on es mobilitzaran milers de persones per veure el pas del Tour de França per les nostres comarques i, per tant, també hauran d'estar al cas de protegir-se d'aquesta calor. Nosaltres, com us explicàvem fa una estoneta a l'editorial, d'aquí una estoneta tindrem aquí a l'estudi en Xavier Verdolet, l'Isaac Muntades i també l'Andreu Jiménez per fer una tertúlia sobre el Grand Depart. Després, com sempre, us explicarem les coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn, i a 10:45 rebrem aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què sí que cou a les xarxes, sobretot a Twitter. I nosaltres acabarem el Territori 17 d'avui parlant sobre cuina. En aquest cas parlarem amb el xef Gerard Fortuny del restaurant Can Fortuny sobre el nou canvi d'ubicació del restaurant. I també amb ell parlarem sobre com enfoca en aquests propers anys la seva cuina. I després, ara sí, acabarem al Territori 17 d'avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio, on parlarà sobre la presentació del cartell de la Festa Major del Polvorí. Tot això sabeu que ho farem d'aquí 3 minuts i, per tant, estigueu al cas de tot el que passarà en el programa d'avui del Territori 17.

0: Territori 17.
1: Són 2:15 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Dia del Bojos avui, però dia també és un dia important. Però bé, els programes sortirà com sortirà. En fi, com sempre, dia del Bojos, però sempre tenim la portada del 9-9. Per tant, Andreu, moment de comentar-la, què diu avui?
2: Doncs, evidentment, els dos temes principals ara mateix a la comarca d'Osona i a Vic, podríem dir, el titular enfocat al Tour de França i la imatge a la Festa Major, el llegim tot a punt a Osona i al Ripollès per rebre una etapa del Tour condicionada pels incendis. Les mesures no afecten el tram català, però a França es prohibirà la presència d'aficionats a les carreteres. I pel que fa a la imatge, doncs, veiem durant ahir un dels actes que es va dur a terme per la Festa Major de Vic, justament aquí a la plaça de la catedral, de la plaça de la catedral, i veiem passat, present i futur a la Festa Major de Vic. La comparsa dels cavalls cotoners durant la ballada d'aquest diumenge al migdia a la plaça de la catedral. Déu-n'hi-do posar-se un cavall d'aquests amb la calor que feia
1: ahir. Sí, sí, la veritat és que...
2: igual que posar-se sobre una bicicleta, eh?
1: Exacte, són dos esports de risc, Andreu.
2: Sí.
1: Seguirem ara per la portada del 9-9, en aquest cas del Vallès Oriental, que què hi diu avui també?
2: Que evidentment parla del Tour de França, ja que... la sortida de la tercera etapa doncs, serà d'aquí una estona des de Granollers. L'esprint final pel Tour. Granollers serà el punt de sortida d'una etapa que passarà per 7 municipis més del Vallès Oriental. Les jornades prèvies hi ha hagut activitats per preparar l'esperat moment de la sortida. I a la imatge es veu doncs, a operaris on ja estaven col·locant a tanques a la plaça Serrat i Bonastre, un dels punts per on passarà la cursa doncs, avui dilluns.
1: Doncs obrim la mirada i seguim per als diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia, que explica'ns, Andreu, quins dos temes són avui.
2: Doncs mira, avui La Vanguardia, el que llegim en el seu titular és només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials. La desconfiança a la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. I a la imatge, doncs, Tour de França, evidentment, aquí va tocar l'etapa que sortia des de Tarragona fins a Barcelona, amb la pujada a Montjuïc, amb un circuit, i a Jim Pogacar dona el triomf del Tour a Montjuïc. I la imatge doncs, es veu en una de les rampes de la muntanya màgica, on es veu tot el pilot junt, liderat per els ciclistes de l'UAE, que ahir es van emportar aquesta etapa amb victòria de Del Toro i segona posició per Tadej Pogacar.
1: Seguim ara per la portada del diari Ara, Andreu.
2: Setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor. El govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. I la imatge és un habitatge afectat per l'incendi a la zona de Calonja, al Baix Empordà, on hi ha cremat més de 2.200 hectàrees. I també una imatge inferior, doncs veiem a Isaac del Toro i celebren la victòria juntament al costat del seu company d'equip, Tadej Pogacar, que la veritat va ser molt i molt emotiva i emocionant.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada del periòdico.
2: Que avui el titular és Europa es prepara per liderar l'OTAN. Trump va a la trobada demà només per respecte a Erdogan. El rearmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i manca de míssils. I a la imatge, doncs,
1: una imatge molt xula, eh?
2: És una foto de postal per la zona del Garraf, on ahir va transcorrer el Tour de França i es veu tot el pilot estirat passant per aquesta zona de la costa del Garraf.
1: I seguirem ara per la portada del Punt Avui, que com sempre va a la seva línia.
2: I molt il·lustrativa, eh?
1: I molt il·lustrativa, exacte.
2: Invasió silenciosa a Catalunya, amb 1.600 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes. I veiem, doncs, animals com la vespa asiàtica, el coipú, el cranc americà, la figuera de moro, la cotorra argentina i la ungla de gat.
1: Espècies invasores, doncs, que com dèiem, hem més de 1.670 espècies exòtiques. Obrim la mirada, Andreu, i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
2: El 65% dels ciutadans creu que a Espanya hi ha un lawfare. Només el 32% afirma que les decisions dels magistrats són justes i imparcials. El 34% sosté que afavoreixen a la dreta i un 16% a l'esquerra. El 60% opina que es vigila o sanciona poc els jutges que ho fan malament la seva feina.
1: I seguim ara per la portada del Mundo, Andreu.
2: El Mundo, que avui el que llegim és Delsi es querella contra el Dama i fitxa Garzón com a advocat. La presidenta de Veneçuela presenta un escrit als jutjats de Madrid per un delicte d'injures. Assegura que és fals que li van donar un sobre de la petrolera PDVSA amb el cupó de petroli que se li investiga a l'audiència. L'empresari no es retracta i manté que el sobre de la petrolera veneçolana era financiat pel PSOE. I a la imatge, doncs, estem en ple mundial, on avui, de fet, juga la selecció espanyola, i el diari El Mundo li ha fet una entrevista a un dels futbolistes, a l'ex Baena, i el que llegim és: sabíem que nosaltres el futbol al final en sortiria.
1: Doncs, Andreu, seguim per la penúltima portada, per La Razón.
2: Acabada d'enquestes, el PSOE ja cau per sota dels 100 diputats i el PP obté entre 146 i 148. Això provocaria, doncs, que entre PP i Vox hi haguessin més de 200 diputats i el PSOE tindria uns resultats molt i molt, molt i molt dolents, al igual que la resta de partit de les esquerres.
1: I ara sí, acabarem el repàs de portades per al diari de l'ABC.
2: On el protagonista de la imatge és Juanma Moreno, on finalment sí que hi ha hagut pacte entre PP i Vox perquè el president del Partit Popular, doncs, pugui estar al capdavant del govern andalús, doncs, 4 anys més, i la imatge, doncs, se'l veu jurant la Constitució a Andalusia.
1: Veurem com va. Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i fins ara.
2: Fins ara, bona.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 6 minuts de 2:15 i és moment per la tertúlia dels dilluns.

0: I com avui és un tema, és un dia monogràfic per al Territori 17, però és que és un dia important perquè avui els nostres territoris ens viuran un moment històric, perquè tindrem el pas del Tour de França al Grand Depart per als nostres municipis. Per tant, avui hem de dedicar una tertúlia especial. Tenim un personatge aquí que avui ha vingut a... aquí a l'estudi del 9FM preparat per viure el Grand Depart aquí a Vic. Isaac, què tal? Com estàs?
1: Què tal, Ona? Bon dia.
0: Avui vens de ciclista perquè has vingut amb bici, eh?
1: He vingut amb bici des de Sant Julià, uns 7 quilometrets, tot de baixada, ni m'he cansat, vull dir que aquí estem i res, a viure aquí l'etapa ciclista pel mig de Vic, que serà divertit de veure-la. De fet, he pogut passar per la zona on passaran la prova i estava ja tot molt decorat, amb tanques, amb estelades per tot arreu, amb estants de bicicletes, per tant, déu-n'hi-do, està tot molt a punt ja.
0: Qui també ho té molt a punt... I ho ha viscut molt aquest cap de setmana és l'Andreu. Andreu, bon dia de nou.
2: Hola, Ona.
0: També t'avui t'has llevat d'hora perquè has pogut fer una connexió pel Next Matí, on has pogut parlar amb el regidor d'Esports aquí Vic, de l'Eduard Comerma, que també doncs, heu parlat d'aquests preparatius de la ciutat que s'està preparant pel Tour.
2: Sí, la ciutat la veritat que s'ha preparat bé pel Tour de França. La veritat que han muntat doncs una pantalla per poder seguir l'etapa, també hi ha zona pels nens, muntaran food trucks amb taules i sobretot ombra perquè farà molta calor avui, així que s'han mogut bastant, però bé, crec que serà una jornada històrica perquè el Tour de França doncs és un esdeveniment esportiu brutal i aquests dies, no sé tu Isaac, que l'has pogut també viure des de dins, és que no té res a veure amb altres curses, o sigui, la infraestructura que hi ha al darrere és una barbaritat.
1: Res a veure, de fet jo vaig poder viure en directe una sortida de la, per exemple, de la Volta Ciclista Catalunya a Sant Joan de les Abadeses i veies una mica el que és el Grand Depart allà a Barcelona amb el dissabte, no?, amb aquesta contrarrellotge per equips espectacular, vull dir, no té absolutament res a veure, mou molta més gent, és una altra dimensió. Feia gràcia veure Barcelona tot desèrtica, no?, tots els carrers tallats, amb un munt de gent. Sí que és veritat que al principi circulant aquelles típiques imatges de que si estava buit o no sé què, bueno, no estava buit. Són imatges del principi de l'etapa, de llocs on no hi havia ombres, però és que tu pujaves a la zona del Castell de Montjuïc, tot el que és el tema de bueno, l'entrada a Montjuïc, Plaça Espanya i tot plegat, i estava molt ple de gent, o sigui, hi havia moltíssima gent veient l'etapa, zones VIPs, vull dir, espectacular l'ambient, i la caravana que jo us he de dir que la caravana a mi em va decebre una mica, jo crec que a França hi posen més coses, perquè sí que jo l'he vist a França i aquí, i a mi em va semblar que hi havia menys cotxes d'aquells que llancen coses, i van llançar menys coses, tot i així, alguna cosa em vaig poder...
3: Això és robat tot, això ja?
1: Sí? Això, bueno, robat, això és donat, no? Robat en principi. Hi havia gent que robava, O sigui que hi havia els carros plens de les samarretes del Leclerc.
0: Home.
1: I hi havia gent que directament ja els agafava i sense...
0: No té gràcia.
2: Jo l'únic que tinc és un ventall, Isaac.
0: Només
2: tinc un ventall Leclerc, allò. No tinc res més.
1: De ventalls ens en van donar dos. Jo me'n recordo, ens en van donar dos.
3: I també tiren es veu crema solar, no? Em van dir, també llançaven, per si de cas.
2: Estaria bé.
1: Doncs no em vaig aconseguir.
3: No sé si erratge o amb pulleta, però crema solar la llançava.
2: Doncs a mi m'hagués anat bé, per els dos dies, sí.
3: No, és que farà molta calor, aneu al Tantos, que aneu a veure avui a l'etapa. Ai, perdó, bon dia, no?
0: Bon dia, sí. Que
3: he de presentar, és que he entrat aquí i no sabia si ho valia o no, i veig que sí que s'hi valia. Va, perdó.
0: T'anava a demanar què tal, tu estàs a punt ja?
3: Jo de córrer no gaire, Isaac sí que veig que ve de córrer, o aniràs a córrer o fas veure-hi prou.
1: He vingut, no? He baixat amb bici.
3: Amb bici, des de?
1: Sí, Sant Julià.
3: Ah, molt bé.
1: Res,
3: és un port, és un port de vuitena categoria,
1: sí,
3: amb baixada.
1: De vuitena categoria amb baixada, sí.
2: És el Tourmalet.
1: I pedalant, avui.
3: Molt bé. Doncs res, sí, és un dia, home, feia molts mesos que em parlàvem aquest dia i finalment ha arribat allò que passa. Això que hi vam patir, perquè unes hores, uns minuts, va semblar que perillava l'etapa fins i tot,
0: sí,
3: perquè
0: sí.
3: N'heu parlat potser d'aquest tema ja, però sí, vam estona, ja, i ens faltaria que ara a sobre ens passés això.
0: Clar, com ha quedat al final el tema de l'incendi?
3: No, al final ja es va acordar jo el vespre nit, va fer un comunicat oficial al Tour dient que a partir de França, o sigui, el que passa a la frontera, la caravana desapareix i els ciclistes arribaran sols als angles, per tant, no es demana que n'hi hagi ni públic, perquè només hi haurà més un operatiu policial i de serveis només pels ciclistes i pels equips bàsics d'assistència als corredors, però tota la resta de caravana i de gent demanen que no hi sigui, no tant pel foc, perquè el foc encara està una mica lluny, que és una desgràcia com a tal, evidentment, sinó pel tema de tot operatiu de serveis que han de desplaçar cap allà. Per tant, policies, bombers, personal de serveis, etc. Tot això, clar, l'urgència és el foc i, per tant, hi haurà menys gent disponible per al tour. Llavors, per això van decidir fer aquesta mica de pacte a última hora, que de fet aquí no ens afectarà, però bueno, sap greu perquè els angles potser hi ha gent d'aquí o del Ripollès, sobretot, potser hi podria anar-hi, no?, cap a França i això, i no hi podran anar-hi perquè estarà tot tancat només per als ciclistes.
0: Mm. No sé si vas poder anar a Barcelona aquest cap de setmana.
3: No, vaig veure l'Isaac per la tele, però jo no vaig anar-hi.
1: Per la tele
3: vaig... No, ho sé. Però hi eres, no? Vaig veure molta gent que anava...
1: És que pot ser que sortís, perquè hi va haver uns... Bueno, uns del meu costat que estan mirant l'etapa a través del mòbil i diu, ostres, mira, ens hem vist,
3: saluda,
1: i clar, jo estava al costat, vull dir que és possible que sortís, sí.
3: No, es veia molta gent i trams molt macos amb molta gent. Sí, estava... Tu hi vas anar-hi també, Andreu?
2: Sí, i tant, sí.
3: Molt bé.
0: Jo també hi vaig anar.
3: Ah, hi eres també?
0: Sí, els tres hi vam anar.
3: Carai.
0: Sí. Molta calor, eh? Clar, la veritat és que molta calor, però si aprofitaves els moments d'ombreta... Doncs...
3: I estàveu a llocs molt diferents o va estar en zona de ja final d'etapa on va anar?
1: Jo en el meu cas estava a final d'etapa, ens vam posar a 300 metres de l'arribada. He de dir que a la meva part hi havia moltes ombres perquè hi havia molts arbres.
2: Sí,
1: allà dalt hi havia ombres, vam salvar molt bé aquest tema i llavors sí que a mesura que van passar en alguns equips vam decidir, ostres, quan ja va passar l'equip Movistar vam dir, baixem una mica més a baix perquè què passarà? Que després quan acabi la contrarellotge tothom baixarà de cop serà una marabunta, el metro serà impossible d'agafar perquè nosaltres evidentment ja no vam baixar amb cotxe, vam baixar amb autobús,
3: ben fet,
1: pensant que seria impossible aparcar i tot plegat i moure's per allà. I els altres, la contrarellotge la vam, els últims corredors, l'UAE i tots aquests equips, el Bisma, el Bora i tot això, els vam veure en una corba bastant a baix, bastant xula, que estava molt atapeïda de gent i que se'ls veia pujar i encara els veies una mica més agrupats, perquè en el nostre cas, que l'Andreu us ho podrà explicar, suposo que ho va viure, ja els veies molt disgregats, amb aquesta nova modalitat de contrarellotge de que marca el temps el primer.
3: I els que hi enteneu, els coneixeu, els corredors, quan passen per davant, qui és qui o no?
2: Sí.
3: Alguns sí?
1: Jo, els líders, sí. Perquè, a més, també n'hi ha alguns que van amb mallots diferents, perquè són campions de diferents. Pel casc, alguns també els pots conèixer. En Vingegaard porta aquell casc de color vermell molt característic. En Pogacar, evidentment, també el veus, no? En Remco, doncs, té el mallot de l'Arc Iris, no? De l'Arc de Sant Martí, per ser campió del món de contrarrellotge. Vull dir que sí.
3: O sigui que la pista, a part del líder de croc, diguem, és que els que són uns són els caps de l'equip, no? O l'1, l'11, 21, 31...
1: Aquest és l'altra manera de conèixer-los.
3: Això és la manera també de saber. Aquest és el bo d'aquest equip, no?
1: Exacte.
3: Els uns.
1: Sempre l'1 és el que ha guanyat el Tour de França l'any anterior i el segon se li dona l'11 perquè fan cada...
3: Fan desenes per
1: fan
3: cada
1: equip. Fan desenes i llavors van fent el tercer...
3: És una pista que la gent que com jo no hi entenem tant podem...
1: Sí.
3: Aquest és el 41, deu ser bo, però arribes aquí.
1: Avui aquí Vic, la clau,
3: que era, ja està,
1: jo crec que estarà a mirar sobretot davant del pilot, veureu tots els bons, perquè aniran marcant el ritme, suposo, en teoria hauria de ser l'equip del líder, però veurem.
2: Sí, no, ahir també va controlar Q36 per Pitcock, que volien buscar l'etapa. Avui potser veiem un altre equip.
3: Pitcock i Albert Poblet, que consti, que és un nen que tenim aquest, l'Albert Poblet.
2: El vaig veure el dissabte.
3: El vaig veure, l'Albert, molt maco. Avui estarà amb Maria a la collada de Toses, fent Vitoria Bene Toses.
1: És un bon lloc de l'etapa, que més passen per baix. Jo no estava tant al cas d'això i passen pel port de Toses, que diguéssim que és entrar a Toses i és una pujada brutal. O sigui, no té res a veure amb la collada, que la collada va fent i es...
3: La collada la farà la caravana i els ciclistes passen per
1: això. Exacte, i allò és duríssim, hi ha rampes més del 14, en alguns punts.
3: És important el recorregut d'avui, sí.
0: Jo pateixo per la calor, o sigui, realment...
2: Fa molta calor.
0: Vull dir, com a espectador sí que passes calor, però és allò, és el preu que has de pagar per veure això, però ells, o sigui, de veritat que pateixes perquè, clar, ells van seguint, no tenen cap ombra... Sí que veus que l'aigua va tot drap, però, ostres, no sé si això, o sigui, es fa sempre pel juliol?
2: Sí, sempre.
0: I mai s'ha plantejat de canviar-se de data?
2: L'altre dia l'equip va publicar un article on ho comentaven, que veient amb el canvi climàtic, l'augment de les temperatures... Clar, és que ho fan les hores on fa més calor.
0: Sí.
2: Llavors...
1: Fer-ho abans, al matí.
2: Fer-ho abans o més cap a la tarda.
1: També televisivament això...
2: Clar, aquí està el problema.
1: No sé com funcionaria.
2: Aquest és el problema, perquè el tour és que amb més de 190 països el poden seguir al Tour de França.
0: Clar.
3: Sí que es veu que em va comentar també l'Albert això, comentant coses dels equips i això, que hi ha corredors que porten durant l'etapa mitges al coll amb gel.
1: Sí.
3: Mitges d'aquestes de dona, diguem, posades així, com cargolades per tenir fred permanentment aquí al coll i això, que els anirà, a part de l'aigua que poden beure i això, però que és una cosa tan tonta com aquesta, d'una mitja, embolcallant el coll amb gel. Diu que gasten cada dia 50 quilos de gel pels seus 8 corredors.
1: Sí, i a la i crono...
3: Déu-n'hi-do.
1: Xalecos per, per escalfar amb gel.
2: No sé si va veure una imatge, l'equip Ineos a la contrarrellotge posaven els braços
1: amb palanganes.
0: Això ho he vist.
2: Està tot controladíssim.
3: I que quan acaben també tenen piscines d'aigua freda immediatament per seure, bueno, per relaxar-se allà. No, ha de ser molt dur. Jo que no ho conec gens, això, el ciclisme i tal, admiro que és un esport molt dur i que té molt mèrit fer-lo. Realment, ostres, és increïble com hi van i com pugen. Serà maco, no sé a veure què.
0: I també, o sigui... A mi fa molt, vull dir, a mi m'agrada, o sigui, directament no m'agrada el ciclisme, però al meu pare li agrada molt el ciclisme, llavors és com que és una miqueta que m'ha anat tibant ell, i ahir vaig veure, vaig estar a Barcelona i vaig poder veure tres vegades que van passar, perquè van passar, jo estava a la zona del paral·lel, els vaig poder veure tres vegades, i el primer cop és allò com és super emocionant, perquè dius, ostres, passen super ràpid, vull dir, realment és una cosa que estàs allà, jo crec que és més els nervis de veure'ls que et passen en un moment, els vaig poder veure tres vegades i és com, ostres, és un moment emocionant i que passi, vull dir, a mi justament estaré aquí a Vic, no? Però, ostres, passaran literalment per davant de casa meva. Això és una cosa que m'explota el cap i aquest matí venint cap aquí a Vic he vist com tot el poble, o sigui, hostalets es mobilitzaven tots, estaven col·locant cartells, benvinguts a Balenyà. Vull dir, és una cosa important. No sé com ho viuran els vostres pobles.
1: Home, aquí a la comarca, per exemple, un dels que he vist que ho viurà molt és Planoles, que han fet també una espècie de... Bueno, allò que fan de bales de palla, de segar els camps. No sé si ho han fet amb bales de palla, però han fet un mosaic molt maco, molt aèric, que em van passar bastant xulo, que està prou bé, i ells van muntar una crono així, bueno, una crono de broma i no era molt competitiva, però la van muntar ahir a la tarda per donar la benvinguda doncs al Tour i això, vull dir que ho han viscut molt, també és un dels pobles que els hi va la collada, a Can Davant en el seu moment també van fer activitats, no?, de posar el trofeu del Grande Parc com a Ripoll, també, vull dir que s'ha viscut molt i realment el que s'ha viscut i s'ha notat també que passarà al Tour és per l'asfaltatge de carrers que de cop i volta s'ha asfaltat,
3: m'ha dat una pocritud ara impressionant.
1: Abans del carrer Progrés, la ronda de Castelladral de Ripoll, que estava feta un nyap i reivindicar, m'hi ho ha pogut escoltar mil vegades a l'informatiu, doncs arreglada totalment, i moltes banderetes, això, molt ambient i moltes bales de palla d'aquelles de protecció, està per tot arreu. Això jo no ho he vist a cap altra cursa, a la Volta o a la Vuelta.
0: Això
3: deu ser condició sine qua non, diu, heu de fer això, si és bo que som això, són molt rigorosos i fa molts mesos que hi estan. Diu que ja han passat 8 o 9 vegades, mira el recorregut, doncs, l'empresa aquesta, vull dir que déu-n'hi-do, i són molt exigents, clar. Des de moure un contenidor que fa nos amb un revolt que pot ser perillós, fins a un forat que aquí, una tapa de claveguera, qualsevol cosa que veuen.
2: Però a la contrarrellotge a Barcelona van haver-hi dos equips que a la mateixa etapa de claveguera es van caure.
3: Veus? Doncs segur que...
2: I van arribar, jo que estava a l'arribada dissabte, van arribar...
3: Emprenyats.
2: Emprenyats i també amb els braços...
0: Esgarrinxats, totes, no? De rascades.
2: Sí, moltes rascades, moltes abrasions.
3: I vaig veure també per televisió un
0: la corredor... La bandera de Colòmbia.
3: Hòstia, pobre, també. Sí. Ha de ser molta ràbia, això.
2: Poques
3: per
2: ràbia,
3: Però no sé com va anar, li va tirar o va agafar ell o va volar?
2: Se li va quedar enganxat de les rodes.
3: Però de la bandera aquesta d'on venia? Que algú li va llançar, algú li va tirar, o va volar sola,
2: o
3: va agafar ell?
2: És molt probable que vingués dels aficionats, perquè...
3: Però això, hòstia,
1: hi ha uns colombians, també.
2: No, jo vaig flipar mexicans.
0: Mexicans.
3: Aquest del Toro,
2: dissabte, allà al Fòrum, que feia una calor, allà al paddock, estaven allà fora, tota l'estona animant, cridant. Va passar a signar autògrafs al director esportiu de l'UAE, tota l'estona preguntant-li pel del Toro.
3: Home, tota l'estona... Va ser maco, l'arribada que van fer.
1: Van deixar guanyar, va estar bé.
2: Cridant tota l'estona del Toro, fins i tot el Pogacar també el van cantar.
3: Déjate ganar, no li van dir.
2: I Pogacar estava a la seva salsa.
1: Quan... I li van donar una bandera de Mèxic, sí, Andreu.
2: Anaven cantant, Pogui, hermano, tu eres mexicano. O sigui, va ser brutal. Jo vaig al·lucinar, perquè ja sabia que Colòmbia i Ecuador són dos països que sempre hi ha hagut molta tradició ciclista, sobretot amb més Colòmbia que Ecuador, i tenen bons corredors, Però clar, ara Mèxic és un altre país llatinoamericà que se suma en aquest joc amb Isaac del Toro. I la veritat que l'afició mexicana a mi és que em va impactar molt, perquè van estar-se hores allà animant, cridant-lo, quan Isaac del Toro pràcticament no va sortir, però seguia tota l'estona allà animant-lo, cantant.
1: També estaven molt motivats, eh, Andreu, Mèxic, encara. Sí, avui estaran una mica més tristos.
3: El Mundial han punxat avui,
1: Sí.
2: I també s'ha de dir que vaig estar al fòrum allà al Pado, que el dissabte la infraestructura que hi ha al Tour de França és el que deia l'Isaac, o sigui, vas a la Volta a Catalunya i és que amb tot el respecte sembla la cursa que organitza el Club Ciclista del Poble.
3: De 1 a 1.000 deu ser la proporció, evidentment.
1: Sí, sí.
2: I també això passa amb la Volta a Espanya i amb el Giro d'Itàlia, que són les dues altres grans. Però el desplegament que hi ha amb el Tour de França, mitjans de comunicació, tot molt controlat, no et deixaven passar, fins i tot mitjans com Eurosport, que són els equips que... Vaja, els equips, perdoneu. La televisió que té els drets i ho retransmet, també... Si no, d'igual que fossis Eurosport o un altre mitjà, si aquell moment no podies passar, no passaves, t'havies d'esperar, o sigui, està tot molt controlat.
3: També està bé.
2: Es nota que són francesos.
1: I les zones VIP allà dalt, Andreu, que les devies veure, aquelles grades, sí, que hi havia aquells palcos per veure l'arribada dels equips del contrarrellotge, tenen diversos palcos, la zona Tourmalet, la zona Isoar, tenen noms així de colls mítics del Tour de França, vull dir, impressionant, vull dir, quin desplegament.
3: Inclús deies això del control, vaig veure un missatge que estava en el grup de WhatsApp de l'ASO, que enviava fotos per renyar a la gent que deixava la sala de premsa bruta.
2: Sí,
3: amb un got brut, una bossa de patates llall, diu, això no es fa. És un espai comú, un espai de tots, sisplau, deixeu-ho net. Això és un missatge que enviaven els periodistes.
2: Ahir vaig estar a la sala de premsa i de fet...
3: Està bé, de tu, hi ha unes normes que estan de complir, sisplau, siguem tots curosos i cívics i no sé què. Va fer gràcia rebre aquest missatge.
2: Sí, no, perquè hi havia gent allà, jo vaig estar a la zona per poder menjar de càtering i... O sigui, tenies allà les teves escombraries i tot, que tu agafaves i ho podies llençar, que era molt fàcil, i és normal que també t'envien això, perquè, a veure, al final és que...
3: Hi ha molta gent que es mou per allà, i això, clar, està bé. Amb qui aneu, perdó?
2: Ah, digues.
3: No, dic amb qui aneu.
1: Ah, de que guanyi. Serà un tour molt igualat, jo pensava que...
2: No serà molt igualat, si ahir...
1: Sí, però...
2: Si ahir anava sobradíssim.
1: Però jo veig... Però ahir és una etapa, Andreu, que, a veure, jo sempre dic el mateix. En Vingegaard i en Pogacar són dos corredors diferents. Un ell és més diàcil i l'altre és més explosiu. I ahir és normal que en Pogacar...
2: No estic d'acord amb això, eh?
1: Jo
0: ja
1: sí.
0: Ja tenim debat, tertúlia del dilluns.
1: Jo sí que estic d'acord. O sigui, clar que crec que guanyarà en Pogacar, és evident, Vull dir, és més complet. Però jo... O sigui, amb aquestes etapes no es poden treure conclusions. Jo els vull veure quan arribi l'hora de ports llargs, amb altituds. Bueno, avui avui és complicat, però quan arribin els Alps i això, esperem que no estigui sentenciada la cursa.
3: Avui diu que ha de ser un dia que han de fer una escapada gent normaleta, que no els bons ja estan ara posicionats i que avui és una etapa per ells ja que, tornarem a atacar ja quan siguem a França.
2: Però avui potser hi ha algun equip tipus Mathieu Van Der Poel potser buscarà emportar-se l'etapa.
3: És el que es diu, que avui és un dia per fer un altre, que aquests bons que ja estan ara bé a la general i això, avui és una etapa, diguem, transcendent, però relativament, i que deixaran descansar.
2: Avui pot ser per la fuga, o depèn com, si hi ha algun equip...
1: Deixarà el mallot, groc,
2: Sí, la fuga serà per algú que vulgui agafar el mallot, groc, alguns dies, i si no, potser hi ha algun equip, estil Alpecin, que és un corredor Mathieu Van Der Poel, que és un ciclista que va guanyar etapes, que avui és un bon dia per ell, sobretot si passa bé la colla de Tosses. Perquè si hi ha ciclistes que passen bé la colla de Tosses, en teoria ciclistes d'un estil així més sprinters amb

0: Jo està també estudiat. Tu avui, escolta, m'agafa-t'ho bé i quan arribis te'n vas a descansar, que et tocarà, no? I no es perdis aquí temps amb això, amb controls, amb entrevistes, amb podis, amb protocols, amb rams i tot això, perquè, clar, és temps que perds, no?, també, i que et canses una mica. Però està bé, com a reflexió que, mira, se'm va acudir que em van fer, vaig trobar que era, clar, que era bastant pertinent. Sí,
1: això, de fet, ho fa... Vingegaard, a la darrera volta a Espanya ho va fer. Els primers dies li van cedir el mallot a un altre ciclista que sabia que l'aniria perdent a mesura que avancessin els dies, l'aniria retallant temps. I avui potser passa, però clar, el Tour jo crec que és diferent. O sigui, el Tour, si hi ha un equip que vol guanyar, i a més és que corre Pogacar, i Pogacar té una mentalitat molt diferent a la d'altres ciclistes. Pogacar, si pot guanyar, anirà a guanyar.
2: Bueno, i has de vigilar també que no se't facin allò de les escapades bidon, que es diu, que se't coli un corredor que potser no és el dels màxims favorits, però potser és dels 15 millors o així, que, bueno, que el pots tenir allà, que et pot aguantar dies, com va passar amb el Giro d'Itàlia, no?, que es va colar el portuguès aquell, l'Alfonso Eulàlio, que al final va acabar dels primers, també. No sé què va acabar, Andreu, no sé si tercer, quart o
1: cinc. Qui, perdó, qui?
2: L'Eulàlio.
1: Alfonso Eulàlio, el Giro, va acabar en sisè, crec.
2: Sisè, no? Vull dir que hi va estar molts dies primer i era un corredor que, clar, que és perillós, no? Vull dir que també s'ha de controlar això, que si li cedeixes el mallot a algú, si un corredor que evidentment després li pugui recuperar, que no hagis d'estar-li allà molts dies retallant, perquè alguna vegada hi ha algun corredor que ha guanyat algun tour precisament així, com va ser l'Oscar Pereiro en el seu dia. Vull dir que això no passarà ara, perquè ara el ciclisme està molt controlat i
1: perquè...
2: Sí, tens en Pogacar i... Sí, no, això està clar, però vull dir que, bueno, que ha passat i que, bueno, a mi és una de les coses que m'agradaria, que hi hagués un ciclista d'aquests outsiders que els hi posés una mica de pols,
0: clar, sí.
2: Perquè si no serà molt...
1: No, serà la cosa estar entre Pogacar, Vingegaard,
2: sí.
1: I ja està. Crec que Pogacar és molt favorit.
2: I ja està, perquè en Renko no el veig.
0: I l'Ayuso?
2: L'Ayuso tampoc.
1: No.
2: És un bon corredor. És
1: el francès, que jo tinc moltes esperances amb ell. Lipovic, que jo crec que és ara el company del Remco Evenepoel, que puja millor, i per una volta de grans etapes ell per mi és millor corredor que Remco Evenepoel. De fet, l'any passat va ser tercer en el Tour.
2: Li falta una mica de punxen al Lipovic per això.
1: Sí, però és un bon escalador.
2: Sí, però... Has de guanyar també, has de saber guanyar, i en aquest corredor
1: no,
2: li falta.
1: No, però guanyar si hi ha Pogacar és impossible.
2: Sí, però...
1: Perquè hòstia. Pogacar és que no hi ha cap cosa que faci malament. Tens el millor gregari, que et va guanyar i ho va fer sobrat, perquè se'ls anaven mirant el Remco i el Vingegaard, que no podien. Seixas ahir no va estar fi, que per mi és...
0: la gran promesa francesa, no?
2: No guanyen un tour des del 85, França,
0: amb
2: Minola.
1: Aquest en guanyarà.
0: Aquell senyor en Power Bush, que és un clàssic dels tours aquí, que em deia, el tour el van fer per dues coses, per fer calés i perquè guanyi un francès.
2: I no guanya des de...
0: Fa 40 anys que això no passa, estan desesperats.
2: I Roland Garros, igual, també.
0: Exactament.
2: Que fa també 40 anys o així que no el guanya un francès.
0: Vull dir que estan en una crisi nacional important en aquest aspecte, França.
1: Sí, han tingut bons ciclistes, però no...
3: I com és això?
1: Perquè...
2: Molta pressió, jo crec.
1: Sí, hi ha molta pressió i també és... No hi ha hagut un ciclista que diguis que hagi despuntat molt.
2: Hi havia un que, bueno, tu, Andreu, ja encara... De fet, no sé si es va retirar ja o encara corre, ara tinc el dubte, en Roman Bardet.
1: Roman Bardet es va retirar
2: l'any passat.
1: El 24.
2: Vale.
1: El 24 no, es va retirar el Giro del 25.
2: Vale.
1: Que doncs... es va vestir de mallot groc el 2024.
2: Roman Bardet, recordem que em sembla que va fer dues vegades segon al Tour de França, però clar, es va trobar amb Chris Froome, si no recordo malament,
1: correcte,
2: que en aquell moment estava en el seu moment i tampoc va poder guanyar i, bueno... I han ficat algun també ciclista al podi, en Jean-Christophe Peron, sembla que va ser tercer també fa uns anys.
1: Thibaut Pinot,
2: que també, pobre, no ha pogut mai acabar d'explotar. Bueno, tenen difícils
1: francesos. Però ara anem amb Seixas, d'aquí uns anys, Seixas...
2: Sí, perquè aquest any no, Tres setmanes és molt,
1: Però jo crec que... Jo crec que Batxell posava la tercera posició.
2: És molt optimista, això.
3: Abans d'acabar, voleu fer un top 3? I llavors ho recuperem al setembre, al final, o quan acabi el Tour.
2: Vale, va, fem.
0: Del Mundial, del Tour?
3: No, del Tour.
0: Va, comenceu jo. Jo em sumaré els que són els tòpics, que per tant no té gaire mèrit la meva
2: cosa. Jo crec que guanyarà Pogacar, segon serà Vingegaard, i el tercer, aquí tinc més dubtes.
1: Aquí
2: és on
3: jugarem, va.
2: Depèn de si Isaac del Toro té llibertat o no, una mica. Si Pogacar ho remata d'hora... El veig a davant, també. Si no, ja entren més noms en joc. Clar, hi ha els típics de Lipovic, tenim també Renko... Bueno, però me la jugaré i tiraré una mica per aquí casa i diré que Juan Ayuso farà podi.
0: Bueno, jo soc que hagués dit d'entrada, més clar que també és un nom

0: que ha anat seguint una mica més per proximitat, diguem, també geogràfica, però no sé, jo diria això i no sé, prefiro dir Frendi, va, doncs hi haurà una pàjara d'en Pogacar i guanyarà en Vingegaard el Tour. Vinga, va.
1: Jo,
0: amb el qual cosa quedaran 4-3, no? En Tours, llavors, aquests
2: sí,
0: dos?
2: Sí.
3: Va. Jo, Pogacar, Vingegaard i Paul Seixas.
0: En Seixas, aquests, dius? Sí, encara el mantens, aquest?
3: En Paul Seixas és...
0: Amb els seus 19 anys, especial. O 20, no, aquest? 19
2: sí,
0: anys,
2: sí, 19,
0: 19 anys, ja. Sí, sí.
3: Va fer tota la Lieja a roda de Pogacar... i perquè el va rebentar els últims 500 metres d'una pujada molt explosiva, però ve d'exhibició en exhibició aquesta temporada i Seixas per mi tercer.
0: Però vaja, diem 3 noms, 4 o 5, però són 184 noms que són molt bons tots, en general. No, són els millors corredors, els millors equips en el millor moment que tenen. Llavors, sí, això, sí. No valorem prou, hòstia, la qualitat que deu haver-hi amb aquests grups de corredors, que deuen ser unes màquines, tots, eh? Clar que llavors hi ha també dins aquestes màquines escales, eh? Però són els 200 millors corredors del món,
3: sí,
0: els del Tour.
3: Sí, sí,
0: és així,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Pràcticament tant, agafes tot. Tot que... sí, hi ha corredors que sí que, per tal, hi ha molts que el que fan, al veure ara que és molt complicat guanyar, doncs van al Giro d'Itàlia o a la Vuelta, perquè saben que ja no es trobaran ni en Pogacar ni en Vingegaard.
2: Clar. Exacte. Bueno, en Vingegaard, de fet, fa el calendari una mica també al contrari al Pogacar, sí. També, sí, sí. Fins i tot, vull dir que...
1: Tampoc es volen trobar gaire.
2: No de fet, és el primer cop que es troben aquest any.
3: Aquest any, sí. L'any passat es van trobar el Dauphiné, que va preparar el Tour i el Tour de França.
2: Es troben dos cops, tres l'any màxim. Vull dir, perquè en Vingegaard no corre curses d'un dia, pràcticament.
3: No. I no sé si ho heu vist, en Vingegaard, que quan atén els mitjans de comunicació i passa per la gent, perquè clar, el ciclisme no és com els altres esports, que no et pots... És que és impossible no tenir la gent a un pam, amb mascareta tota l'estona.
1: Sí, ho vaig veure.
2: I, per no pillar virus.
1: I fet, sí, perquè diu que porta dos tours que s'ha posat malalt.
3: I a més, també m'hi vaig fer... El seu equip, quan vaig estar al fòrum al paddock, tu veies molts equips, de l'UAE, tot obert, que la gent ho podia veure perfectament. El Visma semblava un equip de futbol, tot ben amagat, tancat, que no s'hi acostessin gaire els periodistes ni tampoc la gent que estava convidada per anar per al paddock. Mm-hmm. I la veritat que no té res a veure el que és l'UAE i el Visma. Podríem dir que l'UAE és un equip més mediterrani i el Visma tot el contrari.
0: És nòrdic.
3: Sí.
0: Totalment.
1: Doncs haurem d'anar a tancar la tertúlia, però abans, si voleu explicar que hi haurà un programa especial a partir de les 12, Andreu, aquí al 9FM.
3: Sí, a partir de 11:45, doncs tindrem un programa juntament amb una codinenca i la veu de Sant Joan, que farem un repàs de l'etapa d'avui que transcorre les nostres comarques. I bé, doncs, durarà en principi 3 hores, per tant, farem un seguiment d'aquesta etapa que passa per aquí avui al Tour de França per les nostres comarques.
1: Mm-hmm. Doncs, Txell Verdolet, Isaac Muntades, Andreu Giménez, moltes gràcies per la tertúlia d'avui, i si m'equivoco, em corregiu. Alele Tour es diu?
3: Sí.
1: Seletour, Alele Tour.
2: Exacte.
1: I ensenyem una altra vegada.
2: En Leclerc, sí.
3: Leclerc...
1: Aquesta samarreta m'encanta, eh?
2: És un supermercat, això, eh? Per qui no ho sàpiga.
1: Sí.
3: Això és, i aquest és el mallot que portava en Pogacar.
2: Exacte.
1: A mi m'agrada perquè m'encanten els topos, llavors és
2: exacte.
0: És com de pijama, m'han dit això una mica, eh?
2: Això...
0: Pijama,
2: confirmo, la meva parella dorm amb això. I n'he donat a gent... i que ho utilitza de pijama, també.
0: Veus?
1: Sí, doncs
0: sí.
1: Doncs
0: va bé saber. I també hi ha pantalons amb això, no només en això.
2: No, no donen pantalons enlloc. De fet, crec que...
3: Culot donen...
2: Culots els has de comprar, jo crec, eh?
0: Hi ha alguna bici, té l'en color, això no en tiren pas cap, no?
2: De bici no en tiren. De bici l'únic que pots fer és fer-li la trabanqueta a algun corredor i robar-la, però no ho recomano, perquè...
1: Exacte, que sembla que canvien bicis com per bidons d'aigua, eh?
0: Quant val una bici del Tour?
2: Home, 20.000 euros, jo crec, no?
0: Home, la de la Paula Blasi en valia 16.000, que li van robar, la de la Paula, doncs...
2: Com a mínim. Més,
3: sí, no, sí, sí, ahir de fet vaig baixar al bus del Movistar i estaven allà a les bicis i comentant amb els pares d'un dels corredors de l'equip Movistar, ho deien, agafes una d'aquesta i ja tens el més solucionat. El mes i potser l'any.
0: Si no et troben, això, també.
3: Exacte.
0: Vas, però...
3: Sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs bé, que vagi molt bé i bon tour a tots.
0: Va. Igualment, gràcies.
1: Vagi bé, adéu.
2: Adéu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I ara és moment d'escoltar la cançó del dia.

és Boomerang dels Manel, i és que aquesta cançó fa referència al Tour de França del 1996, quan va significar la fi del reinat de Miguel Indurain al Tour de França, després de guanyar-lo 5 anys de manera consecutiva. Aquell dia a l'estació d'Otacam, com diu Guillem Gisbert, Indurain es va fondre i el danès Bjarne Riis va consolidar el liderat al port d'Otacam.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Ja us vaig explicar l'altre dia que la primera fase del tall de l'R3 entre Montcada, Bifurcació i la Garriga s'allargarà més del previst. Hauria d'haver acabat fa dues setmanes i les plataformes d'usuaris temen que continuï fins passat l'estiu. Segons explica Marc Genera, el portaveu de Perquè no ens fotin el tren, diu que troben a faltar que no hi hagi una acció de planificació i de coordinació d'obres. Genera parla de l'oficina tècnica del Pla de Rodalies que la Generalitat va crear precisament fa 8 mesos a l'inici d'aquestes obres per dirigir i coordinar les obres del Pla de Rodalies. Segons les plataformes d'usuaris, la Generalitat, que els ha confirmat que està al cas de la situació, tampoc no ha donat cap termini. Les obres de desdoblament de l'R3 entre Parets i la Garriga impliquen més de 16 mesos de tall ferroviari. Van començar l'octubre passat i estan dividides en dues fases. La primera estava prevista entre l'octubre del 2025 i el maig del 2026, però encara no ha acabat. I la segona, amb el tall de trens entre Mollet, Santa Rosa i la Garriga, estava prevista entre el maig de 2026 i el gener de 2027. Segons el comunicat emès per les plataformes d'usuaris, els treballs del mur afecten només l'espai de la via 0 i, per tant, no hauria d'impedir la connexió de l'R3 a l'entrada nord de l'estació de Montcada i Forcació. Qualifiquen d'escandalós que no s'hagi activat cap mecanisme d'urgència per reparar el mur i evitar el retard de les obres. També consideren una deixadesa i abandó de la línia que no s'hagin solucionat els casos de robatoris de coure, l'últim entre la Garriga i el Fígaró fa una setmana i mitja. A més, afegeixen que l'incompliment i retard de les obres no només afecta l'R3, sinó també l'R7 i les circulacions de proves dels nous trens de Rodalies que s'estan fabricant a la planta d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, sabem que avui és un dia complicat pel que fa a la mobilitat a les nostres comarques. Explica'ns.
3: Doncs mira, Ona, a veure, vull destacar pel que fa a la línia R3. No hi ha res a dir, però sí que les carreteres. Avui a zones hi ha pobles que ara mateix doncs entrades d'ells estan incomunicats, per exemple, pujant des de la C-17 per on recórrer, passar el Tour de França. Hostalets, Centelles, tenen entrades als seus pobles tallades a causa de tot el pas del Tour de França, també cap a la zona passada Manlleu, és a dir, tota la zona de la part nord d'Osona. Per tant, avui que la gent miri, sobretot, els mapes, els mòbils, de quines són les restriccions, perquè hi ha molts pobles que quedaran incomunicats.
2: Doncs aquesta és la mobilitat pel que fa avui al nostre territori.
3: I
2: hi ha un apunt més, Andreu?
3: Que si la gent vol anar cap a Puigcerdà o això, no podrà anar per la Collada de Tosses perquè estarà tallada, o sigui que hauran d'anar per la C-16.
2: Perfecte. Doncs aquesta és la situació ara mateix de l'R3 i de la C-17. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
3: Fins ara, una.

0: I ara repassarem les notícies que us explicàvem feia una hora. La Fundació Impulsa becarà 27 estudiants de formació professional del Moianès al curs que ve. L'entitat iguala el nombre d'ajuts a joves amb risc d'exclusió social que aquest curs passat tenia en Laia de Déu, una codinenca.
1: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial, que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martín és la coordinadora de la Fundació Impulsa al Moianès.
2: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els hi fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
1: A més, la Fundació Impulsa busca persones i empreses que vulguin sumar-se a la xarxa de mentors Impulsa. Persones amb trajectòria sòlida i vinculació al territori que acompanyin el seu creixement professional i humà als joves seleccionats per rebre la beca. La Mercè Padrisa és una mentora de Castellterçol.
3: Home, una mentora? A mi, primera, que m'ha seguit connectada amb el món educatiu, perquè quan tu has fet de mestre, quan fas de mestre dones molt, però també rep molt. I en el moment en què et jubiles, per molt que tinguis el teu temps per disfrutar de tot allò que t'agradaria fer, sempre queda com un petit buit que queda aquí per omplir, no? I continuar en el món educatiu, en aquest vincle, i a més de manera solidària, t'omple aquest buit, et fa sentir molt feliç, no?
1: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos i una dedicació d'aproximadament 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació.
0: I la Colla de Diables de Cardedeu ha celebrat la Festa del Foc, una de les dates més marcades en el calendari de la colla. La plaça de Sant Corneli ha tornat a ser testimoni de la llegenda d'Albert Runric.
4: Doncs sí, així és, Ona, i és que un any més Cardedeu veu com la primera gran festa de l'estiu omple carrers i places, amb una llegenda d'Albert on no hi cabia ni una agulla. Abans, però, els Diables han organitzat un seguit d'activitats al llarg de tota la jornada. Escoltem a Alba Ferrés de la Colla de Diables de Cardedeu.
5: Durant el matí han hagut moltes activitats així com, bueno, un parell d'activitats per nens, que han sigut un èxit, un taller on els nens es posaven casaques, posaven la forca, ha sigut molt un espai molt màgic perquè els hi veies la il·lusió a la cara, i després han explicat la llegenda i també una llegenda explicada per la Núria, que als nens també els agrada molt, adaptada per ells.
4: La llegenda d'enguany no ha incorporat novetats per al segon any consecutiu, però els espectadors han pogut gaudir de la música en directe que va ser composta exclusivament per la Festa del Foc. Durant l'escenificació, la bèstia de la colla de Diables de Cardedeu s'ha deixat veure davant d'una plaça plena de gom a gom per celebrar aquest dia tan especial.
5: És la nostra festa, és la Festa del Foc de tots els diables, des dels més petits als adults.
4: Un cop acabat la representació de la llegenda d'Albert, la colla de Diables de Cardedeu ha tancat una nova edició de la Festa del Foc amb un correfoc de bestiari amb el drac Vilardell de Sant Celoni, el porquet de Sant Antoni de Vilanova i la Geltrú i el berro de Cardedeu, com no podia ser d'una altra manera. Una jornada que ha tornat a reunir una gran quantitat de persones al voltant de la cultura popular i que manté viva una de les tradicions més emblemàtiques de la colla.
0: I el PSC de Ripoll rep el càstig de la resta de partits i es queda sense representants a les comissions, Isaac Muntades.
6: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Oriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
7: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
8: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos abstenir-nos perquè creiem, doncs, amb la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
6: Els dos regidors socialistes en substitució d'Enric Pere i Diana Belén Avilés van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.
0: I ara mateix connectarem en directe des de Sant Feliu de Codines amb en Ton Falqués, perquè allà ja estan a punt per l'arribada del Tour. Ton, què tal? No sé si ens podem sentir en Ton. Hola, Ton, endavant. Em sembla que no podrem fer connexió des de Sant Feliu de Codines. Si podem provar-ho d'aquí una estoneta, doncs podrem connectar en directe per veure com es preparen per l'arribada del Tour de França. Fins aquí l'informatiu d'avui. I ara, com sempre, dediquem aquesta estoneta per parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Laia de Déu, què tal? Com portem aquest dilluns?
9: Molt dilluns, Ona. Molt dilluns.
0: Molt dilluns.
9: Excessivament massa dilluns avui, eh?
0: Jo ja t'he de dir que per mi està sent el dilluns menys dilluns que portem de tota la temporada del Territori 17.
9: Sí.
0: Primer de tot perquè és aquest ambient d'estiu. De per mi és estiu. Avui m'he llevat i dic, ostres, estic... No sé on estic vivint. També és veritat que, clar, avui a la feina també és un dia especial
9: perquè passa
0: el Tour de França, però tot i així també perquè, clar, ja comencen els torns d'estiu. Per tant, ostres, per mi el dilluns menys dilluns que portem.
9: Clar, jo és que he dormit una unitat de 3 hores avui. Aleshores és com que no acabo jo d'estar
0: molt... No acabes d'arrencar, Laio?
9: No. El tratar d'arrencar-lo és un... En el meu cas és un fail total. Vull dir...
0: En fi, Laia, què ens portaràs avui? Aquesta última...
9: Últim
0: coses que passen, eh? Poc se'n parla,
9: sí.
0: Eh?
9: Vull dir... Poc se'n parla, eh?
0: Sí.
9: A mi m'agrada molt aquesta secció. Però bé, començarem perquè a mi, bueno, les traduccions em semblen fascinants, vale? Perquè hi ha gent que, doncs, no sap traduir coses. En aquest cas, són paraules del món casteller, perquè al final, doncs, bueno, jo he sigut castellera durant molts anys i crec que és interessant. Però el periódico fa uns dies... el titular deia això: Los Minyons de Terrassa s'estrenen en la gama extra esta temporada durante la fiesta mayor. Fins aquí tot bé. Vale, què passa? El problema ve quan tu veus la foto i veus el peu de foto en el text.
0: I què posa?
9: Que posa la torre de nuevo, ja comencem malament, con forro y esposas. Ara resulta que els castellers porten esposes de manilles, saps?
0: En sèrio?
9: Manilles del castell.
0: Això de quin diari era, Laio?
9: El periòdico. Sí, literalment la traducció està bé, però continuo pensant que el de la torre de nuevo seria la torre de nueve.
0: La torre de nueve, sí. Però con forro i esposes...
9: Con forro i esposes, clar, vull dir, és la traducció literal que han fet de manilles.
0: Però clar, fins a quin punt s'han de fer traduccions literals quan parlem de vocabulari específic, per exemple, en aquest cas, del món dels castellers, no? Jo crec que aquí hauria d'haver-hi de dir, no es pot traduir.
9: Exacte, no s'ha de traduir. Jo penso que hi ha moltes coses que no s'haurien de traduir. No entraré en aquest tema perquè és un tema que se m'infla la vena ja. Però bé, m'ha fet gràcia perquè és això. Són traduccions literals que crec que, com tu has dit, Ona, doncs al final doncs no haurien de fer-se. Perquè si no s'entenen i hi ha malinterpretacions.
0: Exacte.
9: I ara em va fer molta gràcia una fotografia que te la llegiré perquè al final és una ressenya de Google, vale, que si te la jo et llegeixo el que va posar la persona, vale? Comida excelente, la paella de marisco y los calamares increíbles, muchas gracias Ángel por tu buen trato, calidad, precio inmejorable, muy recomendado. Fins aquí sembla tot bé, no? Uh-huh. Fins que llegeixes que han deixat aquesta ressenya a J. Camps Corredoria d'Assegurances.
0: J. Camps?
9: Corredoria d'Assegurances. Correcte.
0: Ostres.
9: Ara,
0: vull dir...
9: El més divertit és que li respon el propietari. Apreciamos tu opinión, Guillem, però som una corredoria, no un restaurant, tot i que certament ens agrada posar-li una bona salsa als seguros de danys.
0: Els hi ha sortit bé al final.
9: I afegir els punxos de sal a les responsabilitats civils. Comentaris com el teu ens ajuden a seguir treballant per obtenir la primera estrella Michelin del seguro. Una salutació. Em sembla fascinant aquest... L'error, però és que la resposta... A mi m'agrada molt llegir ressenyes d'Instagram i m'agrada... de Google, i més m'agrada llegir les respostes.
0: A mi també.
9: Un esport fascinant.
0: Tu ets aficionada en posar ressenyes a Google? Jo n'he posat alguna,
9: Jo n'he posat alguna, però no acostumo a posar-ne. Certament no acostumo a posar-la.
0: Jo em poso quan realment és molt necessari i quan realment he anat a un lloc que m'ha agradat molt i dic, és que es mereixen una ressenya,
9: O quan no m'ha agradat gens i m'han tractat fatal.
0: Exacte. Quan és un terme mig, és com, bé,
9: sí, ja... Quan és un terme mig, és com un, vale, ja està, està bé, guai, tornaré, sí. Probablement, però ja està. I jo no podia... acabar la temporada de coses que passen sense parlar d'algú que ha passat molt recentment i que em fa molta gràcia i que ho titulava, ara m'ha sortit un anunci, titulava l'ABC fa uns dies, segur que ja us heu enterat, però doble ataque a la sede de Vox. Un hombre lanza penes de plástico y otro prende fuego a la fachada.
0: No ho sabia, Laia.
9: Com que no ho sabies? No,
0: mira, això m'encanta perquè és com el desenllaç perfecte per acabar coses que passen, com...
9: Em sembla...
0: Uau! No ho sabia, això!
9: Pues es veu... A mi em sembla fàcil... el punt de que... No puc llegir l'article, vale? Em sap molt greu, però el punt de... a mi Instagram se'm fa... Crec que fa dos dies, com a molt, Se'm va plegar com de doble... Vull dir, d'aquesta i memes... Vull dir... llançar penes de plàstic, vibradors a la seu de Vox, em sembla... la millor reivindicació.
0: Uau,
9: sobretot,
0: m'encanta.
9: No? Venim de l'orgull LGTBIQ+, doncs em sembla encara més divertit, saps? Com a reivindicació, saps?
0: Uau.
9: Per molt que ells diguin. I l'altre, el que li pren foc, llàstima que no anés més enllà.
0: Estic llegint ara la notícia, l'Aio, i em fa gràcia perquè diu... segons ha pogut saber l'ABC, la persona, encara sense identificar, va encendre foc aquest diumenge a uns quants, referint-se a penis de plàstic, que una altra persona va llançar prèviament a la porta de l'edifici.
9: És que em sembla fascinant.
0: I que només van cremar els penis de plàstic.
9: A mi em sembla... Clar, però el foc devia pujar i, per tant... Vull dir, clar. Tu, la foto es veu com la façana una mica xamuscadeta, saps? Una mica cremadeta.
0: Uau, ostres.
9: És que a mi em sembla fascinant. Vull dir, crec que no hi ha millor manera d'acabar...
0: Meravellós desenllaç, Laia.
9: Oi? És que
0: exacte.
9: Em sembla fascinant.
0: Doncs moltes gràcies per totes aquestes coses que passen, per portar-nos notícies surrealistes, que en alguns cops ens agradaria que fossin reals i d'altres ens agradaria que fossin mentida. Per tant,
9: totalment cert.
0: Laia, que vagi molt bé i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
9: Ciao.
0: Adéu. I com sabeu, al final de les coses que passen, nosaltres el programa seguirem, en aquest cas, amb 3 minuts de publicitat. Fins ara. Som una espurna
10: de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Punt Orc o a l'oficina de turisme.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 11:15 al Territori 17. I abans de saludar en Guillem Sánchez, que ja tenim a punt aquí a l'estudi, farem una connexió ràpida des de Sant Feliu de Codines, que s'hi troba en Ton Falqués, perquè s'està preparant el municipi per l'arribada del Gran Depart. Ton. No sé si el podrem sentir. Doncs bé, connectarem més tard en el programa especial del 9FM on acudirem que la veu de Sant Joan per veure un cop més doncs, com es viu al nostre territori l'arribada del Tour. Guillem, com estàs? Dia mogudet avui, eh?
2: Nerviós, estic nerviós perquè de fet m'ha passat com algun company també d'aquí de la redacció que hem vingut una estona abans perquè no sabíem si podríem aparcar a prop o no de la feina. Finalment hem trobat lloc sense problema. Ara bé, sabem que fins que no passi tot i no s'obri tot, no podrem treure el cotxe d'aquí.
1: El cotxe guardadet.
2: Tot i això, dies macos, d'aquells de sí. Guardar el record, de fer un vídeo del que està passant per la tele a fora, el que puguem tenir temps d'atrapar i de veure, jo penso que això també és bonic de fer.
1: Doncs vinga, va.
2: Va, en David, ens costat avui el següent. Diu, processant que avui arrenquen 15 dies d'onada de calor. Prepareu-vos, eh? Gent que vagi a veure avui el tour on sigui, sisplau. Gorra, ulleres de sol, molta aigua...
1: Molta aigua.
2: Ombreta i el que sigui. Va, la Natàlia respon això, diu... L'únic que mig respecto d'aquesta calor tan obscena és que la roba triga a assecar-se una mitjana de 13 minuts.
1: Sí, això és perfecte.
2: Això està bé, eh?
1: Perquè, a més, també ahir vaig anar a veure el tour i realment vaig a fer una ampolla d'aigua i em vaig ruixar.
3: Sí?
1: 3 minutets i ja estava seca, gairebé.
3: Em va ruixar?
1: Sí, em vaig ruixar amb aigua, sí.
2: Era aigua, eh? Confirmat que no era cava, que no era...
1: No, era aigua i suor.
3: No havien tampoc hidrats ni res que es posen els ciclistes.
1: No, era aigua d'una botiga de conveniència de Barcelona, vull dir que...
2: Va, perfecte. En Dylan, avui també, en retrat això, diu... Avui, lligant estelades a un fanal amb motiu del tour, passa un senyor random amb la bicicleta i em diu... Ojalá se te queme la mano.
1: Espera,
2: diu, tot seguit s'ha fotut un hòstia monumental. Diu, poètic.
1: És perfecte.
3: El Carles existeix.
1: Perfecte, de veritat. O sigui, la vida fa aquestes coses expressament.
2: Mira, jo avui he de reconèixer que venint també cap a la feina amb el cotxe ja he vist algunes rotondes d'aquí de la ciutat de Vic que també s'estaven guarnint amb diferents elements i m'ha agradat molt els trossos de calçada pintats com aquells mítics d'etapes també del tour de ports de muntanya, sí. Que veus noms
3: de corredors
2: que l'han guanyat, de dates especials. Ostres, això m'ha agradat moltíssim.
1: Que guai. Molt.
2: Va, un comentari d'en Jordi també avui que ens diu, has vist la sèrie sobre el Tour de França? Diu, no, només he vist el pilot. Fins aquí la meva aportació. Us dono permís perquè l'aneu explicant. De res.
1: M'encanta. Si l'escolta la meva parella, estaré tot el dia dient acudits.
2: Va, Antoni, ens recorda el següent avui. Diu, vinc observant com s'està renovant el paviment d'una sèrie de carreteres a Osona que casualment són per on ha de passar el Tour. Hauríem de fer passar la cursa per rutes diferents cada any i ja tindríem solucionat el deficient manteniment d'infraestructures que ens toca patir.
1: Això és cert.
3: Que passi cada dia el Tour de França. No?
2: És el que hi ha. És el que
1: hi ha. O sigui, una de les crítiques podria ser que això es podria fer
2: sense
1: tour.
2: Sense que hagués de passar el tour. Alegrem-nos per això que s'ha fet, també, eh?
1: Sí.
2: Alegrem-nos que s'ha fet.
1: Sí.
2: Va, bona aportació també d'aquest usuari que ens escriu avui. Acabo d'escoltar els de la SER que retransmeten el tour anomenar els municipis catalans, però on demà transcorre la tercera etapa i ara tinc el timpà perforat.
1: Ai...
3: Què deu haver dit?
2: No ho sé.
1: Hostalets de Balenyà. No, encara.
3: No, Hostalets és fàcil.
1: Centelles.
3: Camp de Bànol.
2: Uf, la de Camp de Bànol.
3: Sant Quirze de Safaja.
2: Per exemple. Tu, Andreu, aquests dies que ets més, de bici o de futbol?
3: A veure, està claríssim.
2: Sí?
3: Bici.
2: Bicicleta.
1: Binomi espectacular.
2: Tot això devies veure, no? Ahir al Brasil-Noruega. No vas veure al Brasil-Noruega?
3: La primera part, me'n vaig anar a dormir. Avui havia d'estar molt d'hora aquí al matí.
2: Va, doncs mira, un parell de pilotes vinculades amb això. L'Adrià, que ens diu, Neymar pendent de la seva guerra particular amb Nilan quan el seu país es troba contra les cordes. Diu, una actitud que ajuda a entendre la seva decisió d'abandonar el Barça i el desenllaç de la seva carrera. Tot el del penal que va passar ahir amb en Neymar,
3: és
2: surrealista.
3: És penós.
2: El minut on cessava sí. Les recriminacions de després.
3: L'IQ d'aquest futbolista, si el de Vinícius i el qüestionem, sí. El d'aquest crec que encara s'emporta la palma, eh?
2: Imagina't. Va, i en Josep ens diu això avui per si mai us ho pregunten, eh? Atenció, ens escriu. Informació de servei. El cognom Odegaard vol dir granja destruïda. És a dir, algú que ve d'un mas que es va perdre durant la Pesta Negra. Per si mai surt el debat. Odegaard és un jugador de la selecció de...
3: El capità, de fet. No.
2: Correcte. Que va celebrar... Curiós. Que va celebrar aquella falta que li va fer Neymar precisament que li van acabar ensenyant groga, una celebració d'aquelles de ràbia.
3: Sí,
2: és de...
3: que no, vaig mirar la primera part.
2: Ostres, com posa això, com posa?
3: No, que, a mi el que em posa és...
1: Homes, no els entendré mai.
3: Ai, no, va. Però que això és de...
2: És la celebració,
3: és
2: que
3: la celebració de Noruega, no l'has vist?
1: No, no, Andreu.
2: Doncs busca-ho, busca-ho per
1: ara,
2: xarxes.
1: Ara...
3: S'ha fet superviral, ja veuràs.
1: Doncs la buscaré, la buscaré.
2: Va, acabarem amb una veritat com un temple, la que ens escriu en Ramon. Avui dilluns diu, cada any Vinícius perd la pilota d'or abans. No sé si algú estava pensant que la podia guanyar, no. Encara aquest any.
3: Que la guanyarà jugar a França...
2: O Argentina.
3: I no és Kylian Mbappé.
2: O Argentina, no?
3: O Portugal, Bruno Fernández.
2: T'imagines.
1: Veurem.
2: Ho deixarem aquí, gaudiu del tour, i si no podeu ser en un lloc on passi, evidentment, la cursa, poseu la tele, que avui
1: exacte,
2: és dia...
1: Exacte, avui és dia de televisió, exacte.
2: Doncs va.
1: Que vagi molt bé.
2: Fins demà.
1: Ale de tour.
2: Que vagi bé.
1: Que vagi bé, adéu.
2: Adéu. Vinga.
1: Passen 6 minuts de 11:15 del matí. Can Fortuny és un dels restaurants amb projecció, amb més projecció de la comarca i es trasllada. Un canvi que va lligat també al procés de maduresa i evolució d'aquest projecte gastronòmic que lidera el cuiner santallenc Gerard Fortuny. I avui el tenim aquí al Territori 17 per parlar sobre com és aquest canvi. Bon dia, què tal, Gerard?
0: Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Gerard, el 2023 tu tenies 25 anys i vas decidir obrir el restaurant a Centelles, en concret al centre del poble, que va ser la plaça Major. Què et va motivar a obrir a Can Fortuny?
0: Suposo que la necessitat de tindre un projecte propi. El poble em va ajudar a crear un projecte on pocs diners necessitàvem per arrencar-lo. Després va ser una molt bona opció. I el local estava gairebé intacte. Després va ser inversió petita i amb possibilitat de créixer. Sí que és veritat que la idea del principi era molt diferent a la que estem desenvolupant ara. De fet, molta gent deia que era boig per fer aquest tipus de gastronomia a Centelles, però va anar bé per créixer orgànicament.
1: Ara parlaves aquest tipus de gastronomia. Clar, com definiries que és la cuina de Can Fortuny? Explica'm també quina era la teva idea del principi i al final el que ha acabat esdevenint.
0: Bueno, al principi, i m'agrada explicar-ho perquè teníem unes frases que era compartir és viure i on compartir, si no recordo si era on compartir era menjar o alguna cosa així. La idea era que tothom compartís els plats, fer plats molt grans i tal, però no... O sigui, la idea, quan jo la volia expressar, m'agradava, però quan realment la teoria m'agradava, però la pràctica no la disfrutava, i a mi em tirava molt els menús degustació, que és el que he treballat sempre. Després, com pensava, hòstia, el poble funcionarà millor una oferta que sigui per compartir i no funcionarà l'oferta amb les degustacions. I finalment crec que ha sigut el contrari, si he apostat per el que m'agrada a mi, que és fer menús, i després el fet de fer menjar per compartir, doncs ho he deixat per altra gent.
1: Creus que potser al començar tan jove, perquè, repeteixo, tenies 25 anys, si m'equivoco, corregeix-me, pot ser que se tingués estigma de, ostres, és molt jove, potser això no li acaba funcionant, o tu sempre tenies com aquella allò de dir, ostres, és que confieu en mi, saps?
0: Els meus amics, no hi havia ni un que en aquell moment confiés en mi, és a dir, tots deien que seria un fracàs absolut, excepte dos, diria, que sí que hi van confiar. Sí que és veritat que a poc pues, van anar veient que era algo sòlid. També seguim evolucionant a hores d'ara, vull dir, no, òbviament encara estem aprenent i estem treballant molt amb la Clàudia per poder assolir un projecte i que sigui un projecte estable. Però jo invito i convido a tots els nanos joves de 25, 20, 21, 22, és igual l'edat, a que si tenen ganes de fer alguna cosa i estan motivats ho facin. L'edat no ha de ser un problema, ha de ser més la maduresa, però l'edat no ha de ser un problema.
1: Parlem també una mica de el punt principal, no? Aquest canvi d'ubicació, passes de Centelles a Vic. Com és això de fer un canvi a la capital osonenca?
0: Pues mira, fa 2 anys més o menys ja vaig anar al meu pare i vaig dir que el local on estava mare no m'agradava, i el meu pare emprenyat perquè clar, era un local que havíem fet junts i no l'entenia. I vaig dir, ostres, és que el que estic fent ara, les necessitats que tinc ara, no són les que tenia fa un any en aquells moments, que seria fa 3 anys exactament. Les necessitats que tinc ara amb 12 persones treballant per mi, doncs no són les mateixes, i necessito més espai, més un lloc on poder seguir creixent i no estancar-me. I bueno, doncs anar buscant per Centelles, hem buscat per molts llocs. no trobàvem res, sempre jo amb la il·lusió i el somni de tenir una masia amb cabres i un hort, vull dir, això ha estat com algú que ho he hagut sempre. I la Clàudia, pues, sensata i fredament, fa un any vam vindre a veure el local on estem ara aquí a Vic i em va dir, és aquí? Dic, no. Dic, no és aquí. I un dia em va dir, que sí que és aquí, ja. Diu, aquest lloc està bé. I dic, vale, dic, bueno, dic, ens ho mirarem. Però ens ho mirarem. Jo seguia amb el cap que volia, pues, algú superpersonalitzat. I ella fredament em va dir, Gerard, no tens calés, no et coneix ningú, vull dir, munta un projecte a Vic, fes-ho bé, guanya diners i si mai pots i t'ho pots permetre, munta't una masia amb cabres i després ja t'ho fas i et jubiles allà. Però a vegades pues, s'ha d'escoltar les persones que t'envolten, perquè si no podríem haver-la pifiat molt fort.
1: Llavors, el somni de la masia el deixem per més endavant. Ara teniu un nou local a Vic. Com és aquest local? És a dir, segueix l'estètica de l'antic local a Centelles? Heu volgut canviar una mica?
0: Bueno, aquest local se'ns adaptava molt bé per com és, vull dir, com ha sigut des de fa els últims 30 anys, que és un local amb coteler, amb unes bigues de fusta, o sigui, una estètica molt rústica. Però ens ha anat molt bé, perquè al final el nostre discurs és que una tradició no ha reinterpretat, després estem seguint la tradició i l'estem reinterpretant a la nostra manera, amb coses més modernes, però el local ja era rústic, simplement necessitava coses modernetes, i amb l'ajuda de la germana de Clàudia, que és l'Ester, va entendre molt bé el que buscava jo, perquè al final jo li deia, dic, és que vull algo que sigui reinterpretat, vull modernisme, o sigui, al final l'entrada vull que sigui negra, fosca, que després obrim una cortina i ens trobem un menjador pues clàssic. I crec que ho ha aconseguit, perquè al final entres al restaurant és tot fosc, no hi ha gaire llum, i a la que passes una cortina negra et surt un menjador pues, com deia, amb goteler, amb vigues de fusta, amb entereria llarga, vull dir, crec que hem aconseguit pues, combinar la tradició i el modernisme.
1: I un dels punts també potser que us defineix més és l'hort. Teniu un hort a Centelles, no sé si ara aquest hort segueix aquí a Vic també.
0: Tenim un hort que no, o sigui, no és el nostre hort, o sigui, hi ha un senyor que se n'en cuida i nosaltres treballem juntament amb ell, per lo qual podem treure coses com pepinillos petits i tomàquets, pues, tenim 14 varietats diferents de tomàquets aquest any, però aquest any hem fet una petita representació d'aquest hort en el restaurant amb un hort urbà, que encara no està acabat, vull dir, estic buscant algú que em posi terra, si algú s'anima o que em contacti amb mi, per poder muntar aquest hort, on tindrem una petita representació, sobretot les pastanagues i alguna coseta més que gastem tot l'any, però una petita representació d'aquest hort de Centelles.
1: Mm-hmm. I clar, heu tancat una etapa a Centelles, n'heu obert una a Vic, com va anar el comiat a Centelles? Perquè crec que vau fer un sopar o un dinar de comiat.
0: Ens va passar una mica com les oques grasses, que hem anat fent concerts. Vam presentar un sopar, es va omplir molt ràpid, vam omplir un dinar, després vam tornar a omplir un altre sopar i vam decidir posar un altre dinar i vam dir parem, perquè patarem. Però vam fer un format pensat una mica pel poble, perquè pogués vindre qualsevol persona, però se'ns va apuntar un munt de gent de fora després, o sigui, agraït. La idea era despedir el local de Centelles, despedir els clients que han estat molt habituals a Centelles i els que no, ho he dit tots, i després pues, tancar una etapa per obrir-ne un altre Vic.
1: Que també vau fer una inauguració a Vic, eh?
0: Exacte.
1: I com va anar?
0: Molt bé. De fet, vam fer una inauguració on cada any fem el tercer aniversari, que coincideix amb el dia del meu cumpleaños, coincideix amb, aquest any amb l'obertura a Vic, i vam decidir que en lloc de treure rendiment d'un dia que és una inauguració o un aniversari, fer-ho benèfic i destinar-ho tot a la família de Jaume Bou. Mm-hmm. Que ha estat tot a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Mm-hmm. I a part de Can Fortuny també tens un altre local, el Forbits, que seria una idea potser completament de Can Fortuny, perquè és una hamburgueseria. També com estan en aquest projecte i què espereu del futur de Forbits?
0: Bueno, en qüestió d'un mes hem canviat els dos locals, vull dir, encara m'estic recuperant. El Forbits a Centelles és una aposta molt arriscada, al final són coses que normalment s'obren a ciutats, molt semblant al projecte meu. A vegades no cal estar a les ciutats, vull dir, ens hem d'escapar una mica d'aquests llocs, per sobretot els que volem obrir negocis. Crec que hem d'apostar pel poble també. L'hamburgueseria va bé, va molt bé, o sigui, de fet ens agrada molt el que fem, ho estem disfrutant molt. Ara hem decidit fer un canvi de local per el mateix que he canviat jo, perquè el local on estàvem no era, o sigui, era molt guai, però no se'ns adequava el que necessitàvem. I el de la plaça, pues, fa exactament un any vaig fer una inversió en reformar-lo una mica i creia que era un bon lloc on, o crec que és un bon lloc on anar. Sobretot ara tenim una terrassa que està de conya per anar-hi les tardes.
1: Per tant, quedem que teniu Can Fortuny es trasllada a Vic i el Fort Beach es trasllada a Centelles, però canviant de local a l'antic local de Can Fortuny, no?
0: Exacte.
1: Ha estat dur aquests temps d'anar movent coses i tot?
0: Sí.
1: Sí, oi?
0: Poder més per la Clàudia que per mi, però la Clàudia pobra era la que rebia pues, tot el meu estrès, però bé.
1: Quin tipus de client teniu a Can Fortuny? Teniu? No sé si ara potser canviant a Vic serà un públic diferent, perquè clar, realment és el que dius, no? Aquests llocs de menús degustacions potser són més adequats per les capitals, però ostres, a Centelles ha funcionat bé, i d'on venia la gent?
0: La veritat és que a vegades en restaurants de menús degustació ens trobem que el client és que ve un cop l'any, dos cops l'any o ve un cop a la vida per provar-ho. Després, quan jo penso en el negoci, dic, ostres, poder un puesto com a Barcelona, que tinc un montón de turistes, està bé, puc permetre-m'ho, però un puesto com a Centelles o com ara Vic, la Clàudia pues, va tindre la idea de presentar una carta per venir aquí a Vic, o sigui, la vam posar a prova a Centelles fa uns dos mesos, i vam crear una carta pues, per poder tindre un públic més recurrent. Després la carta és un model que ens agrada molt perquè seguim el menú degustació, simplement que us el feu vosaltres a mi, us el personalitzeu a el que us vingui de gust en aquell moment, i és una carta que bueno, dona peu a poder vindre un cop al mes o un cop cada dos mesos a provar els nostres plats, que al final els hem canviat cada tres mesos.
1: Ara, per acabar, una persona que tingui ganes de provar aquest menú degustació, què s'hi ha de trobar? Què et pot esperar? Quins, per exemple, digue'ns algun exemple de plats que puguin trobar.
0: Bueno, ara estem intentant fer un patent cru, que és just d'avui, que l'estem intentant fer amb botifarra negra i aigua de porc, però després fem plats com l'arròs, que això us ho trobareu al menú degustació, que és una de les nostres especialitats. Treballem molt el producte que tenim de temporada, com ara el calamar de putera o un bisquer de lluerna, que està quedant molt guai. Sobretot no són plats que siguin molt experimentals o molt raros, sinó que anem a fer cuina molt tradicional, però poder amb textures o amb elaboracions diferents, o la Clàudia, que ens fa postres com un lemon pie ara, però li combina Maria Lluïsa i el Fabra, que el fa molt refrescant.
1: Doncs Gerard i la Clàudia, que tampoc ha parlat però també ha estat aquí acompanyant-nos avui a l'entrevista, moltes gràcies per venir al Territori 17 i també molta sort en aquestes dues etapes, també Can Fortuny i la de Fort Beach. Que vagi molt bé.
0: Merci, gràcies.
1: A vosaltres. Passen 3 minuts de 3 quarts d'11 del matí. Última setmana del Territori 17 de la temporada, així que avui parlarem ja de festes majors, l'esdeveniment del nostre país durant aquests mesos. I avui ho farem parlant de la festa major autogestionada de Cardedeu, no, Enric?
4: Doncs sí, exacte, així és, i parlem d'autogestió. Estem parlant del polvorí, que va molt més enllà d'una festa. De fet, és un punt de trobada per l'antifeixisme, el feminisme, per l'antiracisme i per l'ecologisme. Una festa amb uns pilars clars, un espai segur, l'indret, de fet, on es lluita perquè la societat sigui una mica millor aquí a la vila i que ho sigui gràcies a la comunitat. En definitiva, l'indret on els ideals d'esquerres es materialitzen i passen a ser fets i no només paraules. I precisament les companyes del Polvorí són les que aquest cap de setmana han presentat el cartell del que serà la festa major autogestionada més espectacular d'aquests últims anys i edicions. Així que volem conèixer-la, volem parlar-ne i volem preguntar-li a la representant que tenim aquí avui, la Júlia Genís, que ens va comanar ella el lit perquè de cultura en sap un feix, així que si alguna cosa és el Polvorí, és cultura en majúscules. Júlia, benvinguda a casa teva i al Territori 17. Com estàs?
5: Hola, gràcies per convidar-nos. Fa molta il·lusió.
4: A tu només faltaria. Escolta'm, a veure, jo m'he deixat portar, ja ho has vist, però explica'ns tu que en formes part, què és exactament el polvorí per la gent que no ens ho vegi.
5: Doncs el Polvorí, jo diria que ho has dit molt bé, és un espai segur de festa, és un espai que reivindica la lluita popular i social des d'una base, des de la cultura, des de la plaça, des de la comunitat, des del trobar-se i des del gaudir sabent que estem reivindicant junts, no? No és només un espai on anar a ballar, que també, però sinó també és un espai on tu pots ballar segur, on tu pots reivindicar el que creus i... O sigui, diríem que podria ser una festa major amb caire de transformació social.
4: I tant. I escolta'm, hi ha molta gent que l'ubica segurament com que la gent que forma part així té un perfil més aviat jove, no? Però clar, quan va néixer? Perquè hi ha molta gent que en forma part que no va veure el naixement perquè no existia ni l'imaginari als seus pares.
5: Hòstia, sí. El Polvorí va néixer el 2002.
2: Wow.
5: Ja fa... Aquest any fem 24 anys.
4: Poca broma.
5: I l'any que ve farem festa grossa perquè en fem 25, quart de segle. Vull dir que ja, ara ja fa bastant de temps. Som gent jove, però és veritat que ara ja comencem a apropar-nos a certes edats, eh? Vull dir que ja no està tan format només per la part més jove del poble. I jo crec que el Polvorí va néixer com d'una necessitat, no? D'una necessitat de tenir un espai diferent de festa major, i el que ha anat fent al llarg dels anys és anar-se transformant en convertir-se doncs, en cobrir necessitats que es veien al poble. Doncs primer era un espai molt més jove, després a poc a poc es va aparèixer el petit Polvorí, que també feia activitats per nens, a poc a poc hem anat cobrint diferents àmbits que veiem necessaris, sobretot per les persones que formaven part de l'espai aquest i que el creaven cada any.
4: Curiosament, la festa autogestionada de Cardedeu es fa a la plaça de Sant Joan, que és la plaça de l'Ajuntament, com li diem tots els d'aquí. És on hi ha, precisament, com haureu vist, l'Ajuntament. Com és ara mateix la relació amb el consistori? Aquests últims anys han estat, no sé si definir-ho amb la paraula complexa, per ser molt assertiu.
5: Sí, crec que l'Ajuntament aquests últims anys ha sigut complexa, però amb totes les entitats del poble, perquè...
4: De fet, no es consideraven entitat, no? Que ja ho han dit algunes vegades. Que
5: bueno, de fet, no ens consideraven cultura. Això ha sigut un tema, la veritat. Però sí, ha sigut complexa també perquè hi ha hagut una mica la sensació que l'Ajuntament ha posat com moltes traves a tot el que és l'entitat popular del poble, a nivell burocràtic, a nivell de permisos, d'assegurances, coses que, vulguis o no, nosaltres som voluntaris. Nosaltres, igual que totes les entitats, vull dir que són persones que no ens dediquem a això, no tenim un sou per organitzar aquesta festa, ni ho fem perquè tenim ganes de crear aquest espai i d'oferir aquest espai al poble, no? I aleshores, de cop, trobar-se moltes pegues burocràtiques o gens fàcils de tirar endavant quan tu no tens certs coneixements, doncs clar, és un problema perquè no hi ha ningú de l'Ajuntament que t'ajudi, no? Aleshores, està sent una relació bastant complexa, la veritat. Aquests últims anys està sent difícil de trampejar. També és veritat que tenim molta experiència. Vull dir, portem molts anys, sempre mai hem estat vinculats a l'Ajuntament, portem molts anys sent autogestionats i barallant-nos amb coses que... perquè tenim línies ideològiques molt diferents. I aleshores, bueno, doncs tenim molta, molta experiència i tenim persones dins del Polvorí que saben molt bé el que es fan amb aquest tema.
4: Anar capejant pedres a la sabata, podria
5: dir
4: d'alguna manera.
5: Exacte, una mica, sí.
4: Escolta, i ara sí, perquè, ostres, són molt curtes entrevistes i vull entrar dins el tema també en matèria i jo me'n vaig per les branques. Anem a parlar de la festa. Cartellàs, en majúscula, no? És a dir... Com ha anat això? És un cartell, vaja, que té de tot.
5: Home, sí, és un cartell molt ple d'informació. Sobretot és un cartell preciós que ha fet la Marina de las Fuentes, que és dissenyadora gràfica i que forma part també de l'executiva del Polvorí des de fa un parell d'anys.
4: Gràcies, perquè no sigui un cartell fet a mi, com tants cops
5: li agrada. No, és fet a casa, a mà, és fet amb l'esforç humà. I la Marina ha fet aquest cartell preciós que ha estat ideat amb... O sigui, el Polvorí cada any té un eix temàtic que fa que la festa sigui vehicular, com amb tot s'intenta portar cap aquí. Aleshores, aquest any s'ha escollit com a lema i com a eix temàtic. No és folklore, és trinxera, defensem la llengua.
4: Bravíssim.
5: Una mica és la defensa del català, no? Com a eix troncal de la cultura popular, com a... buscant la defensa del català com no només com a la tradició o el folklore, sinó com a eina transformadora també social, una eina de trobada, una eina de benvinguda, una eina com bueno, sí, de col·lectivisme, no? I de lluita social. Aleshores, Agafant aquesta idea, la Marina ha fet aquest cartell preciós, agafant una mica el que volem és convidar la cultura popular a la plaça. O sigui, com trobar-nos tots per celebrar conjuntament un espai i per celebrar qui som també i qui serem, no? Perquè la cultura es transforma i avança conjuntament amb la societat.
4: Quina pena haver de segle XXI haver de defensar la llengua d'un propi territori d'un país, no? Bé, igual que haver de defensar el feminisme, haver de defensar l'ecologisme, etcètera, però donar la sensació que aquesta defensa, tot i que sóc conscient que cansa molt haver d'estar lluitant tots els que creiem amb aquests conceptes de, bàsicament, drets humans, així de senzill, no? La gent no ens pensi radicals, no? La radical idea dels drets humans, no? Però em dona la sensació que des del Polvorí ho viu sempre amb una energia desbordant, no?
5: Sí, sí. A més, també perquè fa molta ràbia, no? Perquè certs discursos que ha costat molt lluita des de les esquerres i des de la base i des del carrer, de cop arriba certes persones i l'agafen i la transformen en una idea que no té res a veure, no? La tergiversen i se'n va cap a una cosa totalment feixista o cap a una idea totalment racista i penses, és que no anava d'això, o sigui, no estàvem parlant d'això, no? I fa molta ràbia perquè jo crec que defensar la llengua en el fons és defensar... és defensar-nos a nosaltres i defensar la trobada, o sigui, no? És com

0: Joan, ja no busqueu, aneu a la zona Polvorí, no? Perquè d'alguna manera hi ha una cura. Llavors, hi ha una cura per la cultura, hi ha una cura també per l'espai segur. És un espai, bueno, aquesta seguretat general, no? Podríem dir?
1: Sí, sigui per necessitat o sigui per ganes també, una mica de les dues coses, com que som un espai autogestionat, no tenim grans pressupostos per crear la Festa Major. Perquè tots els diners que nosaltres fem servir són els diners que generem a l'any durant els actes que fem o durant la pròpia Festa Major amb la barra que posem a la plaça. O sigui, nosaltres no cobrem entrada per res, vull dir, com que som un espai que generem els nostres propis ingressos i d'aquí surt la següent Festa Major, no? Aleshores, sigui per aquesta qüestió, una mica ens hem dedicat a descobrir persones, perquè quan arriben a certs nivells els grups ja no pots pagar els seus grans catxets. Aleshores, està molt bé això també, perquè ens dona l'oportunitat de passar-nos tot l'any buscant a grups nous, que persones que ostres, hem sentit que aquest grup està molt bé, doncs intentem tirar-li la canya a veure si potser poden venir, posar-nos d'acord. O sigui, sempre és com és una feina que
0: és difícil.
1: És difícil, i que a més la fem durant tot l'any, perquè nosaltres comencem a treballar al setembre, o sigui, l'agost fem la Festa Major, al setembre comencem a treballar, i més o menys al febrer hauríem de tenir tancats tots els grups, perquè si no després les coses també comencen a pujar de preus.
0: Sí, és complicat. Júlia, arribem al final. Escolta, fem una entrevista d'això, perquè no t'he pogut preguntar ni a meitat de coses. Arribem al final del Territori 7, us empassem a tots demà de 9 a 11, i a tu t'emplaço una entrevista, a una notícia de cara a aquesta setmana. Gràcies per tot i ens veiem ben aviat a plaça.
1: Moltes gràcies a tu, Enric.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: igual. Per ells, Tour és la forma genèrica per referir-se a aquest tipus de competició. Per nosaltres, la forma genèrica és volta ciclista, i per això, en principi, parlem de les grans voltes ciclistes, les voltes per etapes, etc. Però com que passa que les tres grans voltes per etapes que duren tres setmanes es coneixen internacionalment amb el nom que tenen en cada llengua, en general ho respectem. Parlem llavors del Tour de França, el Giro d'Itàlia o la Vuelta a Espanya. Bé, en realitat totes dues formes serien correctes, però hem de saber que una és més general i l'altra serveix específicament pel Tour de França.
1: I per què volta i no cursa?
0: En aquest cas, anirem una mica pel mateix que hem dit abans. Cursa és una forma molt genèrica que ens serveix per qualsevol tipus de competició, en qualsevol esport, n'hi ha d'atletisme, n'hi ha de motociclisme, de ciclisme, evidentment. Llavors, volta ens serveix per referir-nos específicament a aquest tipus de cursa per etapes que recorre, en general, allò, una part important d'un territori, no? No és a interior, sinó que és a l'exterior, per això es parla de la volta a Catalunya, que, per cert, dit de passada, és com uns 20 anys anterior a la Vuelta a Espanya, és, tot i no ser de les tres més importants, sí que és de les més antigues.
1: Doncs situem-nos encara més enrere per parlar d'on va començar tot. La bicicleta, quan va néixer?
0: Com tot, la bicicleta té una història i té una prehistòria. La prehistòria immediata de la bicicleta seria la Draisina, del 1817, que és una època que hi ha escassedat d'aliments, hi ha fam, això fa desaparèixer molts cavalls, rucs, mules. Llavors, el baró von Drais s'havia acut que la gent humil necessita una cosa per anar d'un lloc a l'altre.
2: Pròxima estació.
1: Diagonal.
0: Ara que ja no té un cavall a disposició perquè han passat a ser molt cars. I s'inventa la Draisina, que és un vehicle com un quadre, diguem, de bicicleta amb una roda a cada extrem i la persona que hauria d'anar a sobre, cam aquí, cam allà, impulsant-se amb els peus.
1: Vaja, una mena de bicicleta com la que fan anar els nens petits.
0: Exactament així, eh? Sí, a la mida adult, però seria això mateix. El problema és que això és molt car de construir. El que havia de servir per les classes populars acaba servint per l'aristocràcia i la burgesia, que fan servir de joguina, diguéssim, perquè ells ja tenen cavalls i rucs i mules. Això seria prehistòria. Llavors, si passem a la primera bicicleta, es considera que és del 1860, uns 50 anys posterior, a la Draisina. Se la inventen els anglesos i en diuen és el bicycle, és a dir, dues rodes, el que nosaltres en diem un bicicle. Que són aquests vehicles tan grossos, amb una roda davant enorme, la persona asseguda a dalt de tot, i això és molt elegant i queda molt bonic en aquests cartells de l'Art Nouveau, no? Però a part de ser molt elegant, també és molt perillós, i això fa que s'aprimi una mica, diguéssim, la població de les classes altes, i al cap d'una vintena d'anys aproximadament, per evitar tantes desgràcies aristocràtiques i burgeses, s'inventa la bicicleta segura, que ja té unes rodes raonables, la persona a dalt de la bicicleta pot tocar amb els peus a terra, a més, el pes de qui va no se situa sobre la roda davant, sinó sobre la roda darrere, això evita aquestes tombarelles que passaven, i té un bon sistema de frens. L'altre tenia els pedals a la roda davant, ara ja els tenim a la roda darrere. I això és l'èxit de la bicicleta, i l'èxit definitiu és quan s'aconsegueixen abaratir costos cap a finals del segle XIX. I llavors, finalment, les classes populars poden comprar bicicletes i es compleix el somni del baró von Drais.
1: Lingüísticament, doncs, l'origen del mot bicicleta l'hem de situar a Anglaterra.
0: Sí, és una adaptació del bicycle, el que es converteix llavors en bicicle, que vol dir que té dues rodes, i quan s'inventen la bicicleta segura, se'n diu bicicleta perquè redueix les mides de les rodes. És a dir, és com un bicicle més petit. Això en anglès no ho han fet i continuen dient bicycle, però en tant de llengües romàniques tots han passat a dir-ne bicicleta amb un diminutiu.
1: I de dir-ne bici, què? És legal?
0: Sí, és completament correcte. Podria semblar, segons com, algú podria tenir la idea que bici és castellà, per això seria un absurd. En totes les llengües que he treballat en aquest diccionari, que són el castellà, el francès, l'italià, l'anglès, en totes hi ha un diminutiu per a bicicleta. Bici en castellà, però és bici en italià, perquè ells tenen la bicicleta. És velo en francès, que ve de velocípede, i és bike en anglès. I nosaltres no serem menys, i com que és un objecte que fem servir diàriament, que ens apreciem, que ens va molt bé, igual que fem, per exemple, amb el metro, amb el cine, o tantes altres coses, doncs podem crear un escurçament. De fet, també ho fem sovint amb els noms de les persones que ens apreciem quan són molt llargs. Llavors, en contextos formals, faríem servir més la forma completa, bicicleta, en un ús més quotidià passem a la bici, que és la forma simple.
3: Un dilluns perfecte, bicicleta sense mans.
1: I atenció, perquè el que no podem dir sota cap concepte, i tots ho fem anar amb alegria, és sillín. Joan, per què?
0: Perquè el sillín ve de silla, de muntar, és a dir, la sella d'un cavall, perquè la gent hi seu com aquí, com allà, en una bicicleta, igual que en un cavall. Ara bé, en català es va generalitzar això de sillín, que és evidentment castellà, perquè silla és castellà i perquè aquest diminutiu in també és del castellà. Llavors tindríem aquí dues possibilitats. O podem dir sella o selló, que seria una sella petita en català. Selló seria la forma que es considera oficial. O si no, podem dir senzillament seient, perquè serveix per seure i perquè jo no sé si encara tenim tant al cap la imatge del cavall.
3: Energia per recórrer carreteres infinites.
4: Doncs és que ningú diu selló, ni sella, ni seient. Diu sillín. En alguna ocasió, selló no ho he dit, però sí que seient sí. És cert que se'ns en va tot cap allà, cap al sillín.
1: Ei, Mar, és ben veritat que ho diu ben poca gent. Tu, suposo que com a escultora i professora d'escultura, doncs no, però com a ciclista hi tens una certa experiència, perquè ja fa un temps que pedales. Com va començar la teva història amb la bicicleta?
4: La meva història amb la bici va començar accidentalment per tema de malaltia. Un càncer de mama, molt jove, i jo havia començat a fer alguna sortida en diumenges amb bici, però jo no feia esport des de feia molt de temps. I arrel de la malaltia va ser quan em vaig enganxar de cop i volta, perquè doncs, necessitava gestionar tot allò que em passava. Però era més una gestió de l'estrès, de gestió emocional, la que em va portar a enganxar-me totalment amb la bicicleta, perquè doncs, em feia sentir molt millor.
1: I com dius, t'hi has quedat ben enganxada amb això de la bicicleta, oi? Quina mena de curses fas tu a la carretera?
4: Mira, d'entrada a la carretera hi surto poc i cada vegada menys, perquè darrerament hi ha massa accidents per imprudències de conductors, de motoristes i del poc respecte que hi ha. Aleshores prefereixo anar amb bicicleta gravel o amb bicicleta de muntanya per la muntanya. De curses ara no en faig, perquè això ja ha estat una etapa. Arrel de desenvolupar també tot el projecte Identitat Esculpida, de vinculació amb l'esport i el càncer de mama, doncs en vaig fer moltes, 7-8 anys molt, molt intensos, i ara estic en un altre punt. La bicicleta és més un gaudi, i a sobre doncs ara puc, a més, compartir-lo amb la meva gosseta. Així que sortim totes dues juntes i sortim per muntanya.
1: Mar, amb el permís del Joan, em sembla un planasso lo de l'excursió amb la gosseta. Escolta, moltíssimes gràcies i a veure si no triguem tant a tornar a parlar. Una abraçada.
4: Una abraçada i sobretot llarga vida a la bicicleta.
1: Ei, Joan, ja torno a ser aquí i tinc més termes que em generen dubtes, com el mallot, el pelotón i la pàjara. Què ens en dius?
0: Mallot està perfectament ben dit en català. En francès s'escriu amb una I, L-L, seria millor, però en català es va adaptar no només pel ciclisme, sinó que també es fa servir en dansa, es fa servir en gimnàs, o fins i tot com a vestit de bany, és un mallot. Escriu M-A-L-L-O-T, no té cap problema, i és una forma que existeix. Maglia se dedica a un mal especial perquè en realitat en italià es pronuncia maglia. És la forma italiana i es fa servir, jo crec, que específicament per qui porta la malla rosa del Giro, és a dir, qui va en primer lloc en el Giro. Nosaltres també ho diríem malla rosa en aquest sentit, o si no, diem el mallot rosa i ja està. El peloton és una paraula que ve del francès, s'ha de dir que en ciclisme moltes coses venen o del francès o de l'italià, i és el nom d'un grup de soldats, originalment, que fan una operació. Això és un peloton. A partir d'aquí, com que sabem que els esports sovint utilitzen el lèxic bèl·lic, en castellà els hi funciona bé, perquè peloton fa pensar en pelota, també té altres sentits, i per tant se'ls adapta bé a la seva llengua. En català no, en català peloton no tenim res similar. Llavors, com a alternatives, es va buscar pilot, que sona més o menys de manera similar, i és una pila de coses, en aquest cas una pila, diguéssim, de persones que corren juntes, sense un ordre especialment establert, i si no, senzillament en podem dir gran grup, perquè de tots els grups que es van creant al llarg d'una etapa d'una cursa ciclista, el pilot és el principal.
1: A partir d'aquí, la cosa és pedalar fort i anar avançant els que tens al davant, oi? Els ciclistes crec que en diuen atacar.
0: Sí, un atac. Les curses ciclistes són realment jocs d'estratègia, en què hi ha determinats moments que tothom va junt i sembla que no hagi de passar res, fins que algú decideix que ha arribat el seu moment, s'han estudiat l'etapa prèviament, estudien com quines forces tenen els altres, i llavors algú llença un atac, diríem, és a dir, decideix que se separa dels altres i tot sol o acompanyat d'altres que segueixen el seu ritme, s'escapa, diguéssim, és el corredor escapat. Amb això es crea un grup capdavanter, que és els que van davant de tot. Es crea sovint també salta del pilot un altre petit grup, el grup perseguidor, que decideix intentar arribar a contactar amb els que hi ha davant. Continua el pilot, que és el grup principal. Es va quedant darrere el grup de cua i finalment, fins i tot, podríem tenir el grupetto, que són els que únicament intenten entrar dintre el temps màxim permès.
1: I si en lloc d'avançar, el grup de ciclistes va per terra, es produeix un...
0: amuntegament. Aquí ens passa que sovint hem sentit això de muntonera, perquè les curses ciclistes ens han arribat moltes vegades a la tele del menjador, asseguts, en migdiada, dinant al cafó, i anàvem sentint aquestes transmissions en castellà de les grans voltes, del Tour, de la Vuelta, sobretot. Llavors això ha fet que se'ns hagin anat introduint una sèrie de lèxic en castellà que, bé, que està bé intentar anar corregint, enriquint amb paraules nostres.
1: Paraules com meta volant, contrarrellotge, individual per punts. És urgent una xuleta per saber qui guanya.
0: El més important de tot és la classificació general. Quan diem que algú ha guanyat el Tour és perquè és qui l'ha cobert en menys temps. És a dir, sumant tot el temps de totes les etapes, és el que ho ha fet en menys hores, menys minuts, etc. A part d'això, hi ha altres classificacions. Tenim una classificació per punts que no compta el temps, sinó la posició en què arribes al final de l'etapa, o la posició en què arribes a un sprint puntuable a la meitat de l'etapa, etc. És a dir, tu podries arribar 20 minuts més tard que el primer i perdries molt de temps, però potser per punts en perds poc perquè arribes en segon o tercer lloc. També tenim una classificació de muntanya, que és una classificació per punts en zones muntanyoses, és a dir, es donen punts a qui arriba allà en els primers llocs, als ports de muntanya. I finalment, com a classificació així més important, tindríem la classificació jove, que té en compte el temps que han invertit a fer tota la cursa els ciclistes o les ciclistes que tenen menys de 26 anys.
1: Que sí! Joan, que si no, no callarà. Ens ha quedat pendent la pàjara.
0: La pàjara, sí, no sona gaire català ni per la forma, ni per la pronúncia, ni per gaire res. S'ha de dir que és una forma divertida, suposo que això explica en bona part el seu èxit, perquè aparentment no té cap sentit que se'n digui tenir una pàjara d'això, de quedar-se sense forces. I com que s'ha adaptat tan malament al català, les alternatives serien més tècniques, diguéssim, seria tenir un defalliment, perquè defallir és això, quedar-se sense forces. També podríem dir una desinflada, que desinfles de cop, o podríem dir que et queda rebentat. Les alternatives catalanes són aquestes i si algú en té, que segur que s'acaní que se'n poden crear i segur que n'existeixen i que se'n diuen que són allò enginyoses, doncs estarem encantats d'incorporar-les nosaltres.
1: Una ocellada?
0: Una ocellada crec que no la incorporaríem encara perquè no hi ha una metàfora clara que ens faci relacionar una cosa amb l'altra, no?
1: On sí que hi ha metàfora, i qui diu metàfora diu geometria, és amb els radis. On hem de dir rajos?
0: Totes dues. Fa un temps es deia que havien de ser rajos, però totes dues estan acceptades perquè l'autoritat lingüística és pacífica, és comprensiva, estudia les coses i considera que, bé, totes dues són admissibles en català.
1: Radi sí, però sillint ja ens ho has dit que de cap manera. L'ús massiu no pot fer que la mateixa autoritat s'ho acabi replantejant?
0: Radi té l'avantatge que és un terme matemàtic que pot tenir sentit que se'n diguin radis dels rajos de la roda, perquè són radis. Uh-huh. En canvi, el sillint té el problema afegit que parteix d'una idea que no és catalana, és a dir, parteix d'una forma que és silla, que és castellana, té un diminutiu castellà, que és aquetín, que ens serveix per crear plegatín, pillín i altres coses en castellà, però no en català. És a dir, és una forma clarament castellana que no ens permet... L'hauríem d'agafar com un manlleu i no crec que valgui la pena, la veritat.
1: Més dubtes. En el cas de la peça metàl·lica on va muntat el pneumàtic, llanta o llanda?
0: En el cas de llanta o llanda estem exactament igual que amb els rajos i els radis. Totes dues són adequades, igualment adequades. Totes quatre, podríem dir, surten al diccionari normatiu.
1: Joan, ara mateix el diccionari del Termcat ja té enllestida la part de la cursa per carretera, però encara té molt camp per pedalar, oi? Perquè amb la bicicleta també podem jugar a futbol o fins i tot emular a la Nàdia Comaneci.
0: La bicicleta es pot fer qualsevol cosa, realment. Si som clàssics, diguéssim, podem fer el ciclisme a carretera o el ciclisme de pista. Llavors podem tirar cap a una banda més aventurera i tindríem el ciclisme de grava, conegut com a gravel, que si deixa d'anar per pistes de terra o camins, pujant una mica el nivell tenim el bicicross, que aniríem per llocs complicats, pujant tindríem el ciclocross, que anem per llocs tan complicats que estones hem d'anar amb la bici a coll, i ja si som uns superespecialistes podríem fer el bicitrial, que seria fer trial en bicicleta, no? Si som més tranquils, ens podem dedicar a la bicicleta estàtica o al cicloturisme, que és allò d'anar pel món amb aquestes sàrries al portaequipatges. Després, si ens agraden els esports d'equip, podem anar cap al ciclobol, que deies, que és una mena de futbol que s'ha d'impulsar la pilota amb la bicicleta mateixa i no amb el peu. Però també tenim el bicipolo, que seria com jugar a polo, però amb una bicicleta i no amb un cavall, que com ja sabia el Baró Fandreix, és estar més econòmica la bicicleta que el cavall. I després, doncs, bé, també tindríem la part artística del ciclisme artístic, que seria això de fer elements, figures, amb acompanyament musical, tot sol, amb parelles, amb equip... I a part de tot això, evidentment, podem desplaçar-nos tranquil·lament cada dia amb la bicicleta, perquè ja dic que la bicicleta també és, a part de tot això, un mitjà de transport.
1: I no ens hem d'oblidar mai el casc.
0: El casc. El casc és de les coses... En el diccionari de ciclisme de l'any 91 es parla de la gorra dels ciclistes, perquè els ciclistes corrien el Tour, per exemple, amb una gorra. I això ara seria completament inimaginable. Tots els ciclistes professionals van amb casc. Nosaltres, si som gent conscient, també hauríem de portar casc en ciutat o passeig al costat de la platja o per anar per muntanya, perquè qualsevol caiguda és un perill sense casc, encara que es porti gorra.

0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: M92.8.
3: A la Vall d'en Bas, al cor d'un entorn privilegiat, hi ha un lloc pensat perquè la gent gran se senti com a casa, el Mirador del Puig de Calm. A només un pas de la Vall del Gès, som una residència i centre de dia que aposta pel que realment importa, les persones. Un equip humà proper, professional i compromès que acompanya cada resident amb calidesa, respecte i atenció personalitzada. El Mirador del Puig de Calm. Proximitat, qualitat i vida tranquil·la en un entorn únic. Vine a conèixer-nos. Informa't al 872 20 25 47 o entra a la nostra pàgina web.
2: El nou FM, el nou so d'Osona. 24/7.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
3: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
5: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
3: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, el Mirador del Puig de Calm.
5: Ah, sí? Què té d'especial?
3: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
5: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
3: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
5: I com s'hi pot contactar?
3: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El Mirador del Puig de Calm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
6: I la segona ciutat és el sud de Vic i és Manlleu, que en té 20.000. I la tercera, quina és? És Torelló i és el sud de Manlleu.
7: Manlleu està al nord de Vic i Torelló al nord
6: de Manlleu. Manlleu està al nord de Vic. M'he equivocat, clarament.
2: El nou matí.
8: Amb el bon temps, nous aires han arribat a la llibreria Mater de Vic.
9: Ens renovem per oferir el més nou en material escolar, papereria i regal.
8: I també novel·les, guies de viatge i quaderns de vacances.
9: Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Vine i gaudeix de l'estiu amb nosaltres.
8: Mater, Pla de Balenyà 23, cantonada Portal de la Rambla de Vic.
9: I recorda, a Mater pots bescanviar el val escolar de 60 euros.
10: Momentos Sarsa, Volkswagen i Audi estrenen noves instal·lacions. Ens hem traslladat al carrer del Blat número 13 de Gurb, en un espai més ampli, modern i pensat per oferir-te la millor experiència. Vine a descobrir la nova casa Audi i Volkswagen. Momentos Sarsa, ara al carrer del Blat 13 de Gurb.
4: Cobertes serveis funeraris. Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei. Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu, Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter. Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores, 93 883 23 46.
3: Has estat mai a la Vall d'en Bas? És un lloc espectacular. I saps què hi he descobert?
5: Què hi has trobat aquí tan a prop nostre?
3: Una residència per gent gran que sembla feta perquè t'hi sentis com a casa, el Mirador del Puig de Calm.
5: Ah, sí? Què té d'especial?
3: Doncs que no és només una residència o un centre de dia. És un espai on el que compta de veritat són les persones. L'equip és proper, professional i molt atent. Tracten cada resident amb una calidesa que impressiona. A més, està literalment al costat de la Vall del Gès.
5: Això en un entorn com aquell ha de ser una meravella.
3: Ho és. Tranquil·litat, qualitat i un paisatge únic. Si tens algú que li podria encaixar, val la pena conèixer-los.
5: I com s'hi pot contactar?
3: Molt fàcil. Truca al 872 20 25 47 o entra al seu web. El Mirador del Puig de Calm. T'hi sentiràs bé només d'arribar-hi.
2: El nou FM. El nou so d'Osona. Ràdio, música, podcast.
3: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: Me'n vaig a França a veure el Tour.
12: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I, a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codines, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Dos quarts de 12 del migdia d'avui, dilluns 6 de juliol de 2026. Dia especial, dia històric, perquè el Tour de França travessa les nostres comarques. D'aquí molt pocs minuts, la caravana ciclista arrencarà, es donarà el tret de sortida, la sortida neutralitzada a Granollers, que enfilaran cap a Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codina, Sant Quirze Safaja, i d'aquí ja baixaran cap a Centelles per travessar la comarca d'Osona, per Centelles, pels Hostalets de Balanyà, per Sant Miquel de Balanyà, Taradell, Santa Eugènia de Berga, Vic, Manlleu, Torelló, Vilaseca, Borgonyà, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, Les Llosses, Ripoll, Cap de Bànol, Ribes de Freser i cap a la Collada de Toses, en una etapa que acabaran al cap de 5 hores aproximadament a les Angles, a la Catalunya del Nord, en un final d'etapa que a causa de l'incendi del Conflent es farà sense públic i sense la caravana publicitària prèvia al pas dels ciclistes. Moltes d'aquestes coses, moltes coses relacionades amb aquesta etapa del Tour de França, us les explicarem des d'ara i durant més de 3 hores en directe en una edició especial del Territori 17 que fem conjuntament des de Ona Codinenca, el Nou FM i la Veu de Sant Joan per conèixer el detall i el pas de la caravana ciclista per les nostres comarques. A Sant Feliu de Codines, a peu de carrer, a peu del pas del Tour, hi ha l'unitat mòbil d'Ona Codinenca amb en Ton Falqués. Ton, benvingut, bon dia.
1: Bon dia, Isaac, com estàs?
0: Molt bé. Nerviós,
1: emoció
0: nerviós.
1: Forta, emoció forta avui, eh?
0: Molt, molt,
1: hòstia,
0: molt
1: avui fort. Això és gros, és gros. Fa estona que estem ja aquí a la posició de comentaristes d'Ona Codinenca, al mig de Sant Feliu, una de les curves més carismàtiques d'aquest centre de Sant Feliu, al costat de Can Garriga, que aprofito ja per fer el primer agraïment de la jornada, perquè ens han deixat posar aquí davant de casa seva i ens estan subministrant a beuratges i històries. Doncs estem perfecte aquí al costat de Can Garriga, que ens estan ajudant també a suportar aquesta calor, que, per cert, nosaltres estem a la sombra, estem prou bé, i no estem patint encara gaire, perquè passa una mica d'aire per aquest carrer que estem i tenim una visió espectacular. La gent que coneix la zona ho sap, a la curva aquesta de Can Garriga veiem tot el recte de Sant Feliu, veurem els ciclistes pujant per aquí al centre de Sant Feliu. Ara la presència de gent ha baixat una miqueta, hi ha hagut un pic d'emoció forta, Isaac, amb el pas de la caravana comercial del Tour. I ara la gent s'ha refugiat una mica perquè just on hi ha més espai per posar-se cau un sol de justícia i la gent ha buscat una mica de sombra. Isaac, al meu costat també tinc a la Gemma Permanyer, no sé si li vols dir bon dia també.
0: Sí, i li vull demanar a veure què ha caçat ja d'aquesta caravana publicitària. Ja, suposo, amb carmelos, alguna gorra, alguna samarreta o què?
2: Mira, Isaac, he anat badant tant que no he caçat res.
0: Carai.
2: He vist com caçaven carmels, una ronyonera. Un nano amic meu petit m'ha vingut a explicar que portava la ronyonera plena de coses que ha pogut caçar. Dic, doncs jo dec bé badat, tu.
0: Què més ens pots explicar, peu de recorregut?
2: Doncs mira, et puc explicar que les botigues de Sant Feliu realment s'han bolcat amb aquest pas del Tour, perquè veiem aquestes, unes samarretes que són groc fluorescent, no són groc mallot groc, diguéssim, sinó que són més fluor, que posa Sant Feliu de Codines amb el Tour, i a totes les els aparadors que donen a la carretera per on passaran els ciclistes, hi ha com a mínim una samarreta d'aquestes. Després, la Susana, la fornera, que potser recordeu que el dia de la Volta a Catalunya ja us vam explicar que havia fet una instal·lació a fora casa seva, doncs hi ha tornat, hi ha unes bales de palla amb una bicicleta pintada de color groc i tot un seguit d'elements ciclistes. Té rodes penjades també a la façana. El seu veí també ha penjat una bicicleta al balcó. Per tant, hi ha ambient totalment de Tour. L'aparador de Can Basté, que està bastant a la vora d'on som nosaltres, doncs també bicicleta i diversos elements esportius, tot que és una botiga de roba no esportiva avui. Ha canviat el seu aparador, i així doncs molts establiments del pas del Tour de Sant Feliu. I la gent, doncs, aquí davant nostre en tenim uns amb cadires que han tret fins i tot un tamboret i tenien cerveses, m'han dit que sense alcohol.
0: Gemma, Ton, no us sembla si fem res? Ara anirem de seguida cap a Granollers, que és on hi ha ara mateix la notícia, però res, fem una passada ràpida per un altre punt per on passaran els ciclistes, que és el passeig de Vic, el punt neuràlgic de la capital d'Osona. Aquí es preveu que les bicicletes, que la rua ciclista, la caravana ciclista, arribi cap a quarts de dues tocats del migdia, però segur que ja hi ha ambient. No sé si ha passat fins i tot ja la caravana publicitària. Allà hi ha en Xevi Verdolet. Xevi, benvingut, bon dia també.
3: Bon dia, bona hora, què tal?
0: Molt bé, i tu?
3: Doncs, escolta, aquí, molt bé, molt bé. Escolta, jo faig un consell d'entrada, que és que la gent que tingui ganes de veure el tour aquí al Passeig de Vic, he de dir que a aquesta hora, el que seria la primera fila de la tanca, aquí al Passeig, ja està bastant plena. I falten encara dues hores llargues perquè això comenci a córrer amb ciclistes, eh? Vull dir que Déu-n'hi-do l'ambient que hi ha aquí. És una fanzone molt animada, hi ha música ambient, hi ha una pantalla gegant muntada, hi ha un extrem de la rambla del passeig per poder fer l'etapa quan comenci a córrer allà d'això. I ja comença a passar a les corades que sí, algun cotxe puntual, alguna moto, que ja saluda la gent ja crida, però clar, són coses que van passant de comptagotes de moment, però escolta, molt ambient aquí a la, al passeig, aquí amb activitats, ja tenim una zona de judo cycling aquí amb bicicletes per la canalla que puguin fer un petit circuit. Hi ha també llocs per menjar, per beure, hi ha música, hi ha una xeraca que passa pel carrer, i escolta, aquí la gent d'entrada intentant encara buscar alguna ombra per passar aquesta zona d'espera, però cada cop més, veient que la cosa es comença a omplir, agafant ja posicions en aquesta part del passeig, que serà un dels trams posos més icònics d'aquesta etapa. Segur, i també diria de la comarca, perquè clar, és de les icones de la comarca, aquest passeig de Vic, que serà ple de gent, ja ara ho està, doncs, fixa't aquí dues hores, quan això comença a arrencar de veritat, com de la seva mica.
0: Doncs gràcies, Txell, per aquesta primera aportació des del passeig de Vic, on hi ha la fanzone de la ciutat de Vic per veure el pas dels ciclistes per aquest punt emblemàtic com és el passeig. I ja ens advertia Ton, Gemma, en Xevi, que qui vulgui estar a primera fila ho té complicat, perquè a la primera fila el passeig ja està plena.
1: Ambient de gala el que esteu vivint a Vic, com a la majoria de pobles de la comarca, aquí a Sant Feliu ara, com dèiem abans. Només hi ha gent, el tros que el sol no toca, els edificis fan una mica d'ombra a la nostra esquerra i de moment la gent està concentrada allà. Escolta, què et sembla si baixem cap a Granollers, Isaac?
0: Som-hi.
1: Va, doncs anem a provar de fer la primera connexió amb el Xavi Comelles. Xavi, bon dia, com estàs?
4: Hola, bon dia, companys. Oito, què tal, com esteu?
1: Alto i claro des de Granollers. Quin ambient es viu a la capital de la comarca?
4: Doncs ambient de molt ciclisme. De fet, ara hi ha moltíssima expectació en aquest carrer Roger de Flor. Avui aquí a Granollers, aquesta tercera etapa del Tour de França que arranca des del camí Ramon Llull. S'està fent en aquests moments, s'està acabant la presentació dels equips que ha plegat a moltíssims aficionats. Aficionats del propi Granollers, però també aficionats que venen de l'estranger i que venen amb les banderes, sobretot a animar els ciclistes del seu país. Hem vist equatorians, hem vist també colombians, vull dir que hi ha moltíssima gent, i molta de la gent el que està fent ara també és, com dèieu ara mateix a Sant Feliu, aplegada als llocs on toca l'ombra. I de fet, aquí, en aquest carrer Roger de Flor, ara els equips estan dintre dels autobusos, acabant de refrigerar-se i acabant-se també de preparar per prendre la sortida d'aquí tot plegat, 20 minutets escassos, 25, 20, gairebé 30 minuts, i molta de la gent està aquí esperant davant dels autobusos. Evidentment, us podeu imaginar quins són els autobusos que tenen més expectació, que la gent està esperant a que els ciclistes surtin. Doncs els de l'UAE, el Visma, evidentment, tothom esperant a que surti l'eslové i Pogacar, i també, evidentment, Jonas Vingegaard, actual líder del Tour, per pocs segons, però de moment tota la gent, com us dic, passada les presentacions oficials i tots els actes protocolaris que es fan abans, tothom ara agrupat a l'ombra aquí davant dels autobusos, esperant a capturar, a veure si poden fer alguna foto o alguna instantània, algun vídeo dels seus autèntics fans del ciclisme.
1: Diries que fa una calor excepcional o una calor moderada només a Granollers ara mateix?
4: Ara mateix, calor excepcional. De fet, estar a sota del sol és un suplici. Fa molta calor, fa moltíssima calor, i la gent no és pas tonta, està tota amagada a les ombres. Jo crec que avui serà una etapa dura pels ciclistes, quan hagin d'afrontar, sobretot, cap al migdia, els ports de muntanya, i veurem aquest primer port també de Sant Feliu. Serà dura l'etapa. Aquí fa moltíssima calor.
1: Tens controlat quant tros fan per dintre Granollers els ciclistes? Una mica perquè la gent tingui clar el recorregut al voltant de Granollers?
4: Correcte. Els ciclistes surten des d'aquest carrer Ramon Llull amb aquesta sortida neutralitzada. Fan aproximadament, no sé si arriba ben bé a 2 quilòmetres, enllacen el carrer Ramon Llull i després ja travessen tot el carrer Girona, i a partir d'aquí, carrer Girona, ja surten cap a Canovelles, aquella zona de rotondes que hi ha en fila cap a la rotonda, que després aniran cap a Santa Eulàlia Ronçana. Però això, aquí a Granollers, evidentment, sortida neutralitzada quan vagin pel centre de la ciutat, i un cop ja surtin d'aquest centre de la ciutat es donarà el tret de sortida oficial a la tercera etapa del Tour.
1: Isaac, quina enveja, Xavi, així a la sortida.
0: Bueno, enveja. Parlo amb un que s'ha passat 2 dies a Barcelona, O no, Ton?
1: Sí, ho hem viscut.
0: T'ho has passat bé o no?
1: He disfrutat com un nen, perquè aquestes coses passen un cop a la vida. De fet, havia vist la sortida a Copenhague fa 2 o 3 anys, quan van sortir d'allà també, però viure-la des de dintre, en aquest cas, a més, també tens l'Andreu per aquí, em sembla, també l'ha pogut viure des de dintre. És una passada poder viure com funcionen aquestes coses. Després, si vols, en parlem amb calma.
0: Molt bé. Què més?
1: Doncs amb el Xavi, no sé si el podem deixar reposar una mica, que es vagi agafant posicions cap a la sortida i seguim repassant punts de connexió, si et sembla.
0: Fem una cosa, si et sembla, abans, perquè ara en Xavi començava a intuir com serà aquesta etapa. Nosaltres podem explicar com pot ser l'etapa, per on passa i tal i qual, però algú que s'ha enfilat a la bicicleta, que ha corregut el Tour i que s'ha mirat el perfil de l'etapa, i que fins i tot estic segur que hi ha passat més d'una vegada entrenant, com és en Josep Jofré, ha tingut la delicadesa de fer-nos arribar aquest àudio explicant el perfil de l'etapa que comença avui a Granollers. L'escoltem?
5: És una etapa de mitja muntanya. Recordem que té 3 ports de tercera i un de primera, tot i que el de primera no és massa dur per el moment on està situat en la cursa. I això farà, doncs, que dona peu a l'oportunitat d'escapades d'uns quants corredors. No crec que deixin marxar més de 7 o 8 corredors, perquè també, doncs, els equips per darrere controlaran, però sí que hi haurà una bona lluita, sobretot a l'inici, almenys fins a dalt a Sant Feliu de Codines, on es preveu que es produeixi l'escapada, i llavors, doncs, hi haurà una mica un control per darrere amb l'equip del líder i també amb els equips que estiguin interessats en poder guanyar aquest final explosiu de les angles. Per tant, creiem o crec que a l'altura de la comarca el pilot passarà relativament tranquil, amb una escapada per davant i per darrere, doncs, controlant un dels primers equips de la general. També serà un punt clau, jo crec, que l'esprint de Can de Bànol ja posarà una mica a lloc la situació, on a partir d'aquí els líders que estiguin tirant aquest gran grup miraran quina distància tenen amb els escapats per apretar més o menys la collada de Toses i fer així una mica, aproximar l'escapada i tenir-la sobretot ben controlada, que no marxi més de 2 o 3 minuts. També recordem que en aquestes primeres etapes, aquestes primeres escapades, solen ser corredors d'un segon nivell, no són ni primeres espases ni corredors molt, molt forts, sinó que són corredors que busquen la seva oportunitat. Equips com Caja Rural, doncs, segur que hi serà present. I per tant, doncs, també saben, i és clar que al final un equip fort per darrere, doncs, tenen terreny per poder-ho neutralitzar. Després, els últims 40, trobarem el port del Calvaire, que és un port llarg, 11 quilòmetres, carretera ampla i molt bo per poder agafar velocitat per darrere i aconseguir així neutralitzar els de davant. Llavors, una vegada passat aquest port, sí que la carrera serà ja molt ràpida. Jo crec que carretera amb un pilot bastant enfilat, clarament per anar a neutralitzar els escapats i a preparar-se sobretot per aquesta última pujada. La pujada de les Angles, 1 km 700, amb un promig de 6,5%, No és complicada la pujada. Sí que és veritat que just a l'inici, a l'entrada, sortint de les angles, hi ha un gir a la dreta molt pronunciat, molt estret i amb unes rampes fortes. Això farà doncs, molt nerviosisme, perquè a un quilòmetre 700 on els líders no poden perdre ni un segon i els equips estan forts i per tant hi haurà molta gent, molts corredors valents de l'equip que tots voldran estar davant, serà realment un punt, jo crec que molt i molt complicat, si no per dir el més complicat de tota l'etapa, aquest gir a falta d'un quilòmetre 700 per l'arribada. I llavors doncs, en aquí guanyarà un corredor fort, valent, explosiu, i sprinter, no? Sprinter vull dir ràpid, no vull dir un sprinter pur, però sí que un Matthew Van Der Poel, un Remco Evenepoel, jo crec que poden estar en aquesta etapa disputant-la per guanyar-la.
6: A la línia recta, bicicleta sense llum.
0: Doncs ja heu sentit Evenepoel i Van Der Poel, dos possibles noms de favorits segons la travessa que ens acaba de fer Josep Jofré, que ens acaba d'escriure l'etapa d'avui que està a punt de sortir, a punt de començar a Granollers. Ton.
1: Quina bestiesa el recorregut que ens acaba de fer el Josep Jofré, perquè, hòstia, poder-ho viure... Quasi notàvem com era la pujada i tot plegat. Això ha sigut espectacular.
0: Es nota que s'ho
1: coneix. Home, quan tens gent experta, és una passada. Aquí a Sant Feliu, Isaac, hi ha diversos punts d'interès. Un, evidentment, és aquí al centre, cap al sud de Sant Feliu. A l'entrada de la rotonda també hi ha una bona moguda de gent. I una mica més encara al sud hi ha la part del Prat de Dalt, que hi ha una instal·lació feta per la gent d'aquí Sant Feliu, del Figueres, el Codines Motor i el Motoclub i companyia. Allà han posat històries per allà. També hi havia algun rellotge ahir la nit de la Fira del Rellotge instal·lat. Però un dels punts importants també és a la zona de la zona industrial de Sant Feliu, del Pla de la Costa, on hi tenim la Laia de Déu. Laia, bon dia.
7: Hola, bon dia, Ton, què tal?
1: Molt bé, com està l'ambient per aquí dalt a la zona industrial?
7: És la mira, com heu dit tots, està tothom intentant buscar les ombres, porten per... Aquí, jo he tota una carpa, excús, molt jovent també, molta gent esperant a que passi el tour, i això sí, ara estan aplaudint constantment quan passen els cotxes, i molt bé, ficada per la carretera.
1: Tenim algun problema amb la connexió aquesta de l'aire. Sí. Les cobertures aquí al voltant de Sant Feliu són una mica complicades a vegades. Intentarem a millorar la connexió. Isaac, una de les coses que ens ha sorprès fa una estona és com la gent, o sigui, aplaudeix els cotxes, aplaudeix els ciclistes aquests espontanis que passen per aquí davant, que encara en van passant i tot falta... Mira, falta una hora perquè passi, i ara passa un grup de quatre ciclistes que, bueno, van, diguéssim que no passant a la mateixa velocitat que passaran els del Tour, i la reacció de la gent amb els bombers. És una cosa que ens ha sorprès molt. Han passat dos camions de bombers així tranquil·lament, sense anar d'emergència, i un aplaudiment tancat, sentit, de la gent. Espectacular, espectacular.
0: Doncs...
1: Suposo una mica influenciats pel cap de setmana, no? Aquest
0: correcte,
1: cap de setmana
0: sí,
1: amb els incendis
0: sí.
1: del...
0: Home, sí.
1: De les Gavarres. A veure, tornem a provar de parlar amb la Laia un segon, aviam si la cosa millora. Laia.
7: Ara?
1: Més o menys. Tenim una mica complicat, si no... Intentem millorar-ho, que el Pau et doni una mica d'indicacions des del control tècnic, que no ho he dit, Isaac, però tenim el Pau aquí als mandos, aquí darrere meu, fent que tot això, tota la part del sud del T17, del territori 17, funcioni com ha de funcionar, i també sí. Agrair-li doncs, la feina que fa els controls. Així vols saludar l'audiència, Pau?
8: Hola, què tal? Bon dia.
1: Pau. Hola, què, Pau. Com ho veus?
8: Bé, molt bé, molt bé. Aquí, interessant, molt xulo. La caravana ha sigut espectacular, ja la veu a Barcelona, però això de que passin per casa nostra doncs, també fa goig, no? I a veure si aconseguim millorar alguna connexió. Va, fins ara.
1: Isaac, tenim el Jordi Givert també en
0: sí,
1: algun lloc, no?
0: Sí, correcte, ara anava a donar-li pas. Jordi Givert, explica'ns on ets, va.
9: Hola, doncs mira, des d'aquí al Moianès el Tour de França passa per un municipi que és Sant Quirze Safaja, sóc a la carretera entre Sant Feliu i Centelles, just a la zona del restaurant El Revolt. Aquí, més o menys, tinc al meu voltant una cinquantena de persones. Jo només veig el tram de baix d'aquest Revolt. I dins el restaurant, abans hi he passat fa una estona, potser hi ha un centenar de persones més que s'han agrupat allà per veure aquest pas del Tour de França. Per aquí al Moianès hem parlat amb gent, hi ha gent de Moià, de Castellcí, de Castellterçol, també de l'Estany, que s'han acostat fins a aquest tram petit de la comarca on passaran els diferents ciclistes. A més, és just al mateix lloc on fa 10 dies es va declarar un incendi forestal. Hi havia el control dels bombers i de gent rurals per intentar combatre les flames i, a més, avui just és com un canvi de pàgina també pel poble. Han organitzat diferents activitats, per exemple, una sessió de spinning just en aquest mateix lloc on fa 10 dies hi havia bombers.
0: Molt bé, Jordi. Ton.
1: Ara es comencen a passejar alguns cotxes dels equips per aquí davant, quan a més hi ha uns espontanis artístics que estan decorant l'última curva abans d'arribar aquí a Sant Feliu amb guix, pintant. No acabo de veure què estan pintant, però suposo que deu ser el nom de suport d'algun dels corredors. Però ja comença, diguéssim, que la freqüència de corredors, de cotxes que van passant ja va sent cada cop més alta. Ara ja és un constant de cotxes. Tot i això, si no m'equivoco, Xavi, des de Granollers, la sortida encara no s'ha donat, no?
4: No, de moment aquí encara estem esperant a que la sortida es doni. De fet, encara estan acabant de fer alguna presentació d'equip, vull dir, estan ben bé apurant fins al final. Sí que és veritat que ja hi ha molta gent col·locada darrere de les tanques per veure, no? Per no perdre's aquesta sortida neutralitzada, com dèiem abans, des d'aquí Granollers. Però de moment falta poquet ja per aquell moment esperat que tenim portem tants mesos amb ganes de dir, no?, de que arranca la tercera etapa i ho fa Granollers, però de moment encara no, de moment encara ens hem d'esperar.
1: Xavi, la gent a tu no et coneix gaire, és la primera vegada que et sentim en antena a una codinenca, espero que no sigui l'última, ja parlarem un dia d'aquests de diverses coses. Això som molt a una codinenca de fer atracaments en directe, i de fitxar gent així en antena. Isaac, no sé si ho feu això també, el nou, o sou més serios?
10: Home, sí, sempre que... Sempre que és convenient, doncs mi, atraquem.
1: S'ha de fer atracaments en directe. Atracaments en directe és que llavors la gent no pot dir-te que no. De fet, el Xavi ha quedat callat, no ha dit res més, eh? No sé, Xavi, ja en parlarem. Escolta'm, explica'ns una mica la teva relació amb el ciclisme. Tu també ets malalt de Tour i de ciclisme.
4: Soc malalt del ciclisme. Sí que és veritat que et diré una cosa, perquè jo crec que sóc una mica un espècimen estrany, perquè m'agrada molt el ciclisme, sóc de veure'l per la televisió, però no el practico, no surto a la carretera amb bicicleta, però sí que sóc un dels grans aficionats, per entendre'ns, sóc capaç de posar-me a la televisió després de dinar i no m'adormo, sinó que me'l menjo, per tant, em considero, com us dèiem, un espècimen una mica estrany.
1: No ets de l'equip migdiada, tu ets de l'equip de seguir l'etapa com Déu mana.
4: Està bé, correcte. De fet, estic ara justament aquí davant de l'arc de sortida, d'aquesta sortida neutralitzada.
1: Sí.
4: Si voleu, fem el problema de fer algun atracament en directe,
1: la
4: gent... No s'espanta, perquè això a vegades vas amb un micro i sembla que et portis bé a saber què, que la gent s'espanta, però intentarem fer algun atracament. Va, anem a provar. Algú que vagi ben equipat. Hi ha molta gent que va amb samarretes de color, aquestes samarretes de color groc, que s'han repartit perquè la gent doncs vingui a animar. Estem... Mira... Anem a veure aviam aquest aficionat, a veure aviam si ens vol fer ens vol respondre alguna pregunta. Bon dia. Com es diu?
11: Josep Lluís.
4: Josep Lluís, no t'has volgut perdre aquesta sortida de Granollers. Què significa que una etapa del Tour surti avui des d'aquí Granollers?
11: Bueno, jo des de fa molts anys que segueixo el Tour per la tele, aleshores, jo que sé, és un gran esdeveniment, és molt important per la ciutat perquè li dona entitat, però com a aficionat doncs és una oportunitat única i a més soc voluntari, o sigui que ho vist també des de la perspectiva de donar una mà en tot això, en tot el procés.
4: Avui, tercera etapa del Tour de França, no sé si tens algun favorit que creus que pugui endur-se aquest Tour.
11: Doncs no, favorit no, disfruto sempre amb el que fa més esforç i acaba guanyant o fa alguna cosa per l'equip que és vistós o aprofitable per l'equip, i això sempre és xulo de veure.
4: Molt bé, Josep Lluís, doncs acaba de disfrutar d'aquesta sortida que començarà en breus.
11: Gràcies.
4: Doncs ja veieu, la gent esperant aquí, i de fet es donava la xifra en aquesta presentació del Tour, no? Aquests actes protocolaris, ho dèiem, en Josep Lluís era un voluntari, n'hi han en total s'han dit més de 100.000 voluntaris desplaçats arreu de diferents indrets de Catalunya per ajudar, no?, a que tot això funcioni.
1: És realment espectacular, que, Xavi, el dels voluntaris, és una cosa espectacular, perquè aquí a Sant Feliu també hi ha hagut un desplegament important, fins i tot fa una estona, i ho parlàvem fora d'antena ara perquè no tinc la gent a prop per aquí, però ho parlàvem, i tinc aquí davant un voluntari que ell és americà, que viu a França, que ara viu a Sant Cugat i que està fent de voluntari a Sant Feliu. Per tant, la història també, tenim aquí voluntaris de tot arreu, fins i tot voluntaris de Sant Feliu fent de voluntaris a Barcelona a la primera etapa. Per tant, doncs, n'hi ha per dar i per vendre per aquí, per Sant Feliu. Xavi, això encara no arrenca. Isaac, què et sembla si intentem parlar amb la

0: de Codines a Granollers és on està a punt de començar aquesta etapa, la tercera etapa d'aquest Tour, que començava dissabte a Barcelona amb una contrarrellotge per equips. Va continuar ahir amb aquesta etapa entre Barcelona i Tarragona amb aquests tres ascensos finals al Castell de Montjuïc, i avui amb aquesta etapa que passa per casa nostra, que surt de Granollers d'aquí molt pocs minuts, puja cap a Sant Feliu de Codines, a Caldes, Sant Feliu de Codines, a Sant Quirze, a Safages, la incursió que fa el Moianès, i després ja baixa cap a la comarca d'Osona, Centelles, els Hostalets de Balenyà, Sant Miquel de Balenyà, Tredell, Santa Eugènia, Vic, anava a dir Calldetenes, per alguna, d'alguna banda el deu tocar, Calldetenes, Vic, Manlleu, Torelló, i llavors ja enfila cap al nord, passant per Vilaseca, Sant Vicenç, Sant Quirze de Besora, Montesquiu, i entra cap al Ripollès, Ripoll, Can de Bànol, Ribes de Freser i Collada de Toses, per acabar l'etapa, com dèiem, a les Angles. Tenim...
1: Digues. Hi ha rivalitat o no amb els pobles de per aquí dalt? Perquè m'ha semblat que volies afegir Calldetenes així com...
0: No.
1: Com resquillada.
0: És que passa molt d'esquillada i tinc dubtes de si passa pel terme de Calldetenes o si no, perquè és això, baixen de Santa Eugènia i a la que arriben al giratori ja d'accés a Vic pel carrer Montserrat ja entren a Vic i van cap al passeig. I no sé si en aquell punt en alguna roda pot rascar Calldetenes, però vaja, és allà mateix.
1: És com els de Caldes, que aquí sí que hi ha rivalitat entre Caldes i Sant Feliu, i els hi passa per fora. Aquesta vegada la gent destacava que en el mapa que ensenyaven a tot arreu sortia Sant Feliu i sortia Caldes. També és important això, tenir-ho controlat.
0: Perquè sou coll de tercera categoria, no? Sant Feliu.
1: Exacte. Ja tinc aquí al voltant la gent que reacciona, el comentari calderí. Esperem que hi hagi gaires calderins que ens acompanyin aquí a prop de la carpa d'una codinenca. Tenim la Gemma Permallé pel recorregut. Gemma, on pares?
2: Soc bastant a la vora teu, però a la banda del sol, diguéssim. Soc a la carrer Agustí Santa Cruz, per tant carretera, just davant del Pla de l'Os, que és on el Tour ha instal·lat la seva botiga oficial. Hi ha una botiga aquí al Pla de l'Os, a la parada de l'autobús. M'he costat fins a Cantalet, que hi ha moltíssima gent. Hi ha un disjòquei punxant música, per tant encara hi ha més ambient, però hi ha una mena d'oasi sense cobertura allà a Cantalet. Per tant, m'agradaria molt que sentíssiu la música, però és impossible tècnicament que la sentiu. I aquí, moltes estelades, moltes samarretes grogues. Aquests del Tour s'han fet un fart de vendre gorres, i també dedueixo que la gent que està per aquí a la vora també s'ha fet un fart de recollir gorres de la caravana. Travessaré i aniré aquí a l'ombra i preguntaré als primers que trobi a veure d'on venen. Hola! Estem en directe a una codinenca. M'expliqueu d'on veniu?
3: Pues mira, nosaltres venim de Manresa, però estem visquent a Madrid. És a dir, que hem fet un bon trajecte per poder veure el Tour en directe, perquè estàvem el cap de setmana a Manresa i avui ja tornàvem i hem parat per aquí, per Sant Feliu.
2: Molt bé, i per què heu triat a Sant Feliu i concretament a aquesta posició amb aquests dos revolts?
3: Sobretot perquè estem aquí a l'ombra i com que hi ha una mica de pujadeta, pues igual podem veure més de prop, i contents de visitar el poble d'aquí de... Per Manresa no estava massa lluny, així que molt bé, hem pogut arribar.
2: Molt bé, primera experiència amb el Tour, o pel que dedueixo o l'aneu seguint?
3: No, la primera experiència.
4: Primera experiència, jo soy muy aficionada al ciclismo y es la primera vez que pillaba tan cerquita que he dicho, por favor, vamos a ir, así que muy ilusionada.
2: Sí. ¿Cómo estás vivint la jornada?
4: Bien, contenta. Se está pasando más rápido de lo que, como tienes que venir muy pronto porque cortan la carretera y eso, pero así muy emocionante. Luego tardarán 5 segundos en pasar, pero bueno, merece la pena.
2: Molt bé, pues gaudiu de la jornada, moltes gràcies. Don, vaig amb aquest noi que veus que està guixant la carretera.
1: Exacte.
2: Bueno, jo crec que no sé si ens entendrem, però ho provarem.
1: Demostració dels teus coneixements de danès, diria.
2: Dels meus coneixements. Danès, potser. Hola. Català, castellano, English? English? English? Where are you from?
5: From Denmark. Denmark.
2: Denmark. Ah, my partner is living near Denmark. The one who is speaking in the other side of the radio. What are you doing here?
5: Yeah, we are looking for Vingegaard, of course. So,
2: do you think he will win this stage today?
5: Yes,
2: I think so. Yes,
5: I think so. It's
6: It's perfect for him.

0: How has been your choice for being here in San Feliu?
1: No, it's a holiday.
0: It's holiday. Yeah, but you choose San Feliu and not instead of other places.
1: Yeah, we chose this place because we got it as a gift from our daughters. So we are here to celebrate our 70th year's birthday.
0: Congratulations.
1: Thank you very much.
0: Enjoy your stay here.
1: Will do.
0: Thank you.
2: A full nivell, Isaac, d'aquest anglès de la Gemma Permanyer aquí a peu de carrer
3: amb, sí, sí.
2: A pilota parada,
0: ha estat molt bé. Ha sigut una mica un atracament, això.
3: Ens expliques
0: bueno,
3: que t'ha dit ara,
0: Gemma,
3: o no?
0: Que, sí, que ha passat tant anys, no?
2: Sí, això sí.
0: Que ha passat tant anys, i jo diria que ha dit que ho havien triat pel port, però i que n'estava convençut que aquesta etapa beneficiaria el Vicnegar, i així ho estan, estan pintant la carretera amb guix per animar-lo.
2: Atenció com han pronunciat, sí, sí. Vingegor, jo crec que val la pena recuperar-ho, perquè els danesos, jo crec que de totes les lletres que hi ha a la paraula, diuen les que no hi són moltes vegades. És un idioma bastant complex, però sí, sí, danesos aquí a Sant Feliu. De fet, Isaac, ahir un dels grups més animats a la pujada de Montjuïc era una colla de danesos que tenia una coreografia muntada, una cosa espectacular, i vaja, va ser curiós de veure-ho. I són molt de ciclisme, els danesos sempre han tingut corredors importants, i els agrada molt seguir-ho. Més a més, com aquesta època coincideix amb les vacances ja als països nòrdics, doncs aprofiten per voltar, i són d'aquestes banderes que sempre es veuen molt a qualsevol port de muntanya de Sant Feliu. Gemma, no sé si pots arribar a identificar què posa aquí a terra en aquesta pintada.
0: Posa Dan Mark Vingegaard.
2: S'han quedat...
0: Sí, Danmark. Danmark escrit amb danès.
2: S'han quedat sense espai per això, eh?
0: Sí.
2: La D i la A els ha quedat molt grossa, però la resta de coses se'ls ha...
0: Sí.
2: Ho han hagut de comprimir una miqueta aquí.
0: Passa molt com fas pintades, això, que de cop has de fer lletres més petites. Sí, sí, sort que va amb un dels favorits, perquè si no hagués estat incapaç de saber a qui animaven, també t'ho dic.
2: Molt bé, doncs, Gemma, jo crec que...
0: Vols que provem...
2: Va, un mes i ens anem cap a Granollers.
0: Ells que van amb nevera i tot. Hola, estem en directe, una codinenca. D'on veniu?
4: De la Ametlla del Vallès.
0: De l'Ametlla del Vallès. Nevera inclosa, vol dir que heu vingut d'hora i esteu preparats per aguantar el que calgui aquí?
4: Hem vingut abans que tanquessin la carretera i així ja agafàvem el lloc.
0: Heu agafat coses de la caravana, per tant?
4: Sí, hem agafat llaminadures, la samarreta, rinyoneres, de tot una mica.
0: Sou aficionats al ciclisme i soleu venir per aquí amb bici?
5: Sí, sí, molt, molt. Pues podríem dir que cada cap de setmana...
0: Cada cap de setmana, eh? Hi ha molt peregrinatge aquí cap a Sant Miquel del Fai per aquests revolts, per tant... Ton, si vols, explorem un altre punt d'aquest recorregut, a veure qui més tenim per aquí.
2: Vinga, doncs intentem encara ja cap a Granollers en el moment que ens quedi lliure la connexió, i parlem amb el Xavi. Isaac, que deu estar ja això a punt de caramel.
3: Doncs sí, hem d'anar cap a Granollers. De fet, ja veiem imatges per televisió de l'inici de la sortida. Bueno, de fet, ara ens ensenya una imatge aèria de les pistes d'atletisme de Granollers, però vaja, que tot està allà a punt per començar ja aquesta etapa, que d'aquí uns minuts enfilarà cap a la vostra posició en aquesta tercera etapa.
2: Una de les coses...
3: Digues, digues.
2: No, una de les coses que està passant ara ja és que ara sí que la freqüència de pas de cotxes és imparable. I ara ja passen cotxes carregats amb bicicletes. Entenc que són els cotxes avançats que van pel port. En principi, quan es comencin a produir atacs i tot plegat, doncs sempre tenen cotxes avançats al recorregut. Una de les entrevistes que no farem avui, però que estaria molt bé fer-li, Isaac, nosaltres que som amants d'aquestes coses, és entendre com funciona la logística de tot plegat, perquè és impressionant. Vull dir, ja no només la logística de muntatges d'estructures, que això, si quan veus com funciona, és increïble, però la dels cotxes, perquè tenen cotxes endavant, cotxes per darrere, cotxes que van per recorreguts paral·lels. Per tant, algun dia això, segurament aquest documental s'ha fet, però vull dir, per veure'l estaria bé. Xavi, ets per aquí ja?
6: Sí que ets per aquí.
7: Ja sóc per aquí.
2: Ets per aquí, per on pares, va.
7: Doncs mireu, estic just davant d'aquest arc de sortida d'aquí a Granollers. Estan arribant en aquests moments els ciclistes que portaran els mallots corresponents, mallots de líder, també mallots de millor ciclista que passa per muntanya. Estan els 5 ja ciclistes aquí col·locats i queden, atenció, 2 minuts 20 segons perquè es dongui el tret de sortir d'aquesta tercera etapa del Tour de França. De fet, ara comença a arribar tot el pilot de ciclistes per col·locar-se darrere d'aquests principals que us deia, que avui lluiran els mallots especials. I queden 2 minuts. Tenim helicòpters sobrevolant per aquí Granollers. També tenim a la gent bevent en tots aquests punts que ha habilitat l'Ajuntament de Granollers per anar-se refrescant, per refrescar-se les gorres, per refrescar-se les mans, per beure aigua. I també, deixem-me fer un petit incís, ara que parlo d'aigua, perquè en la caravana publicitària que ha sortit d'aquí Granollers a les 10 del matí, un dels cotxes que ha passat, més ben dit, un dels camions que ha passat i que ha sigut més aclamat per tot el públic, ha sigut el dels bombers.
2: Ah, mira.
7: Els bombers han sortit d'aquí també, quan pràcticament tancant la caravana del Tour, i la gent, la veritat és que s'ha volcat amb ells, els bombers des de dintre, no? També saludant a la gent, se'ls veia contents, i jo crec que se'ls ha fet un degut reconeixement després de tots els, malauradament, incendis que hem viscut aquesta darrera setmana.
2: I tant, i de fet aquí Sant Feliu ha passat el mateix, ha sigut un aplaudiment sentit molt diferent que la resta, ho comentàvem abans també, molt diferent de la resta d'aplaudiments que hi han hagut, perquè allò de dir la gent que quasi s'ha posat a dreta per poder-ho viure.
3: Estem veient tot imatges de la sortida, veiem els corredors que ja es van col·locant, veiem a l'inici amb la bandera, suposo que per donar el tret de sortida, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Rosell, al costat del president de la Generalitat, anava a dir l'exalcalde de la Roca del Vallès, que també ho és, Salvador Illa. Però vaja, que veiem els corredors que mica a mica aquest pilot es va agrupant a l'inici d'aquesta etapa abans que donin l'inici d'aquesta sortida neutralitzada rere aquest cotxe vermell, i al capdavant doncs ja veiem els mallots de la muntanya, el mallot groc, el mallot de la regularitat, tots ben situats. I ara sí, serà Salvador Illa i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, qui donaran aquest tret de sortida al costat de l'alcaldessa de Granollers, Alba Barrosell.
2: Xavi, tot teu.
7: Justament, 10 segons. Si voleu, us faig el compte enrere. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... I arranca la tercera etapa del Tour aquí a Granollers, fent història. Arrenquen primer les motos que van al capdavant. Surten tots els ciclistes amb aquesta posició neutralitzada. Tots els ciclistes agrupats, però ara sí, ja creuant la línia de meta, arrencant aquesta tercera etapa del Tour de França que es viu amb aquesta arrencada aquí a Granollers. Moltíssima gent traient, animant, cridant, traient els seus telèfons per immortalitzar aquest moment històric amb aquesta sortida a Granollers. Passa ara l'últim ciclista que tanca el pilot. Passant ja també per aquests primers metres els ciclistes que ara ja comencen a tombar carrer avall per anar després a buscar el carrer Girona, un dels carrers més populars i més famosos de Granollers. Gent amb corredisses que intenta seguir els ciclistes pels carrers. De fet, pràcticament aquí és una cursa d'obstacles, això, perquè la gent està embogint, corrent amunt i avall pels carrers. I ara sí que jo us començaré a cedir el testimoni, encara queda perquè arribin fins a Sant Feliu, però aquests ciclistes ja sabeu que agafen unes velocitats que en un 3 i no res els tindreu per allà, companys.
2: Tenim el pas previst per Sant Feliu entre les 12:40 i les 12:50 del matí. De totes maneres, hem sortit amb puntualitat absoluta, això és fantàstic. De fet, com comentava el Xavi des de Granollers, marxa neutralitzada durant 10 minuts al voltant del centre de Granollers perquè també la gent pugui gaudir de la presència dels corredors del Tour a la capital del Vallès. I vaja, ja tenim aquí doncs l'etapa en marxa, aquests primers quilòmetres. Nosaltres anem, com que ho estem seguint per internet, anem una mica més tard. Isaac, jo crec que si vols ens pots explicar com ho esteu veient des de la tele, com llueix Granollers avui?
3: Doncs anem veient això, els ciclistes que ara van a passeig, diguéssim, eh? Ells, perquè és això, van al ritme del cotxe, perquè estem encara en el tram de sortida neutralitzada, veiem molta gent doncs, que els va seguint des dels laterals i tot transcorrent pels carrers de Granollers, ara en una part fins i tot adoquinada, jornada històrica avui per les nostres comarques, però sobretot en especial per la ciutat de Granollers, que veu sortir una etapa del Tour. Això no passa, evidentment, cada dia ni cada any, i com deia abans en Xavi, que la gent hi havia corredisses per anar-ho veient, és perquè realment és un fet totalment excepcional.
2: Xavi, agraït de la feina, deixem que vagis a seguir l'etapa com puguis, a més ens consta que tens més coses a fer per aquí a Granollers, i parlem aviat. Has viscut a Mónaco un moment històric i ens l'has explicat de conya.
8: Moltíssimes gràcies per l'oportunitat. La veritat és que ara estic caminant per aquí, un dels carrers de Granollers, intentant a veure si sóc capaç d'arribar al carrer Girona abans que hi arribin ells, tot i que pràcticament hauria d'agafar una velocitat supersònica, però vaig amb els pèls de punta. La veritat és que ha sigut una passada de moment. Ara tots els cotxes van a una velocitat, les motos, els cotxes amb les bicicletes a sobre dels equips. És espectacular. És espectacular el show que porta el Tour de França. La gent s'ha sortit als balcons, la gent que privilegiada, no?, que ho ha pogut veure una mica més amunt que des de la nostra posició. Espectacular, la veritat és que espectacular. Així que moltíssimes gràcies, companys, i acabar de viure aquesta etapa del Tour històrica.
2: Cuida't molt, Xavi, una abraçada.
3: I ara veiem una imatge de la plaça de la Porxada amb una estelada immensa al costat de la Porxada. Veiem aquesta imatge aèria de la ciutat de Granollers, per on van sortint aquests ciclistes un cop s'ha donat el tret de sortir d'aquesta tercera etapa del Tour de França que passa avui per les nostres comarques. Ton, si et sembla, podem anar a un altre punt de connexió?
2: Sí, tant.
3: Perquè tenim l'Andreu Jiménez a punt en una localitat que també està molt lligada al ciclisme, perquè aquí va néixer un campió de la Vuelta i que va córrer el Tour en més d'una i de dues ocasions. I que, de fet, avui em sembla que el tindrem per allà a prop de l'Andreu. Andreu Jiménez, del 9FM, explica'ns primer de tot on ets i quin ambient hi ha aquí.
9: Bon dia, Isaac. Doncs mira, just ens trobem aquesta nova rotonda que s'ha creat a Sant Miquel de Balenyà, que s'han avançat les obres perquè el Tour pugui passar per aquí i llavors marxar allà cap a Taradell. I bé, doncs estem just al darrere. Estem buscant els refugis de l'ombra, perquè aquí la calor apreta molt. I just veiem aquest mallot tan gran on la realització és molt probable que després l'enfoqui d'en Melcio Mauri, de quan va guanyar la Vuelta a Espanya el 1991. I aquí, dintre d'aquest refugi que tenim d'ombra, doncs estem amb un jove aficionat, en Jaume. Jaume, bon dia. Què tal? Com estàs?
10: Molt bé. Aquí veient el Tour de França.
9: És la primera vegada que vas a veure el Tour de França o ja has anat alguna vegada amb els teus pares?
10: Sí, és la primera vegada que vinc, però vaig anar també a veure la Volta a Catalunya.
9: Veig que vas amb una gorra, deu ser de quan han passat doncs, tota la campanya publicitària. És així o no? Te l'han donat allà, aquesta gorra?
10: Sí, la caravana l'ha tirat per allà i jo l'he agafat.
9: I què t'ha semblat aquesta caravana publicitària?
10: Molt xula i hem aconseguit molts regals.
9: Sí, què més us han donat? A veure, explica'ns, què més us han donat?
10: Xutxes, un buf i una rinyonera.
9: I ara què? Esperar que passin els ciclistes, no? Sí. Suposo que quan passin no estaràs aquí, estaràs a peu de carretera, no?
10: Sí.
9: I quin és el ciclista que tens més ganes de veure?
10: No ho sé.
9: Tots, no? Qualsevol, tots els que passin, eh? I quin és el teu objectiu? Vols algun bidó o no?
10: Sí, espero que ens en donin algun.
9: Doncs ja ho veiem, Isaac, aquí un jove aficionat que està esperant a que passi per aquí el pilot. També s'ha de dir, mira, que estem a Sant Miquel de Balenyà, una població en teoria petita, on ja hauria d'haver-hi gent de la comarca. També hem vist aficionats danesos amb la bandera de Dinamarca, que és molt probable doncs, que vinguin a donar suport a Jonas Vingegaard, el mallot groc d'ara mateix del Tour de França.
3: Doncs danesos ja n'hem trobat a Sant Feliu, ara a Sant Miquel de Balenyà. Recordem que per Sant Miquel de Balenyà està previst el pas dels ciclistes a partir de la 1:20, d'aquí una hora i escaig, abans hauran entrat a la comarca d'Osona, per exemple, a Sant Martí de Centelles es preveu que hi passin a la una. Per tant, estarem pendents ja del pas dels ciclistes per aquí a la comarca. Abans han de passar com pel Moianès i per la posició del set d'una Codinenca que encara estan voltant per Granollers. Andreu, tornarem a connectar d'aquí una estona, perquè abans citaves aquest mallot gegant dedicat a Melcior Mauri, campió de la Vuelta l'any 91, i avui en Melcior, si no tinc mal entès, ho corre per aquí, a prop teu, oi?
9: El tindrem per aquí. Si hem anat a preguntar si estava per ell, ens havien dit que havia anat a casa, però que d'aquí una estona segurament el tornarem a tenir per aquí i ja l'intentarem enxampar.
3: Perfectíssim. Fins ara, Andreu. Moltes gràcies.
9: Fins ara.
2: Entrevista de luxe, eh, Isaac? Sí, la tenim aquesta.
3: Ho serà, ho serà.
2: Amb el seu mare, home, clàssic. Clàssic dels que tenim ja alguna edat, eh? Perquè recordar la Volta a Espanya de l'any 91, sembla que has dit.
3: Correcte.
2: Jo la recordo i són d'aquests noms que et queden gravats a l'imaginari col·lectiu de la gent que ja tenim més de 40, i això del ciclisme fa anys que ens agrada. Escolta, tinc la Gemma perduda per aquí Sant Feliu, no sé ben bé on para. No la tenim, la teníem per aquí, però l'hem perduda. La qüestió és que ara ja, allò que comentava abans, que la gent estava a l'ombra, ara ja tothom ha passat, ja comencem a tenir gent al costat del sol, allò com el Barça de Toros, ja n'hi ha uns quants, perquè saps què passa? I Sant Feliu, pel viatge que fa la carretera, a la dreta és on es veu tota la pujada. Nosaltres estem aquí, la gent que està a l'esquerra queda una mica, fa una mica de curva i no veuen tota la pujada, i els de la dreta estan aquí patint, però podran veure tot el recorregut d'això. I, de fet, falta un minut i mig perquè es doni la sortida ja oficial d'aquesta etapa, no?
3: Sí, de fet, encara els veiem neutralitzats, encara, enganxats al cotxe vermell i encara van a velocitat de neutralització.
2: El pas per aquí Sant Feliu ara passa, mare de Déu, passa la quinta flota dels Mossos d'Esquadra.
3: Carai.
2: Passant aquí, sí, no sé, una, dues, tres furgonetes de la Brimo que van tirant cap a Sant Feliu, i fa una estona sentir un helicòpter, el que passa que ja no sé si el sento per alguna de les nostres connexions o és perquè el tenim per aquí sobre. I ara també passa la botiga oficial,
3: Carai.
2: Que ara ja no us paren, sí, suposo que els sentiu amb els Coldplay de fons, botiga oficial que fa hores que va estar passant per aquí Sant Feliu. Jo crec que la primera que s'ha parat devien ser encara 9:15, encara hi havia el trànsit obert i la gent també ja començava a comprar coses. De totes maneres, aquí, com deia la Gemma abans, aquí al Pla de l'Os tenim també botiga estàtica, eh? Ara passava la furgoneta, però tenim botiga estàtica. Estem pendents de poder parlar amb la Gemma.
3: Si vols, mentrestant, sí? Podem provar de parlar amb en Xevi Verdolet des del passeig de Vic, on hi ha aquesta fanzone habilitada per seguir aquesta etapa del Tour. Xevi, ets per aquí?
11: Som per aquí, a més ara estic justament en un moment de compareixença del tècnic de valoració del que es prepara i del que presenta aquest dia d'avui. La caravana, per aquí ja ha passat, la caravana publicitària ja està la cosa d'estar alliberada de trànsit, però a mi el continua, ja li dic que tothom està pendent de la visita durant dos ciclistes d'aquí, això, duretes ja curtes, a dos quarts i mig, que ha passat per aquí. Si sembla que costa dins l'altre moment l'Albert Castells, el parlo de dir que ve aquesta, en aquests moments en directe al mitjà de comunicació.
3: Tenim problemes per sentir bé aquesta comunicació, sentir la veu de l'alcalde. Intentem corregir aquests problemes tècnics i després intentem de tornar a connectar, si et sembla, el Xevi. Mentrestant,
2: doncs tenim...
3: Digues.
2: Sí, anava a dir que tenim la Gemma ja pel recorregut de nou. Gemma, on ets?
0: Doncs soc bastant a la vora vostra, just a l'altra banda del revolt. El que puc fer és avançar una mica cap aquí per veure... Mira, l'altre revolt, ens explicaven l'altre dia que a la seguretat del Tour els hi preocupava especialment de tota l'etapa en global, aquest punt on som ara, que és aquest doble revolt de Sant Feliu entre Can Garriga i Can... Bueno, entre Can Garriga i el trencall de Sant Miquel del Fai, per qui no conegui massa Sant Feliu, i hi havia especialment preocupació perquè com que van molt ràpid i són dos revolts molt seguits, incrementaven la seguretat aquí. Us direm que, no us diré el lloc exacte, però el CECOR de coordinació de seguretat de la prova aquí a Sant Feliu està molt a la vora d'on som ara, amb un tercer pis d'aquí, i estan treballant 52 voluntaris gairebé tota la plantilla de la policia local, agents cívics i també els ADFs i voluntaris forestals que estan fent doncs, una mica de suport a tot plegat. Anem a conèixer més gent. Aquí hi ha uns nois que hi hem parlat abans, que ens han dit que venien de Santa Perpètua, han vingut en bici, i aquí tenim dues codinenques.
12: D'aquí de Sant Feliu.
0: Expliqueu-nos per què heu triat aquest lloc.
12: Perquè ens han dit que el revolt agafa més embranzida i, bueno, a veure si es poden veure, els hi costarà més, venen de pujada i... A veure què tal.
0: Sou aficionades al ciclisme o heu vingut per curiositat?
13: Per curiositat.
12: No, sí, jo el meu home me l'ha enganxat. Porta molts anys darrere, fa ciclisme i porta de carretera i porta molts anys darrere del Tour, de la Volta, de tot. I llavors, pues sí, sí.
0: Per tant, has sigut nòvia de ciclista i saps el que és esperar.
12: Sí, i tenir paciència. Sí, sí.
0: Molt bé, què n'esperes d'aquesta jornada?
12: Bueno, molt guai, que fer visible més encara Catalunya, Barcelona i tot el que és Catalunya, tot el nostre país, com a país que tenim...
2: Sembla que hem perdut la Gemma ara momentàniament. No sé si és que s'ha desconnectat alguna cosa. Hi ha hagut un moment bastant còmic en aquest fa moment que tenim Isaac aquí davant de la nostra posició de comentaristes. Un cotxe del Movistar parat que semblava que anaven a buscar dinar a Can Garriga. S'han parat, han baixat dos membres de l'equip. Han estat comentant la jugada aquí a la carnisseria de Can Garriga perquè tenen plats precuinats. I semblava doncs, que estaven aquí agenciant-se el dinar i no sé si al final s'han emportat alguna cosa o no, però allò que, bueno, al final, naturalitat, no? Perquè tenien ganes, suposo.
3: No, i suposo que deuen anar a buscar un punt d'avituallament per llavors donar bidons als ciclistes i la bossa que toqui, i mentrestant doncs, ells aprofiten per fer el seu avituallament particular, també.
2: Exacte, em comentava aquí un ciclista que ens acompanya aquí també a prop de la carpa, allò que comentava jo abans dels cotxes avançats, em deia que aquests són els cotxes que porten, com deies tu ara, l'avituallament dels ciclistes també, no? L'aigua i el menjar més avançat pels ciclistes de que estan doncs en el recorregut. Fem una mica d'actualització de per on passen. Isaac, tu que tens la tele a temps real, que jo vaig tard.
3: Doncs mira, la tele ara està fent una pausa, ja. Ho diré ben clar. Però encara no m'he fixat si havien sortit de Granollers. L'última imatge que he vist és que estaven encara...
2: Espera't,
3: sortint,
2: que miraré d'anar a la web del Tour de France, aviam què ens expliquen. Quilòmetre ara mateix aviam si sóc capaç de veure-ho deuen estar, res començant tot plegat, de fet em sembla que el seguiment en viu encara no ha ni arrencat a la web, per tant, doncs això, deuen estar a punt d'actualitzar-nos. Jo pel que estic veient, mira, fa una estona passàvem per Canovelles, que no sé si ja és la sortida o no, encara anaven a darrere els cotxes. Deies, Isaac, perdona.
3: No, res, estava intentant buscar, sintonitzar un altre canal que ofereixin el senyal i amb si n'hi havia la pausa publicitària.
2: Gemma, ets per aquí ara? Ets per aquí o no?
0: Sí, em confirmes que...
2: Sí, i tant.
0: Sí, doncs no sé on us heu quedat abans, he fet una connexió rodoníssima, era de premi, eh?
2: Era de premi, doncs.
0: Però segurament, no. segurament ha caigut a mig fer. No. Us he explicat que som aquí al doble revolt i us he donat la dada de seguretat. Hi ha un CECOR organitzat per la policia local i tècnics municipals molt a prop d'on som ara, en un tercer pis d'un edifici d'oficines, perquè així tenen visió de tota la carretera. I ara mateix han mobilitzats 52 voluntaris, els voluntaris també de l'ADF i voluntaris forestals, gairebé tota la plantilla de la policia local, tècnics municipals també, per vetllar per la seguretat de tot el recorregut en el seu pas per Sant Feliu de Codines, que com sabeu...
2: Aquesta connexió de la Gemma fa el ruc, no sé si és la petaca o què és que falla, però tenim alguna dificultat per poder-la escoltar. Ara sí que hi ha la presència, Isaac, aquí és ja màxima, fins i tot. No som nosaltres els únics que sabem que això és un bon punt per fer fotografies. Estic veient ara mateix un noi que va carregat amb dos camarassos que porta penjats aquí, que em sembla que busca un balcó per poder fer fotos, perquè es va mirar aquests balcons que tenim aquí a prop de la nostra posició. Hi ha diversos fotògrafs oficials del Tour, ja parats aquí, perquè la veritat és que la vista és fantàstica. Jo crec que, mira, ara veurem la producció en directe d'una fotografia per poder fer-la. Està demanant el fotògraf en el veí de dalt No sé, igual, fins i tot el Xavi Barroso, que el tenim aquí al costat, jugador del Barça, aquest xicot vol fer fotografies, no sé si vol... Digue-li, fota-li un crit que pugi. Que pagui. Diu que els balcons aquesta, el dia d'avui són cars aquí a Sant Feliu, però sí, és d'aquestes coses curioses, no? Que a vegades penses, hosti, aquesta gent ho tenen tot preparat, Isaac, i de moment està fent gestions per fer la fotografia des del balcó de casa. Mira, ja ho ha aconseguit.
3: Molt bé.
2: El fotògraf aquest del tour aconseguirà, jo crec, una de les millors vistes, un balcó tercer pis, el segon pis des d'aquí de Sant Feliu, vista privilegiada per fer la millor foto del pas dels esportistes per aquí, per Sant Feliu.
3: 1,6 km per donar-se el tret de sortida a l'etapa oficial, diguéssim, encara van neutralitzada. Veiem un corredor de Lidl Trek que li estan canviant rodes a la bici, que necessita assistència mecànica, Tom's Queens, sota una rotonda, diria que és la rotonda de sota la C-17 a Granollers, ja enfilant cap aquí a Caldes. I bé, veurem que, com us deia, d'aquí 1,4 km ja s'ha de donar el tret de sortida oficial en aquesta etapa. Desapareixerà aquest cotxe vermell que encapçala el recorregut en aquest tram neutralitzat.
2: Isaac, l'estan encapsulant, aquest cotxe vermell, eh? Estan els ciclistes...
3: Sí, és brutal.
2: Hi ha ànsia de...
3: L'estan dient,
2: ànsia d'arrencar, eh?
3: Apreta una mica.
2: Va, surt d'aquí al mig, noi.
3: Això, falta un quilòmetre encara perquè desaparegui el cotxe, o que apreti una mica.
2: Sí, de fet, fins i tot hi ha algun ciclista que en aquesta primera marxa neutralitzada com és això en català? Amb rebentón, en català correcte. Veig que li estan canviant la roda de davant a un ciclista de Lidl Trek a sota un dels ponts de la C-17. Vaja, passen aquestes coses, passen, ja se sap.
3: Oi, tant. Ahir sentia alguna retransmissió que deien que es queixaven que els vorals de les carreteres de Catalunya estan molt bruts i d'aquí tantes punxades. No sé si ve d'aquí la cosa o no, però déu-n'hi-do, la ratxa.
2: Ja podria ser, perquè ahir, de fet, n'hi va haver-hi moltes al principi de l'etapa, sobretot. N'hi va haver-hi força de punxades. També diré aquestes coses, interioritats que hem vist mentre estàvem aquí preparant-nos per començar el programa, i és que porten una màquina de netejar la carretera, els del Tour. Jo crec que ha passat una màquina amb una mena grossa, com si fos una llevaneu, no tan grossa poder com una llevaneu, però portant una pala que ocupava més d'un carril, diguéssim, per netejar. Jo entenc que és per poder treure les coses que pugui deixar la caravana publicitària, però...
13: Una escombradora, no?
2: Una escombradora, però sèria, Una escombradora
13: sí.
2: Que ja la voldria la brigada de Sant Feliu, aquesta escombradora, passarien via per poder netejar a Sant Feliu. Gemma, ara ja si a la tercera va la vençuda i podem acabar d'explicar tota la part dels voluntaris. Hem sentit que n'hi havia 52, el Secor, tot plegat. No sé què més ens vols explicar des de la teva posició.
0: Ah, mira, us deia, 52 voluntaris ADF, de voluntaris forestals, que s'afegeixen a aquests 52, gairebé tota la plantilla de la policia local, a més de tècnics municipals vetllant per la seguretat de tot el recorregut, perquè dèiem que com que Sant Feliu de Codines no té variant, la C-59 creu el poble de cap a cap. Per tant, des de l'entrada venint de Caldes de Montbui fins a la sortida cap a Sant Quirze Safaja, que és quan continuaran ells també el seu camí cap a Centelles. Abans us explicàvem que aquí, al doble revolt de Can Garriga, s'hi acumula moltíssima gent. Hem parlat amb uns nois que venien de Santa Perpètua de la Mogoda, que han vingut
3: sí,
0: amb bicicleta, perquè diu que és el traçat
3: direcció
0: que fan
3: habitual. Direcció de cursa ha donat el tret de sortida a l'etapa. Ja s'ha acabat la neutralitzada, ja pugen cap a Sant Feliu.
2: Comença la guerra, va. 17 quilòmetres fins a arribar a Sant Feliu. Gemma.
0: Final de l'etapa neutralitzada, per tant, inici d'etapa ja estan sortint de Granollers, i nosaltres tenim aquí a la Rosa i a la Irene, que abans hem parlat amb elles. Expliqueu-nos, Rosa, tu per què has volgut ser aquí?
14: Primer de tot per veure el Tour, que és emocionant, i perquè passa pel nostre poble, per Sant Feliu.
0: Em deies que segueixes habitualment el Tour.
14: Sí, pel meu home, li agrada molt el ciclisme des de fa anys, i fa pel seu compte surt amb la bicicleta de carretera, i de sempre. Ho hem vist per la tele, a la sortida de Barcelona, i avui passa per Sant Feliu, i és important.
0: Sou conscients que teniu un focus mundial a sobre i heu vingut també amb reivindicacions.
15: Sí, en el meu cas amb dues. Per una banda, porto la samarreta de defensa de l'escola pública catalana, perquè portem molts mesos els professors i els mestres reivindicant millores al sistema educatiu català. I per una altra banda, porto l'estelada per reivindicar la independència de Catalunya i unes millors condicions per tot el nostre entorn, perquè si aconseguíssim la independència milloraria tot, entre ells l'educació.
0: Doncs queden recollides també aquestes reivindicacions, que les veiem a molts racons, eh? En aquest revolt on som ara, als balcons que tenim darrere, contem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estelades fixes més, les que porten les persones que estan també seguint el recorregut que em porten a sobre, i moltes més samarretes grogues. Per tant, entenem que aquí hi ha un col·lectiu docent actiu en aquest revolt on som ara.
2: És una mica complicat de discernir si és col·lectiu docent o samarretes del tour, una mica, perquè el color groc avui abunda. Tant de bo fos tot col·lectiu docent per donar suport, i almenys des del nostre punt de vista d'estelades també se'n veuen bastantes. Isaac, no sé com ho teniu per aquí dalt, amb el Xevi o amb l'Andreu, com està l'ambient?
3: Doncs va, podem anar cap al passeig de Vic, que ens ho expliqui en Xevi, veure, perquè té, em sembla que té protagonistes, perquè, com dèiem, al passeig hi ha molta gent pendent d'aquest pas del Tour i molts noms propis també relacionats amb el ciclisme. Xevi.
16: Què tal? Sí, bon dia. Ara estem una mica d'impàs, perquè de fet el que ha passat amb tota la caravana publicitària, la color que fa, que en fa molta, doncs la gent ha intentat per amagar-se una mica cap a l'ombra, i per tant la part per on han de passar la cursa finalment, per tant tot el perímetre trencat amb tanques per on han de passar els ciclistes, ara mateix està bastant alliberat, doncs clar, i passa bàsicament el sol. I hi ha molta gent que en un moment fa l'espera que d'aquí això, una hora i un quart més o menys, doncs el gran dia comenci a passar per aquí el passeig de Vic. I estem justament aquí, en un lloc que s'està fent...
3: Xevi, ens fa la sensació que et sentim més cap al micròfon, et sentim pel telèfon. Pots acostar-te més al telèfon, si us plau, i a més si podem millorar una mica...
16: Val, sí, ara potser millor o no?
3: Ja, ara... Endavant.
16: És que ara potser millor? Sí. Ara potser millor o què?
3: Sí, sí, provem-ho així.
16: No, doncs, ara, va, provem-ho així, doncs va, perfecte. Doncs res, que us deia, que estem aquí al passeig amb aquest moment com d'impàs, perquè ara, diguem, la caravana ja ha passat fa estona, la caravana publicitària, i el que és el gruix de corbes han de passar doncs d'aquí això una hora, a dos quarts tocats de dues aproximadament, i ara la gent, com que fa molta calor i fa molt sol aquí al passeig, ha optat per fer una estona també de descans i està bastant replegada a les zones d'ombra, en els llocs on hi ha també alguns tendals muntats, i amb espais de recollits per esperar a l'hora del pas dels ciclistes. No, però mentrestant, aquí al mig del passeig encara hi ha activitat, hi ha llocs de música, hi ha concerts, hi ha una zona DJ, hi ha una pantalla gegant també que està oferint ja les imatges d'aquesta volta, i un dels llocs que també tenim aquí és la zona on hi ha una zona de bicicletes muntada per Jove Cycling, l'escola Josep Jofré, aquest corredor, excorredor professional, que de fet té el seu haver també un Tour de França, i que ara podem parlar un moment amb ell perquè ens valori doncs aquest dia d'avui i aquesta festa que estem tenint avui aquí a la ciutat i a la comarca en aquest dia especial pel Tour de França. Josep Jofré, el tenim aquí al costat, està acabant de parlar amb un amic aquí al costat. Josep, tens un moment, sisplau, per entrar un moment en directe a la ràdio? Què tal? Bon dia, eh?
17: Hola, bon dia, què tal?
16: Bueno, festa grossa avui, sobretot.
17: Sí, la veritat és que molt contents de poder gaudir d'aquesta festassa per aquí Vic, que passi el Tour, vull dir, un dia històric.
16: No t'hi veus tu aquí a la cursa avui fent encara una altra etapa de les teves o no?
17: No, la veritat aquests dies l'he seguit molt, l'he anat a veure cada dia, i sí que em posava la pell dels corredors, no? Però bueno, quan penses tot el que comporta estar dintre corrent, doncs ja passen les ganes. La veritat és que ja vaig tenir el meu moment i ara ho disfruto d'una altra manera.
16: Comentàvem ara que fa molta calor. Això de la calor, en curses d'estiu com el Tour, que és sempre més de juliol, pot ser un factor que vagi a més els propers anys. Cal plantejar algunes coses respecte als riscos que la calor pot portar també a l'hora de córrer un Tour de França?
17: Sí, sí, la veritat és que amb aquestes onades de calor que tenim són perilloses. De fet, les pulsacions pugen molt més i hi ha moments que és impracticable pràcticament. Sí, s'estan prenent mesures ja, amb gel, els corredors prenen molt, fins i tot prenen granissats d'aliment, de proteïna i d'energia, i que ja els porten els propis bidons, i llavors això, tubitos de gel a l'esquena, tiren molta aigua, abans de sortir també intenten baixar la temperatura del cos al màxim. Ja s'estan prenent moltes mesures, però clar, 4-5 hores de cursa, 5 i mitja, és molt difícil mantenir una mica la temperatura del cos que sigui l'adequada.
16: Jo veig aquí al passeig fent temps per l'etapa, també fent escola i creant afició per la bicicleta, veig?
17: Sí, la veritat és que hem muntat aquesta fanzone a l'Ajuntament de Vic, molt agraïts perquè crec que hi ha molt ambient, i hem muntat un petit circuitet aquí de bicis perquè tinguin un tastet, tant de BTT com de carretera, i així doncs, puguin gaudir també els infants d'un dia especial i tinguin alguna activitat per ells i vegin passar els corredors.
18: Tu que t'entens, el Tour per Vic passarà agrupat, passarà amb una escapada, què pronostiques?
3: Ja hi ha una escapada, Xavi.
17: Fa poc que han sortit ja, no sé com va l'etapa perquè no he pogut mirar-ho.
18: Diu que hi ha una escapada, ja em diuen, eh?
17: Ah, doncs en principi ja no sé de quants corredors.
18: De quants corredors en demanen Josep?
3: Cinc, entre els quals hi ha en Joel Nicolau. I res, porten 10 segons d'avantatge.
18: Joel Nicolau ha escapat en un grup de 5. Porten 10 segons d'avantatge, es veu.
17: A veure si obren forat i darrere paren una mica. I la idea seria aquesta, que passessin 4 o 5 corredors escapats per aquí, o pilots que fes una mica més tranquils, i perquè tenen encara terreny per poder neutralitzar-los, i al final segur que apretaran perquè arribin els millors a disputar l'etapa.
18: I tu que t'hi entens, això serà finalment cosa de dos, és a dir, Pogacar i Vingegaard?
17: Sí, a priori sí, està clar que són aquests dos els que s'han de disputar el Tour, si no hi ha res, i esperem que no, doncs seran aquests dos, però sempre hi ha sorpreses, sempre hi ha corredors que despunten i segur que hi haurà espectacle.
18: Josep, moltes gràcies. Que vagis un bon dia del Tour, per molts anys fa el parc que et toca, i celebrar-ho fent el que fas tu sempre, ciclisme, i l'educació ciclista, que és molt important. Enhorabona.
17: Gràcies, moltes gràcies a vosaltres per donar aquesta cobertura i per ser-hi sempre.
18: Molt bé, doncs fins aquí Josep Jofré, amb aquestes declaracions en directe aquí en aquest programa especial del Tour, a l'espera que Vic, a mica a mica, això es torni a animar. S'ha de dir, ens han comentat que la caravana publicitària que hem vist passar no és la caravana publicitària sencera que acaba passant, es veu, per França. Que això d'aquí ha anat bé, ha estat maca, ha estat vistosa, hi ha hagut regals, però que, clar, potser ho ha pensat, home, no és potser el que jo em pensava de caravana. I algú ens ha llavors explicat que es veu que diguem, la caravana sencera grossa la munten a partir que el Tour entra a França. Per tant, això era també com una mica de caravana demo, bàsicament. Eh? Però
3: vaja,
18: també hi ha hagut gominoles, hi ha hagut gorres, hi ha hagut samaretes, déu-n'hi-do. I ara això, a l'espera que això es torni a arribar de nou quan passin aquí els ciclistes.
3: Tornarem. Doncs ens fem una idea de què és aquesta caravana publicitària. La volta, el Tour, els ciclistes que passen ara per Santa Eulàlia de Ronçana, com dèiem, amb un grup de 5 corredors avançats 9 segons respecte al pilot, que de fet ja no són 5, si ja n'hi ha afegit algun de més, i comença a haver-hi moviment en aquesta primera, en aquesta tercera etapa del Tour.
2: Doncs la cosa ja va de cara a barraca, ja estan arribant a Santa Eulàlia de Ronçana. Baixem un moment a Caldes perquè podem parlar amb el Guillem Altaió, que és dels Diables, que estan també, si no ho tinc mal entès, a la zona del Remei. Guillem, bon dia.
19: Estan a Santa Eulàlia.
2: Hola. Guillem? No, sembla que no, el Guillem no ens sent des de... Proveu vosaltres, Isaac, que no sigui una cosa de les connexions.
3: No, t'han de sentir perfectament.
2: M'han de sentir perfectament.
3: Guillem o Gemma? Doncs connexió...
2: No sabem amb qui...
3: Ara sí, Gemma.
2: Ara, hola, Gemma. Explica'ns una mica com ho esteu vivint des de Caldes.
19: Amb molta emoció, amb ganes que vinguin. Llavors el Guillem, que és el que havia de parlar amb vosaltres, és el que aixecarà la gota quan passin, la farem ballar una mica, i vol estar molt pendent de quan arribi, per això m'he posat jo el telèfon.
2: Podrà que és la bèstia dels Diables de Caldes. Sou a la zona del Remei, Gemma?
19: A la sortida nord de Caldes, diguem-ne, anant cap al desviu que va cap al Farell i cap a l'entrada de Caldes del Remei, exacte.
2: Teniu gaire gent per aquí?
19: Uf, està força ple, eh? Hi ha, sí, molta gent per aquí.
2: Molt bé. Escolta, els Diables, cremareu alguna cosa o us quedareu només amb el ball de la vora i prou?
19: No, estem una mica de ball i prou perquè estem en zona rural i no es pot cremar. No estem tan bojos.
2: Molt bé. Molt bé, Gemma, doncs escolta, gràcies per acompanyar-nos a aquest punt de vista des de Caldes. Els deveu tenir a punt d'arribar.
19: Estem veient els helicòpters, anem veient ja policia, cotxes, així que sí, estan a punt d'arribar aquí.
2: Va, gaudir, Gemma, gràcies.
19: Vinga, moltes gràcies.
3: I aquella escapada que citàvem ja l'han neutralitzada, el pilot tornarà agrupat, i jo diria que estan entrant a Caldes quasi bé, però vaja, ara ho
2: batalla veurem. diries que hi ha batalla sèria, jo és que ja, no, no. Aquí hi ha massa gent, ja m'he quedat sense res, no veig res ja.
3: No.
2: Ara, mira, els torno a veure.
3: Arrington...
2: Sí que és la rotonda de Caldes.
3: I tornen a fer un altre intent d'escapada, ara veiem un corredor del Cofidis, però de seguida els neutralitzen, vull dir que vaja. Va haver-hi moviment, nerviosisme en aquests principis, aquests inicis d'etapa. A veure qui arriba de primer a Sant Feliu.
2: Gentada molt sèria a la carretera de a la C-59, a la sortida de Caldes. Han d'estar, vaja, a punt de passar pel punt de la Gemma Badia. Jo crec que deuen faltar 4 o 5 minuts perquè arribin a Sant Feliu, poder algun més perquè és cara amunt, però sí, ara, mira, el tema del Cofidis l'estic veient ara, Isaac, jo.
3: Sí.
2: Una mica, ara ja ens ensenya més d'ara.
3: Ens ensenya una imatge aèria de l'església de Santa Maria de Caldes. Per tant, estem...
2: Vaja, home, molt bé. A veure si veiem la Godra, si veus la Godra ballar.
3: T'aviso.
2: Aquí a la sortida nord de Caldes amb els Diables. Molta gent a la carretera de la C-59. És emocionant veure també com està Sant Feliu ara mateix amb la gentada que hi ha als voltants de Sant Feliu. I això, és interessant veure com es viu. Mira, ara veig l'església jo també, des d'aquí de...
3: Doncs és aquest el radar. Ara han passat pel radar, no sé si s'ha disparat també els corredors, van continuant agrupats i anar fent marxa. Això sí que és variant, no?, aquest tram de C-59 a Caldes?
2: Sí, és la variant de Caldes. Coses que han passat aquests dies amb la variant de Caldes i pujant cap a Sant Feliu, que hi ha tota una línia de pilones verdes al mig de la carretera, d'aquestes coses sí. Que provoca el Tour, no? Abans parlàveu de la rotonda aquesta d'aquí a Osona, que l'han hagut d'accelerar.
3: No és una rotonda, no, és un tram de variant. Han fet com 100-150 metres de variant que l'estaven construint i l'han accelerat perquè hi passi avui el Tour, de fet.
2: Oh, carai, doncs imagina't. Doncs aquí han diguéssim, tret totes les pilones que hi havia al mig de la carretera, sí. I ara doncs, els ciclistes doncs, ja estan encarant amunt, sí, estan pujant cap a Sant Feliu. No crec que falti gaire estona perquè comencem a veure, ja comencem a sentir l'helicòpter, no el sentim encara, comencem a sentir l'helicòpter a sobre Sant Feliu. Emoció grossa, Isaac, carai, estem aquí.
3: A la Filip, que intenta fer una altra escapada, i sembla que se'n va sortint, el segueix un Movistar, però vaja, la Filip que intenta estirar aquest grup i intentar obrir forada, encara és molt d'hora, però la cosa va avançar.
2: Que arribaran estirats aquí a Sant Feliu, no en tinc cap mena de dubte, perquè això pinta que serà espectacular el pas del Tour per aquí a Sant Feliu. Ara sí que la presència de cotxes és constant i ja hi ha sensació de dia gran,
3: sí.
2: Isaac, sensació de dia molt gran.
3: A la televisió ens marcaven ara l'inici del port de Sant Feliu de Codines, l'ecoté de aquest, Sant Feliu de Codines, de 7 quilòmetres.
2: Imagina't, poc ens ho pensàvem que Sant Feliu de Codines estaria al Tour de França, així és amb menció especial i tot. I la veritat és que està bé. Com tenim l'escapada? La Filip o
3: no,
2: està...
3: No, ja tornen a anar agrupats.
2: Ja estan atrapat,
3: I estan a 7 quilòmetres d'arribar aquí dalt, 7 quilòmetres per arribar al pic, al coll.
2: A 7 quilòmetres, però això deu ser ja 5 de Sant Feliu, perquè al final el coll és una mica...
3: Passat.
2: El coll és una mica més amunt de Sant Feliu.
3: Això és el que ens marca ara, si més no, l'imatge televisiva, això, aquests 7 quilòmetres per arribar al que es considera aquest port de muntanya.
2: Quan els vegis que passen per una carretera de dos carrils de pujada, avisa'm, perquè llavors sí que ja la cosa començarà a estar a punt. Però, escolta, vist per la tele, aquesta carretera que estem tan acostumats a fer-la, puja, eh?
3: Oh, esclar que puja.
2: Puja, eh?
3: És un port de tercera, eh? Ja veiem els Diables de Caldes, eh?
2: Ah, mira, doncs...
3: Sí, estan passant a l'alçada de la Groda, hem dit.
2: Godra.
3: De la Godra, doncs ara l'hem vist en primer pla a la pantalla i els corredors que continuen filant cap a Sant Feliu. Per la C-59. Doncs, 6,7 quilòmetres pel cim.
2: 6,7, aquí la gent ja està posant-se dreta, tirant-se cap a la carretera, evidentment, com sempre, respectant els ciclistes. Tothom dret ja... aquí a l'espera. Mira, ara veiem nosaltres la Godra també passant per aquí i, vaja, és que estic que no sé què massa superat de l'emoció d'això. Veiem tots ja els balcons al voltant d'aquesta curva que tenim aquí a la instal·lació d'Ona Codinenca, el set aquest d'Ona Codinenca, plen la gent dreta. Jo em sembla que també em posaré dret, perquè si no em quedaré sense veure i em sabria hasta greu no poder-ho veure. Espera, que em posaré dret. Com si féssim la reacció, ara sí que hi ha la... La presència de Mossos és espectacular. Comencen ja els Mossos a una velocitat increïble, creuant Sant Feliu a un ritme espectacular. I sí, sí, si no, vaja, per la tele, jo, ara ja veiem el primer dels helicòpters sobrevolant Sant Feliu, el segon, el tercer, ja estan passant tots per aquí. Està a punt de passar el Tour de França per als carrers de Sant Feliu de Codines. Moment històric, jo crec que és dels moments més importants a nivell esportiu de la història del poble. I ho viurem en directe a Ona Codinenca i en aquest programa especial del territori 17, que doncs us està costant a través de els punts de vista al llarg del recorregut d'aquest pas de la volta per Sant Feliu. Estem a punt de veure'ls passar. Ja tenim una moto de Mossos.
3: Són el quilòmetre 18 de la C-59. Et situes o no, Ton?
2: Diria el quilòmetre... No, és igual. Ja, bueno, hem d'estar a punt d'arribar al pla, ja, quasi. Hem d'estar a punt d'arribar a dalt pel
3: 5,7 quilòmetres.
2: Que...
13: Estan arribant als 3 carrils. Estan arribant.
2: Estan arribant als 3 carrils, ja?
13: Sí.
3: Brillart...
2: Sorprenem tard, nosaltres.
3: Brillart és el corredor francès que ara mateix està al capdavant, però vaja, que no acaba, ningú acaba aconsegueix de fer forat. I van
2: no creus que passarà... Tots... que passarà la història del ciclisme perquè va passar per Sant Feliu escapat.
3: Ara mateix ja no, perquè ja l'acaben d'avançar. Per tant, segur que no. Per tant, veurem com s'acaben posicionant. Ahir els Caja Rural es anaven situant bastant davant per fer aquests ports de muntanya. No sé avui si... Passa que avui veig que el grup està molt estirat i al capdavant no hi veig cap equip, i que són corredors que van provant-ho per veure com avança la cosa. I de fet hi ha l'Àlex Molenar amb el mallot de la muntanya que tanca el grup, imagina't.
2: Doncs avui, bueno, encara li queden uns quilòmetres per sumar uns quants punts aquí dalt. Sí. De fet, ahir se'ls veia exultants, els Caja Rurals amb el mallot. Veiem un mosso que és... està a tope intentant arribar a les masses, saltant a sobre la moto.
3: Carai, tu.
2: Sí, sí, no. Escolta, mosso, animador,
13: hooligan.
2: I ara veiem també ja les motos del Crédit Lyonnais que passen per aquí, per Sant Feliu. Han d'estar al caure a l'entrada de Sant Feliu.
3: 5 quilòmetres al port, diu, ara mateix.
2: 5 quilòmetres al port. Deuen quedar, doncs, no sé, deuen... Però no pot faltar massa, ja, no pot faltar massa, perquè... ens han passat ja una pila de motos. Suposo que anirem veient l'onada de la gent, perquè jo no veig tota la carretera, però puc intuir cada vegada que ve algú animant, perquè veus que tots els braços s'aixequen de cop des d'aquí, des de la nostra posició. Ha de faltar res, Isaac. Això és com quan arriben els Reis, una mica, la sensació aquella de fer del programa especial de Reis.
3: De fet,
2: aviam si els veiem.
3: Em mirava les carrosses de la caravana publicitària i per la tele i em feia una mica la sensació de Reis de dia, gairebé.
13: Si fa no fa, sí, sí.
2: Sí, si fa no fa, seria una cosa així. A veure si els veiem a passar ja per aquí a Sant Feliu i tenen un pas tranquil, perquè aquestes dues curves, com deia la Gemma abans, d'aquí on són posats amb la gent d'Ona Codinenca, que són curves complicades de gestionar, sobretot amb si porten molta velocitat a l'hora de gestionar-les, i sobretot si el pilot va tan estirat, ara, els volem a passar. També aquí tothom anima, passen motos d'alguns mitjans també, i van com a esperonant a la gent perquè...
3: Veiem un noi fent exhibició de bicitrial sobre una pila de bales de palla.
13: Sí, allà a l'entrada del poble.
2: Correcte. Això ja és que són a l'entrada del poble, sí, que ja els teníem aquí controlats.
3: I ara ja
2: per tant,
3: ens encén una imatge aèria. Que teniu, algun castell aquí dalt, alguna torre al cap damunt?
2: Pot ser que hi hagi algun...
13: A torre del museu?
2: No, pot ser que sigui el castell de Montbui.
3: Els vestigis de Xatet de l'Ermitatge de Sant Maci de Montbui, sí.
2: El castell de Montbui queda...
13: És mig codinenc, també.
2: Ens el quedem també nosaltres, de tant en tant.
3: Doncs veiem aquí una imatge aèria del castell, dels vestigis d'aquest castell.
2: Sí, perquè queden poques... Vestigis, queden, sí, és el que dius tu. Doncs sabent que ja han passat per l'entrada, pel tros del Prat de Dalt, on hi havia aquestes balles de palla amb la gent del Figueres i companyia, sí, fent bicitrial... Han d'estar al caure.
13: A l'entrada del poble.
2: A l'entrada del poble ja els tenim. Gemma, perdona?
0: Perdó, no sabia si estava oberta. Hi ha nervis aquí al balcó de Can Basté, on hi ha tres periodistes internacionals que han triat aquest mateix punt de... pista que han us utilitzat el pas del Tour per Sant Feliu.
3: Doncs ja són a Sant Feliu, ja els veiem per Sant Feliu.
2: Estan passant ja a l'entrada de Sant Feliu, veiem els helicòpters que s'acosten cap aquí, cotxes de Mossos que van parant, fotògraf, càmeres, càmeres de France TV que estan aquí a la curva parats per tal de veure el punt de pas del Tour de França per Sant Feliu. I jo crec que ha d'estar ja a punt la moto que obre el recorregut, diria que podria ser que fos aquesta.
3: Veiem
2: Gemma, els has d'estar a punt de veure ja des del teu punt, eh?
3: Veiem el campanar de Sant Feliu, eh? Ara sí, ara... Oi, caiguda, hi ha caiguda davant de la farmàcia. Ton.
2: Carai, caiguda davant de la farmàcia, esperem que no, sí, que no sí. Sigui res. Ara sí que ja van de cara amunt. Tenim el pilot passant ara mateix pel centre de Sant Feliu, pilot estiradíssim del Tour de França. Doncs hi ha hagut la caiguda aquesta que ha trencat el pilot, un grup d'uns 20 i pocs corredors encapçalats per Cofidis, que passa per davant de la posició d'on acudirem, que hem vist Guillem Girmay passant per aquí.
3: Isaac del Toro, entre els que han caigut.
2: I veiem Pogacar apretant per poder passar el grup i regrupar-se amb els corredors de davant, i ara el gros del peloton passant per Cofidis estiradíssim. Un pilot que s'allarga i s'allarga i s'allarga i està fent història en aquest pas per Sant Feliu de Codines. Veiem també a passar el mallot a verd, el de del Toro, que va cap a darrere del grup, però semblava que la caiguda no havia tingut més conseqüències. I ja està, Isaac, ja han passat per la posició d'una codinenca. Veiem passar el cotxe mèdic a tota velocitat. Queden un parell de ciclistes, diria que de Ineos. Un grup gran.
3: La caiguda ha tallat molta gent i ara ja en queden dos a darrere, un del Brisma i un altre corredor que ve darrere, que són els dos que han quedat els últims que han pogut socórrer d'aquesta caiguda. Ha sigut just a l'entrar a Sant Feliu, en aquest revolt que hi queda, com de davant hi havia una farmàcia, se li ha anat la roda amb un corredor i ha fet efecte dòmino i n'han caigut tots els que venien al darrere.
13: Pels locals, a Can Torret de Baix.
2: Exacte, i ara estan passant diversos corredors de l'Ineos que també havien quedat despenjats, algun ben masegat, i ara dos Tudors també que s'han quedat més enrere.
3: L'últim és Bruno Armirail del Rabobank, que ve com pot, bàsicament, del Visma, perquè va actualment és el que...
2: Ara l'estem veiem que està sent atès allò pedalant pel cotxe dels metges. Estan aquí just davant de la posició d'Ona Codinenca. Passa Bruno Armirail per aquí a la posició d'Ona Codinenca amb el 13, jo no vull dir res, pobre nano, però clar, porta el 13, i ara la corrua de cotxes que van passant també per aquí, per Sant Feliu, una pila de cotxes amb les bicicletes al capdamunt, doncs que també ja passen per Sant Feliu. Gemma, com s'ha viscut des de la teva posició?
13: No tenim,
2: ha caigut la Gemma, doncs bueno, que ara hem de passar ja tots els corredors i bueno, de seguida es plantaran a Sant Quirze. No sé si potser hauríem de prioritzar poder parlar amb el Jordi Givert.
3: Potser sí.
2: Per poder tenir-la a la Gemma. Gemma!
0: Hola!
2: Com s'ha viscut? En un minut.
0: Increïble, increïble. Hi han hagut molts crits d'animació, han cridat en Pogacar, que l'han pogut identificar des d'aquí el balcó, i s'ha vist una serp de colors enfilant aquest revolt, una imatge preciosa, preciosa.
2: Doncs ja han passat, ja els tenim més amunt de Sant Feliu, un moment històric per l'esport codinenc que s'ha viscut en directe al territori 17 en aquest especial d'aquest matí, i hauríem de procurar parlar amb el Jordi Givert. Després recuperarem a la Laia de Déu i veiem si el Jordi està a punt, i doncs quan vulgui que es connecti, que podrem viure també el pas per Sant Quirze, de cobertura, el pas per Sant Quirze del Tour de França. Ara ja la gent es volca i torna enrere. Jo no sé si ha passat el cotxe escombra, no sé si hi ha cotxe escombra. Hi havia furgonetes i coses ahir. Aviam si tenim l'oportunitat de parlar amb el Jordi abans que tirin més amunt. I ara hi ha aquella sensació de descontrol, eh? Tothom caminant amunt i avall, Isaac, fent-se fotos de per recordar el moment històric. Jo crec que ara estic a passar
3: les figuretes. Ara diria que parlar amb en Jordi Givert, si quan vulguis.
2: Doncs som-hi. El teniu vosaltres.
20: Hola, companys.
3: Hola, Jordi, què tal?
20: Doncs bé, estem aquí expectants a Sant Quirze Safaja. De fet, alguns aficionats del Moianès han celebrat la trompada que hi ha hagut a Sant Feliu perquè pensen que així veuran més estona els ciclistes que aniran amb una marxa més lenta.
3: No
20: sé, aquí hi ha una cinquantena de persones aproximadament. Cada cop es va acostant més gent. És veritat que n'hi havia molta concentrada a la zona del restaurant El Revolt i ara es van acostant, sortint de les ombres. Fa molta calor aquí també i de moment la gent està expectant. No veiem encara. Els ciclistes sí que estan començant a passar diferents cotxes, motos, dels Mossos d'Esquadra també, i estem esperant a veure quins són els primers ciclistes que passen per aquí al Moianès.
3: Ho estarem pendents. Ara mateix ja hi hem qui viu una mínima escapada que tornava a agafar 10 segons d'avantatge de Pere Pentré i Romo, però veiem, per exemple, encara amb problemes el corredor que dèiem abans del Visma, el dorsal número 13, que continuava sent interactuant encara. De fet, veiem que li estan fent cures des del cotxe del metge de cursa. Per tant, aquest corredor que continua despenjat, que és el que ha patit més estralls arran d'aquesta caiguda que hi ha hagut, com dèiem, el pas de la

0: Companys, d'on veniu? No, se m'estan escapant ara mateix aquí els diferents companys. Veig algú amb la samarreta del Mollà de futbol, que suposo que ets de Mollà. Hola. Sí, com és que heu vingut des de Mollà fins aquí?
1: Perquè som fans del ciclisme.
0: Sí, el seguiu habitualment, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, et veig molt equipat, samarreta del Tour de França. D'on ho has tret, això?
2: Això, bueno, hem vingut de Mollà i ens hem trobat aquí al Revolt, que feien com així spinning.
0: Una classe de spinning, sí. O sigui, amb la calor aquesta t'has atrevit a fer una classe de spinning abans de...
2: Sí, sí, ens hem posat la samarreta i ja l'hem suat, i ja està.
0: Tens algun favorit pel Tour de França?
2: A mi el Cus, jo sóc de Cus.
0: Sí, no, possibilitats abans de Vinegar i de Pogacar per Cus.
2: A veure, sempre anem amb els de casa, no? Sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és l'ambient, bastanta tranquil·litat i em tenen més por a mi que els Mossos d'Esquadra, em sembla.
3: Carai,
0: però bé.
3: Doncs, Ton, tornem un moment a Sant Feliu abans de...
4: Sí, perquè tenim la Laia...
3: No desconnectis, Jordi.
4: Ha viscut el pas des de la zona del nord del poble. Laia, com ha sigut aquí, sí, això?
5: Hola. Estava molt emocionada. La veritat, molt, animant a tothom, moltíssim, animant als ciclistes. S'ha viscut molt intensament, tot i la calor, s'ha de dir, eh?
4: I què? Qui tenies per aquí amb tu?
5: Mira, doncs, anem a veure si podem parlar amb algú. Hola, bon dia. Què tal? Com estàs? Com heu viscut?
4: Molt bé, molt bé, molt maco.
6: Emocionant, la veritat. Que passi el tour per Sant Feliu de Codines és una experiència inolvidable.
5: Doncs això ja ho veieu, vull dir, experiència inolvidable. Ha sigut molt ràpid, però l'espera ha valgut la pena, la veritat.
4: Escolta, molta calor aquí dalt?
5: Força, força, força calor, però bueno, seguim sota la carpa, que ara ja recolliran, però s'ha pogut tastar. Ens han tirat aigua, també, vull dir que molt bé.
4: Laia, gràcies per la feina. T'escoltem a les 59 de la tarda. Que vagi molt bé.
3: Doncs adeu. Nosaltres pendents de que aquesta caravana ciclista, que l'etapa del Tour, que ja torna a anar agrupada avui, els ulls que hi han despenjats són alguns corredors a darrere, dos minuts, entre els quals, com el que citàvem abans, el mallot de la muntanya del Caja Rural, que està dos minuts enrere d'aquest grup, i no sé si ve afectat de la caiguda també. Estem pendents del pas per Sant Quirze Safaja, Jordi?
0: Sí, estem pendents, però encara ni rastre de cap dels ciclistes. Estava fent un repàs a les matrícules de cotxes que tenim per aquí. Tenim algun de francès, que entenc que són gent que segueix cada dia el pas de la ruta francesa, que deuen anar seguint cada dia la ruta. Vosaltres he escoltat que hi havia danesos, per aquí no n'hi ha, però sí que veig que hi ha algun que altre francès.
3: Doncs pendents, no poden triar gaire perquè hem vist el senyal de la carretera que indica que direcció Centelles, per tant això ha d'estar a punt els 10 de nit bastant a prop, ja, Jordi.
0: Clar, suposo que abans passaran per tota la zona del càmping, d'aquí del càmping l'Illa, i del trencant que va directament al poble. Recordem que no passa just per el nucli de Sant Quirze Safaja, sinó que passa per la carretera que coneix precisament Sant Feliu de Codines amb Centelles, i que per tant la gent s'ha desplaçat fins aquí a la carretera, que no passarà per cap nucli, una mica com passava a Caldes de Montbui.
3: Doncs els deu tenir a prop perquè heu vist un nucli de població molt a prop de la carretera i jo entenc que deu ser Sant Quirze, però vaja, no pot triar gaire. Ton, des de la vostra posició alguna cosa més? Perquè quan hagi passat cap a Sant Quirze ens anirem cap a Sant Miquel de Balenyà perquè l'Andreu Jiménez ja està amb el seu Mauri.
4: Desert total, ara ja estem sols pràcticament, queden quatre que estan acabant de recollir les cadires i se'n van cap a casa perquè el sol és de justícia, ara ja sí que toca, quasi no hi ha sombra a cap dels dos costats i la gent se'n va cap a casa. Només dir que el Port de tercera categoria l'ha guanyat Paret Ventre, doncs s'emporta els dos punts de la classificació de la muntanya.
3: Doncs ho anirem seguint, estirem pendents i mentrestant doncs, anirem veient què passa en aquesta etapa. Ara estem en aquest moment d'impàs a la carretera que baixa de Sant Feliu de Codines cap a Centelles, passant per Sant Quirze Safaja. Veiem ara passa pel trencant de l'urbanització les Torres, veiem que hi ha gent puntual al llarg d'aquesta carretera animant el pas dels ciclistes, com dèiem, Bruno Almirall a darrere de tot, encara amb problema assistit pel cotxe, ara pel cotxe del seu equip arran d'aquesta caiguda. Ara fins i tot es canvia la sabata.

0: Déu-n'hi-do, la caiguda aquesta que hi ha hagut a Sant Feliu de Codines amb aquest ciclista, doncs que l'ha agafat realment, com dèiem, a contrapeu. Estem en directe al Territori 17, a una codinenca, al 9FM, a la veu de Sant Joan, seguint aquesta etapa que avui travessa les nostres comarques. Podem anar fins a Sant Miquel de Balenyà, allà hi ha l'Andreu Jiménez, com dèiem, amb un dels protagonistes d'aquesta jornada. Andreu.
1: Jo et miro una a tu.
2: Estàs, no tinc cobertura.
1: Sí,
2: hola, Isaac. No sé si em sentiu des de...
0: Perfectament.
2: Des d'aquí, Sant Miquel de Balenyà.
0: Endavant, perfectament.
2: Va, doncs mira, ja tenim aquí just al peu d'aquest mallot del 1991 de la 11, on Melcio Mauri es va proclamar campió de la Vuelta a Espanya i també corredor en 8 ocasions del Tour de França i un any on va acabar en 6a posició. Ja el tenim aquí. Melcio, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal? Com esteu vivint aquesta jornada aquí a Sant Miquel?
3: Pues molt bé, la veritat és que hem vingut d'hora per veure passar la caravana publicitària, que passa 2 hores abans que la cursa, i per tant hem muntat aquí al poble, pues, això, tot això que veieu, aquest mallot gran, gegant, que realment el van desplegar el dia que em van fer un petit homenatge el dia 20 d'aquest passat mes, per promoure una mica l'etapa que avui estem vivint, i van dir que el posarien aquí amb gran, i jo dic, doncs si el poseu jo em comprometo a venir a veure el tour aquell dia, a passar per aquí, aquí estic, no?, per gaudir juntament amb el poble de Sant Miquel de Balenyà, pues, la passada tant de la caravana publicitària com del tour que estem esperant-los, i en qüestió de mitja horeta ja estaran aquí.
2: Sí, és el que dius tu, en breus ja els tindrem per aquí a Sant Miquel de Balenyà. Perquè la gent sàpiga el que s'ha muntat aquí. Hi ha carpes, també hi ha una piscina perquè la gent es pugui refrigerar. Clar, hi ha un muntatge ben interessant aquí a Sant Miquel, eh? És l'epicentre de Sant Miquel de Balenyà, aquesta zona.
3: Sí, la veritat és que, bueno, passa per aquesta variant, que també és important, que aquesta variant que passaran els ciclistes l'estrenen ells avui. Sant Miquel de Balenyà tenia el pont antic, l'estret, que els camions bueno, provocaven forces cues quan arribava un camió, un tràiler, i ara han fet, pues, aquesta variant que avui els ciclistes per primer cop la passaran ells per davant i ja la deixaran oberta perquè ja quedarà suprimida l'altra, que es farà més peatonal. Per tant, també és un dia important per nosaltres, pel poble, perquè realment s'obre, pues, aquesta variant que anirà molt bé pel trànsit.
2: Marci, ara anem a l'aspecte ja de ciclista. Tu que has sigut professional, què té el Tour d'en especial de les altres curses?
3: Bueno, el Tour és la cursa més important que hi ha per etapes, no? És la que és millor, on els corredors intenten arribar al seu 100% més ben preparats, i llavors costa molt que els equips hi puguin anar. Tens que ser un equip Pro Tour o bé un equip de segona tenen que invitar, i per tant és molt difícil. També està en una època que hi ha molta repercussió. Aquest any concretament coincideix amb el Mundial, que també el Mundial de Futbol treu molta o atrau molta expectació, però...
0: Hem perdut aquesta comunicació amb Sant Miquel de Balenyà. De seguida tornem amb l'Andreu Jiménez, que estava conversant amb Melcio Mauri. Mentrestant, passem altre cop per Sant Feliu i per Sant Quirze Safaja, on ara sí, Jordi, que ja han passat.
4: Exacte, ja han passat el pilot de ciclistes, un pilot bastant fragmentat. Hi havia com 3 grups bastant diferenciats. De fet, ara encara estan passant la cua d'aquests ciclistes, petits grups. Ens comentàveu que Bruno Armiral havia tingut alguna avaria i estava escalant posicions. De fet, hem vist avançar-lo més atabalat, intentant recuperar llocs, entenem, per acostar-se al capdamunt de tot de la cursa. I això, hi havia com 3 grups diferents, s'està trencant aquest pilot. Veurem què passa quan arribi a Osona i a la plana de Vic.
0: Doncs no estarem pendents. Ton.
5: Quil, el que està passant ara mateix és que estan els ciclistes estan tornant. Hi ha hagut gent que confosa, deia, hòstia, què està passant? Ha passat poder, no sé, no t'enganyaré, poder 200 ciclistes cara avall per anar cap a... Suposo que és gent que s'havia enfilat cap aquí per veure el port de muntanya i ja estan anant a recollir-se, diguéssim, i estan ja alguns cotxes fins i tot començant a circular per la C-59, que tinc dubtes que estigui oberta, però segurament són veïns d'aquí a Sant Feliu que estan tornant cap a cap a casa.
0: I aquí veiem moviment al capdavant de l'etapa, intenta aquests intents d'escapada que fins ara no han fructificat i que estan marcant aquest inici, aquests primers compassos de l'etapa, d'aquests ciclistes que ja baixen cap a la comarca d'Osona, passat Sant Quirze Safaja, ara ja el proper nucli de població serà Centelles, Sant Martí de Centelles i Centelles, per tant ja entrant a la comarca d'Osona. Jordi, Ton, alguna cosa més des de la vostra posició?
4: Doncs aquí la gent comença a plegar veles, ja comença a recollir diferents cadires, neveres de càmping que s'havien emportat per passar aquest matí, podem dir. Hi ha gent que porta hores aquí esperant a veure el pas dels ciclistes i començaran a anar cap als cotxes. Sobretot aquí veiem que la majoria de gent ha vingut amb vehicle amb motor. Veiem alguna bicicleta, però no som majoria.
0: Doncs tornem cap a Sant Miquel de Balenyà. Moltíssimes gràcies, Jordi. Moltíssimes gràcies, Ton Falqués, i tot l'equip d'Ona Codinenca.
5: Doncs aquí, si vols, ens quedem una estona més, i si no...
0: Sí, si et mantens a l'antena, ens anirà molt bé per anar comentant la jugada, l'etapa.
5: Sí, ens quedem una estona més, ens podem quedar fins a quarts.
0: Molt bé.
5: I, home, sí, ens quedem una estona aquí, i així anem fent el toma i daca. Tot
0: teu. Doncs, tornem cap amb l'Andreu, que havíem deixat en mitja conversa amb el Sio Mauri, que ens començava a explicar, Andreu, ens començava a explicar una mica...
2: Com comentàvem, el Tour és la cursa més especial. Clar, tu un any vas estar lluitant per la classificació general, això suposo que al darrere hi ha un esforç i una preparació molt i molt important, no?
3: Sí, la veritat és que entrar en un equip del Tour ja és molt difícil. Primer, els equips que hi entrin, val? Tenen que ser dels millors, o equips invitats perquè hagin tingut un molt bon resultat. Però llavors, entrar en aquests equips... Els 8 corredors que integren aquests equips ja és complicat, perquè són els millors corredors d'aquest equip o que hagin realment seleccionat i, per tant, arriben en un gran estat de forma, no? Per tant, tot és complicat, no? I tot es complica. Aleshores, realment, un corredor té que estar en un estat de forma molt bo per poder disputar i poder estar present en aquesta cursa.
2: En breus minuts els tindrem per aquí. Què esperes de l'etapa d'avui? Serà per... La fuga, el pilot voldrà controlar-la i alguns dels favorits o fins i tot ciclistes que venen a buscar etapes voldran guanyar-la?
3: Avui vas...
0: Caram, hem tornat a veure la comunicació amb Sant Miquel de Balenyà just al moment que en Melcio Mauri ens havia d'explicar. Ara, Andreu?
5: Isaac, que no pagueu el telèfon.
0: Ah, no, ets tu. Sentia algú que respirava i potser... No, nosaltres sí, paguem religiosament cada dia, però vaja, en fi, les comunicacions en aquest país ja se sap com van.
5: I arran, sí, noi.
0: I arran de les apagades del 2G i el 3G, les coses s'han complicat els últims mesos, també.
5: Oi que sí?
0: Sí. Deixa'm fer una altra incursió, perquè tenim més punts de comunicació, perquè abans hem parlat del passeig de Vic, que hi ha la Fan Zone, però no és l'únic lloc de Vic on hi ha habilitat un punt d'animació, diguem-ho així, pels ciclistes. Anem fins a la rotonda de Can Girbau, a la sortida de Vic hi ha direcció Manlleu, per on passaran també els ciclistes d'aquí una estona, perquè allà una empresa ha habilitat, doncs, això, un punt d'animació amb samarretes, amb menjar, amb beguda, amb molta gent. Gerard Ballana, de l'empresa Benito Urban, bon dia, benvingut.
1: Hola, bon dia, benvingut.
0: On ets i què feu?
1: Mira, exactament per temes de direcció del Tour hem hagut de canviar l'emplaçament.
0: Carai.
1: I ens hem picat al pàrquing de la que seria el Fes Més, no? Perquè sí. La que és via pública ens van dir que a última hora Guàrdia Urbana ens va dir que el Tour havia donat unes ordres estrictes de que no hi podia haver ningú. I ho hem emplaçat una miqueta més amall. Però bueno, aquí estem.
0: És a dir, el seu a la carretera de Manlleu i sí. Amb la idea de fer un grup d'animació.
1: Sí, bueno, al final el que Benito, com sabeu, és una empresa de la comarca, no? I per nosaltres, doncs, sempre tot el que són esdeveniments que puguem col·laborar amb la que és comarca, doncs, bueno, ens agrada participar-hi d'una manera, doncs, bastant intensa. Val? I aquest any, doncs, va sortir l'idea, es va presentar a direcció, i els va semblar molt bona idea, doncs, el fet de donar suport, doncs, amb una prova tan emblemàtica com és el Tour a nivell de tot arreu, doncs, bueno, doncs, ja que tenim clients per tot arreu, doncs, bueno, que sàpiga, doncs, que nosaltres també estem donant aquest suport aquí a Sidu amb tots els treballadors que hem vingut aquí a celebrar-ho.
0: M'han dit que heu fet 150 samarretes?
1: Sí, hem fet 150 samarretes que posen, doncs, bueno, de Benito, doncs, en Bocoletour, no?, una mica en plan el color groc, que és el seu, que vam pensar, bueno, doncs, no és el nostre, però és el seu, que queden representats, i ens va semblar, doncs, que era una molt bona idea fer una taca groga a la que seria aquí a la recta de Manlleu.
0: I heu convocat no només treballadors, sinó també col·laboradors i amics i qui convingui, no?
1: Sí, col·laboradors, l'empresa de transport, doncs, que també ens fan els viatges, doncs, també aquí amb el seu camió ha col·laborat, i bueno, doncs, tota la gent aquí amb paraigües per posar-se al sol, hem habilitat punts d'aigua perquè la gent es pugui refrescar, i bueno, anar repartint aigües i menjar, perquè és una cosa que la gent, doncs, a aquesta hora ja és hora de... ja hi ha gana, no?, i molta set, perquè està fent molta calor, realment la gent ho està passant bé, però també està passant els seus moments de caloreta.
0: Hi ha molt ciclista a Benito, o com ha anat tot plegat?
1: Doncs mira, sí, a Benito hi ha un club de ciclisme, vale, que fins i tot tenim mallots, i és una cosa, doncs, que bueno, cada cop més està arrelant entre els treballadors, vale? Fins i tot participem amb el que és l'Oncobike cada any, aquesta cursa, doncs, per recollir diners per al tema de l'oncologia infantil, que també hi ha sempre dos equips que hi participen i fem una col·laboració econòmica. I bueno, sempre hi ha hagut, doncs, l'equip de ciclisme de carretera, el de BTT, bueno, hi ha bastanta animació, en aquest aspecte.
0: I avui és festa, Vic. De fet, no treballava, o sí? Com funcionava això?
1: Avui és festa, però el que passa que Benito, com que és una empresa de Manlleu, doncs, bueno, anem amb les festes de Manlleu, en aquest cas. Mira, ha caigut així i aquesta vegada, doncs, com que ens ha tocat treballar, hem pogut sortir aquí al carrer a celebrar-ho amb tota la gent.
0: Doncs va,
1: al final,
0: digues.
1: Bé, doncs, no, al final això, una mica que nosaltres busquem, o sigui, primerament que és un orgull que el Tour de França passés per aquí, ens obri els ulls del fet que passés pel nostre territori, ja que som una empresa arrelada d'Osona, doncs ens va semblar que més bé, doncs, que sortir a fora i donar l'imatge, doncs, que ens agrada participar en tot el que passa a Osona.
0: Perfectíssim. Doncs Gerard Ballana, de l'empresa Benito Urban, moltíssimes gràcies. Encara estan encara han d'arribar a Centelles, però res, d'aquí 20 ja, minuts, mitja hora, i els tindreu aquí.
1: Estem molt nerviosos ja per veure el pas.
0: Molt bé, gràcies.
1: Agraïm-te bon vosaltres.
0: Vinga, fins ara.
1: Adéu-siau.
0: Doncs molta implicació de moltes parts, ja ho veus, Ton, també fins i tot això, empreses que s'organitzen avui per fer un punt d'animació d'aquest tour.
5: És que al final això avui afectava a tothom, per bo i per dolent. Vull dir, sempre hi ha gent que és una mica més crítica pel tall de les carreteres i tot plegat, però el que s'està vivint avui a Sant Feliu, suposo que si toca desplaçar-se és una altra història, però clar, els talls emprenyen, però al final és igual, és una festa grossa, avui és d'aquests dies que s'hi ha de ser-hi, i està molt bé que empreses grans com Benito doncs es solidaritzin amb... s'afegeixin a la prova, no? I que no sigui jo la crítica de l'empresari de dir, és que no podem treballar, no, al final quan s'hi ha de ser, s'hi és també, i això és important, penso que és important, que la lectura que estava fent el company de Benito, doncs és com jo ho veig, diguéssim, no és que sigui correcte o incorrecte, però almenys és com jo ho veig.
0: Perquè està clar que el Tour avui el gaudim, però també genera molèsties, i quan arribi ara de seguida passaran per Centelles i els Hostalets de Balenyà. Hostalets de Balenyà és un poble que avui queda totalment bloquejat, no tindrà accés durant l'estona que passa el Tour i el tall de carretera, com que l'antiga C-17 és l'accés que tenen des dels Hostalets del Món, per entendre'ns, és un poble que queda totalment aïllat, i això també passarà cap al Baix Ripollès, la vall de Ribes, quan arribem a Can Davant, Ribes de Freser, són dues localitzades que avui queden totalment bloquejades, i això vol dir que les empreses que hi ha allà, doncs, tampoc poden operar amb certa normalitat, i en aquest sentit hi ha hagut de tot. Hi ha hagut empreses, fins i tot, que han canviat un dia de festa que tenien en un altre moment de l'any per fer-lo avui, perquè igualment diuen, si no podem treballar, doncs fem festiu.
5: Està ben jugat, que la gent s'adapti per aquestes coses, escolta'm, que sí, que està molt bé, Isaac.
0: Estem veient imatges aèries, diria que és el castell de Centelles, de Sant Martí de Centelles, això vol dir que ja estem veient l'altra banda dels cingles de Bertí, ja estem veient els camps de cereals de baixar cap a Centelles, per tant, Sant Martí de Centelles, per tant, el Tour està entrant cap a la comarca d'Osona. M'agradaria poder tornar a comunicar amb els companys que tenim del 9FM desplaçats a aquests punts de connexió que teníem al passeig de Vic i a Sant Miquel de Balenyà. Xavi Verdolet, passeig de Vic, quin pas s'hi dona aquí ara mateix?
6: Estem fins a les
5: 3, oi? No, marxarem abans.
7: No tot, perquè escolta, fa una calor bastant impressionant. Se'm sembla ara o què, més o menys, sí?
0: Fem aquell truco d'abans d'intentar acostar-te al telèfon, potser.
7: Sí?
0: Ara doncs millor així.
7: No acaba d'anar bé, perdoneu. Va, doncs si fem-ho per telèfon ja més bé. Doncs és això, que el parc que s'hi dona és poc, perquè el que hi ha aquí és molta set, bàsicament, i moltes ganes de veure, perquè ara sí que, bueno, estem en el compte enrere, ja bastant final, cap a l'arribada del grup. Calculem que d'aquí una mitjoraça, poder més o menys, ha de passar, diguem, ja el tour per aquí, al Passeig de Vic. El matí que ha estat ple de música, encara ara hi ha actuacions musicals aquí per l'escenari, de música en directe, també hi ha música DJ, hi ha dos llocs amb pantalla gegants per seguir l'etapa, i de tant en tant, podeu sentir, van passant ja alguns cotxes ja d'equip, per fer una mica la prèvia, digueu, que serà, doncs, de tota aquesta etapa d'avui, no? I estem aquí a passeig amb gent que està, doncs, tot el matí poc o molt pendent de com vagi tot i de com ha d'anar funcionant aquesta etapa d'avui, entre els quals hi ha, per exemple, els voluntaris, aquest cos de gent que, doncs, de manera això, voluntària es va sumar a poder col·laborar un dia com avui. Hola, què tal? Bon dia, eh?
6: Bon dia.
7: Com et dius?
6: Alejandro.
7: Alejandro, escolta, avui ets voluntari del Tour de França aquí a Vic. Per fer exactament què? Quin encàrrec tens avui tu aquí?
6: Doncs, bàsicament, aquí estem al pas de vianants i controlem el pas de vianants que passen per aquí, per tenir compte.
7: I la gent fa bastant cas de les indicacions vostres, a part de boquets que no, eh?
6: Bueno, la gent és bastant maca i amb una mica amb sentit comú, doncs ens entenem, sí.
7: Molt bé, al teu costat tenim també una altra persona voluntària que es diu...
8: Claire.
7: Molt bé, tu també és voluntària i també fas el mateix, una mica de guardavides de la gent, que no fem cas de les teves indicacions, eh?
8: Sí, no, la gent en general, de vegades, amb espectacle així, van una mica descol·locades, no? Però, bueno, és per vigilar per elles, no per nosaltres, però com ha dit Alexandra, de manera amable.
7: Molt bé. Heu fet cap sessió prèvia de formació? Us han assessorat? Heu fet algun curset o alguna mica d'orientació prèvia d'això, sí?
6: Sí, bueno, una miqueta, sí, ens han indicat... Ens han donat també la samarreta i tal, i ens han donat avituallament, o sigui, ens han tractat molt bé, sí, sí.
7: I a part d'això, el ciclisme us agrada? T'agrada a tu un poquet, sí?
6: Molt, molt.
7: Tu vas en bicicleta, més potser?
6: Sí, els caps de setmana.
7: Em fas cara, eh?
6: Sí, m'agrada molt, m'agrada molt. Per els caps de setmana, sortir una mica del meu món laboral, i, bueno, o estudiantil, i sí, sí, m'agrada molt.
7: I tu també?
8: Bueno, sí, jo fa anys competia en ciclisme de carretera i ara sí, segueixo les carreres tant d'homes com de dones.
7: Per tant, ara ja penses que arribi el gran pilot i el tour d'aquest dilluns amb aquesta etapa cap als Angles. Quin pronòstic feu? Arribarà aquí el grup sencer i qui guanyarà l'etapa d'avui? No, el d'avui és molt, molt complicat, però un favorit per la cursa, tu, Alejandro, què em diries?
6: Per l'etapa d'avui, dius?
7: Jo diria pel tour, perquè l'etapa d'avui ha de ser complicat, potser endevinar, perquè pot ser una etapa de transició, allò que es diu, oi? Però de cara a la prova final o a la prova sencera, quins pronòstics fas?
6: A veure, jo et puc dir les meves preferències, potser, no sé si... No he estudiat tant cada ciclista com per saber qui pot guanyar. Bueno, està clar que Pogacar és un gran favorit, però pel meu gust i per com... És l'equip i tal, m'agrada molt el Jumbo-Visma i jo espero que també per una mica combinar aquests anys enrere que ha guanyat tant Pogacar, doncs a veure si pot guanyar Jonas Vingegaard.
7: Passarà aquí de groc avui, és una pista.
6: Sí, ja va de groc, això és un bon començament, sí.
7: Molt bé, gent, gràcies per tot, per la feina que feu i bon tour, que s'ha de dir això avui, no? Passar calor, però bon tour en definitiva. Moltes gràcies. Doncs res, ja ho veus, aquí les voluntàries, els que tenim per aquí escampats pel passeig de Vic, i una passeig que dic a mica, clar, i una altra cosa maca, que és que hi ha moltes terrasses de bars aquí al voltant, que han fet també l'agost particular i estan muntant taules aquí arran de tanca, perquè la gent pugui seguir quin serà el pas dels ciclistes, vull dir que molt bé. I també tenim bastanta estesa d'estelada, suposo que es veurà per televisió també, que aquí a la Cruïlla, amb el carrer Manlleu, han desplegat una estelada immensa, a part les moltes que també alguns aficionats estan ja lluint hores d'ara al llarg d'aquest passeig.
0: Perfectíssim, Xevi. No marxis gaire lluny, perquè ja acaben de passar Centelles. Estan enfilant ja per l'antiga Nacional cap als Hostalets de Balenyà. Per tant, ja són en territori usonenc, ja són a baix, en territori més pla. Per tant, de seguida els teniu aquí al passeig de Vic, també.
7: Molt bé, doncs ara estem al cas.
0: Fins ara.
7: Fins ara.
0: Continuem amb més protagonistes a l'antena, perquè avui és un dia de molta mobilització, ara en Xavi parlava amb voluntaris, però per l'aficionat al ciclista avui és un gran dia, i entre els aficionats als ciclistes hi ha molts clubs ciclistes a la comarca d'Osona. Ara volem parlar amb l'Anna Cid del Club Ciclista Torelló. Anna, benvinguda, bon dia.
9: Bon dia.
0: Què suposa per als aficionats al ciclisme que el Tour passi per casa avui?
9: Home, és un fet històric que passa molt poques vegades, això, que puguem tenir-ho a la vora de casa, si ens hem de desplaçar, si hem volgut veure alguna etapa del Tour. I, bueno, és d'agrair que tant en tant pues, visiti també diferents zones de Catalunya.
0: Com ho viviu avui?
9: Vaja, jo en principi bé, estem aquí amb molta calor, així sí. Estem a l'entrada de Torelló nosaltres. L'afluència, bueno, no n'hi ha massa aquí. D'allò suposo que és un dia laborable, i la gent treballa i cap al centre hi ha algú més de gent, però bueno, bé, la gent està aquí esperant i hi ha una mica d'ambientillo, sí, sí.
0: I com el club, un altre és que el fan una mica l'ambient tots aquests dies en vídeos o les xarxes socials,
9: sí,
0: com heu viscut tot això?
9: Sí, s'han fet moltes coses, s'ha fet una sortida fins als Angles fa dues setmanes, la mateixa ruta que fan, que faran avui de aquesta etapa, la tercera etapa. També s'ha, aquest cap de setmana han fet una presència a la Mussara amb un valor també, un grup de 8 ciclistes, i bueno, i les xarxes han estat molt actives també, sí, sí.
0: I l'experiència, com va ser aquesta etapa del Tour fins als Angles?
9: Vale, pues molt bé, va anar superbé, portàvem una ambulància, jo no vaig participar, la meva parella sí, que ell és el que havia de parlar amb vosaltres i he hagut de treballar malauradament, pobre, i molt bé, molt organitzat, vam tenir una furgoneta que li veia l'assistència fins als Angles, molt bé, molta calor, vam patir molta calor, perquè inclús quan van arribar als Angles van tornar fins a Puigcerdà, que tenien les coses el dia abans, però molt bé. Dura, però molt bé, molt bé. Molt content tothom.
0: Doncs això és implicar-se amb la volta, fins i tot fer una part del recorregut des de Torelló, en aquest cas, fins als Angles, una iniciativa que va fer el Club Ciclista Torelló, que s'ha implicat, com molts altres clubs ciclistes, com molts altres voluntaris, amb aquest pas de la volta francesa, de la ronda francesa per casa nostra. Anna, moltíssimes gràcies i acabeu de gaudir, que ja els tenim als Hostalets de Balenyà, ja venen cap aquí també, eh?
9: Sí, la meva germana està a Centelles i em va passant també el report.
0: Molt bé. Bon dia.
9: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
0: I, com dèiem, després dels Hostalets de Balenyà, que és per on estan acabant de passar ara, ja hi ha Sant Miquel de Balenyà. Andreu, nervis aquí ara ja? Andreu Jiménez, tens el micròfon mutejat. Quan puguis, intentem comunicar amb Sant Miquel de Balenyà, ens expliques com veiem.
5: Isaac, no pagues la factura, ja fa dies.
0: No, és que té el micròfon mutejat, ja t'ho dic.
5: És bo. Escolta, ara et faré una mica d'enveja mentre gestionem aquesta trucada amb l'Andreu. Ens estem fotent un vermut aquí al set de la Codinenca, de Can Garriga, aquí al costat, que ens han tret aquí unes patatones i una Coca-Cola i així. Vermut de luxe, a palco. Ara, també et diré que tenim normalitat en el frente ja, perquè tràfic a Sant Feliu ja va a punta pala, camions passant amunt i avall, per tant, normalitat total ja a la carretera de C-59, almenys el pas per Sant Feliu.
0: Molt bé. Veiem com acaben de passar per davant de... Acaben de deixar enrere els Hostalets, acaben de veure una de les últimes naus que hi ha, que és la de Transports Codina, que fins i tot han tret els camions a peu de carretera perquè es veiessin a la realització televisiva, i els ha sortit bé la jugada. Una empresa, com dèiem, de transports, i que segurament avui ha quedat aïllada, doncs mira, aprofiten doncs la virentesa, i ara van pel lateral de la C-17, de seguida passaran per la ciutat logística de bon preu aquí a Balenyà, i per tant d'aquí ja, acabada aquesta llarga recta a mà dreta, ja veuran l'Andreu Jiménez. Andreu, els tens aquí ja, eh?
2: Ara sí, Isaac, perdoneu, sí, els tenim ja aquí, ja han passat els Mossos d'Esquadra amb les motos i ja està arribant tota la caravana, la gent ja està traient els mòbils per començar a gravar els ciclistes. Cotxe que passa, cotxe que animen per aquí, aquesta zona de Sant Miquel de Balenyà. Just estem darrere del mallot gran de Melcio Mauri. I ara ja veiem, ja comencen a passar els cotxes dels equips. Per tant, en breus ja els tindrem aquí en aquesta rotonda, on afluixaran una mica la velocitat per després ja enfilar cap a Taradell.
0: Ara mateix... Els estem veient, t'aviso, pel tros de l'aparcament dels treballadors de bon preu. Per tant... ja són a la ciutat logística de bon preu, per tant, això, 500 metres al fons, hi ha el revolt a la dreta per encarar cap a Sant Miquel de Balenyà, i els tindreu aquí en poca estona. Què més ens deies?
2: Bé, ara ha passat també el cotxe neutre amb les bicis de reparació, i res, ja és que, ja Isaac, ja es nota l'ambient, també... No sé si se sent el xivarri.
0: Perfectament.
2: No sé si se sent el xivarri.
0: I t'aviso fins i tot que
2: el
0: corredor que vindrà escapat és l'Ebert, per tant, que va encapçalant aquest grup, molt poc avantatge respecte a la resta del grup, però és el, si més no, el que s'ha despenjat ara del grup.
2: Doncs, i bé, pel que heu dit, hi ha hagut una caiguda a Sant Feliu, així que és probable que també encara s'hagin d'acabar d'enganxar els ciclistes que falten. Per tant, és probable que veiem més d'un ciclista desenganxat del gran pilot.
0: Ja, sí. Hi ha algun corredor que ve 6 minuts enrere, segurament arran d'aquesta caiguda. Ara ja enfilen el tros del lateral fins a arribar cap a, com dèiem, a les quatre carreteres i trencar cap a Sant Miquel de Balenyà. Deies, Andreu.
2: No, sí, això, que no paren de passar motocicletes, per tant, estan al caure i l'ambient es nota, eh? L'ambient es nota, tothom ja s'ha acostat al voral de la carretera per viure-ho i no paren de passar vehicles, també mitjans de comunicació, vull dir, està tot aquí ja arrebossada gent.
0: Molta gent,
2: abans
0: o què?
2: Estaven a l'ombra, sí, tothom abans estava a l'ombra, ara ja tots, da igual la solana que faci, tothom vol veure els ciclistes i s'han posat aquí per, a primera fila per veure'ls a tots, que ara ja en breus ja veiem l'helicòpter des d'aquí.
0: I ja els veiem, imatge aèria que ens facilita la realització, a les quatre carreteres ja estan trencant cap a la dreta i enfilen cap aquí Sant Miquel de Balenyà a la teva posició, i venen, el que dèiem, molt estirats. Aquest pilot ara arriba, després d'aquesta baixada de Sant Feliu, Sant Quirze cap avall, doncs s'ha estirat molt, però ja els veniu a la vostra posició i ja els sentim.
2: I més ara, que ara després d'aquesta rotonda, que hi ha una miqueta de pujada, segur que s'estira més tot el pilot, per tant els podrem veure pràcticament d'una fila d'un en un. I compta amb aquesta corba que hi ha aquí a la rotonda, perquè és una mica perillosa, està en baixada, i compta que potser algun ciclista no prengui mal. Abans ha passat una màquina doncs, per netejar l'asfalt, per tant pot ser un punt on també esperem que no hi hagi caigudes i que tot el pilot pugui passar sense cap mena de problemes. I ara ja sí, ja veiem des de lluny el pilot, ja veiem el ciclista escapat que comentaves, però ja està sent pràcticament atrapat.
0: Sí, no van junts ara.
2: Ja venen i ja es comença, i ara ja es comença a notar, la gent venen d'un en un, o ara traçaran la rotonda, que aquí sí que no ho veiem, passa el cotxe de...
0: Som a la rotonda del Tinell, de l'entrada del polígon industrial, per entendre's.
2: I mira, ja passa el primer ciclista i es pot sentir.
0: I l'Andreu està situat a la rotonda següent, la nova, la de Llaç amb la Variant, just abans de l'antic del pont, diguéssim, per accedir a Sant Miquel de Balenyà.
2: Sí, mira, Isaac, ja està, ja ha passat l'últim del pilot, ara venen dos cicles re una mica despenjats, comencen ja a passar tots els cotxes, ara ve un altre grup, que segurament deu estar enllaçant després d'aquesta caiguda, on també hi ha algun dels ciclistes favorits a la general, per tant, veiem que tots ja es comencen a juntar. Mira, ha caigut per aquí un bidó, que ja l'ha enxampat un nen, ha durat menys un carmel a les 5 de la tarda en una escola, i ja està, ja comencen a passar dos cotxes, que van a una velocitat, la veritat, que no està gaire permesa, també sentim l'helicòpter, per tant, ja ha passat per aquí el pilot per Sant Miquel de Balenyà, i ara ja, doncs, la gent ja començarà a marxar, s'esperaran que passin tots els vehicles, també passarà l'assistència mèdica, per tant, ja comencen els cotxes, els últims cotxes cap a direcció Taradell.
0: Doncs cap a Taradell, que va aquesta etapa del Tour. Gràcies, Andreu. No deixem l'antena en qualsevol moment ens demanes pas, qualsevol incidència, però el pas del Tour ja és a Osona, ja ha passat Sant Miquel de Balenyà, en fila cap a Taradell, ens ho ha explicat des d'allà l'Andreu Jiménez. Ara sí, ja és l'hora que ens hem posat per acabar amb la connexió amb Sant Feliu de Codines, amb una codinenca Ton. Ja els tenim aquí a Osona, eh? Ja veus que la cosa s'ha anat estirant.
5: Isaac, que no estàvem... Tenim aquí uns espontanis que ens han vingut a veure i no t'estava sentint de luxe aquesta narració del pas, també.
0: Oh, i tant.
5: Hòstia, ja els teníeu prova, a més a més.
0: Sí, sí,
5: cap ara aquí, ja... No? Ja faltava poquet, ja, no?
0: Ara enfilen cap a Taradell i llavors de Taradell a Vic, que és tot baixada, ells la faran amb 0 coma. Vull dir que no tindré temps de dir la coma, que ja serà el passeig de Vic, em sembla. En fi...
5: Però escolta'm, ara... nosaltres des d'aquí ara sí que hauríem d'anar recollint, perquè a més ens estan estem com mig tallant un carrer que ja va ple de cotxes i ens estan com ja mirant malament, perquè mentre hi havia el Tour passant molt bé, però ara ja ens comencen a dir que aviam què, i si et sembla bé, doncs anem recollint.
0: Perfectíssim, moltíssimes gràcies per tota la feina i acaba de gaudir d'aquest dia.
5: Tinc la Gemma aquí al costat, Gemma, per rematar-ho, va.
10: Per rematar-ho, doncs, desitjar a la resta del recorregut que ho gaudiu tant com ho hem gaudit nosaltres, perquè realment és una experiència que no sabem si la repetirem, i haver-la viscut d'aquesta manera, a peu de carrer, acostant la ràdio a tothom i acostant el Tour a totes les cases de qui no hagi pogut estar al carrer, penso que ha sigut magnífic.
0: Doncs...
5: Isaac, espectacular la feina d'avui, ho comentàvem aquí fora d'antena, la gent que abans parlàvem d'interioritats, abans de començar el programa, a nivell tècnic l'1 d'avui és un recital, i amb els mitjans que tenim, fotem una ràdio espectacular. Que heu de gaudir la jornada aquí de la a Osona i que vagi molt bé.
0: Nos estarem molt moltes gràcies. Que vagi molt bé. Fins aviat, Ton.
5: Fins aviat.
0: GMA i tot l'equip d'Ona Codinenca, en Pau i companyia. Avancem, continuem, intentem anar cap al passeig de Vic. Allà hi tenim en Xevi Bardolet. Està a l'espera doncs, que pugui tenir el veure el pas dels ciclistes, però clar, abans de Vic, com dèiem, passarà per Taradell. I a Taradell hi ha la Laia Miralpeix, companya del 9-9, que segur que també està nerviosa seguint, esperant veure passar les bicicletes per Taradell. Estan enfilant ja per la carretera de prop del castell de Montrodon. Laia, benvinguda, bon dia.
11: Bon dia. Doncs sí, en nervis, eh? És allò que se't posa la pell de gallina perquè està a punt d'arribar al primer grup. Em sembla que n'hi ha un grup d'escapats, almenys és el que es comentava per aquí al públic. Jo estic
0: Van bastant junts, si més no el grup principal. Llavors hi ha despenjats a darrere.
11: Jo estic aquí davant de Can Costa, hi ha molta força gent, tot i que des de la rotonda de l'Atlàntida fins al que serien els revolts de Vilastis, el casal de Montrodon, hi he pogut anar-hi a primera hora i gent que ja hi anava amb les taules de càmping, amb les cadires, a buscar lloc. Eh? Hi ha molt ambient per viure aquesta jornada històrica, aquest fet històric d'haver de passar el tour, en aquest cas també per Taradell.
0: Volem explicar que ara estem veient imatges per la televisió, que just en aquesta carretera entre Sant Miquel de Balenyà i Taradell hi ha punts d'avituallament dels equips que van donant allò les bosses, els bidons als ciclistes, i ara està passant això, que molts estan recollint aquest avituallament just abans d'entrar a Taradell. Ja que ara en Ton explicava interioritats, també en podem explicar alguna, que la Laia més d'una vegada i dues ha vingut a treballar des de Taradell a Vic amb bicicleta, i ara li dèiem a en Ton, aquests ciclistes baixaran de Taradell a Vic amb 0, perquè bàsicament és tot baixar el que els hi ve ara, no?
11: Sí, la baixada, mira, encara m'hi veuria amb cor d'anar al seu costat. Mira, estan a punt de passar ara mateix, eh? Ja els veig entrar per la rotonda de l'Atlàntida, hi ha les motos, i just ara mateix estan passant per Can Costa, com deies, estan tots molt juntets, i la gent que els anima, que els està donant ànims,
0: i
11: l'impressió, perdoneu-me, que et passin per tot costat. He fet una mica d'Albert Llimós i he agafat una escala també com ha fet ell, que em sembla que està situat al passeig, al pròleg del 9-9, i fa molta impressió com et passen pel costat.
0: Aquí m'ha fet impressió perquè han hagut de salvar algun pas elevat d'aquests, ara mateix en passos de vianants, i hòstia, Déu-n'hi-do com els superen amb facilitat, eh?
11: Sí, estan avisats, almenys els que hi ha aquí darrere, com un triangle de color rosa. Suposo que per avisar que hi ha aquesta mica de bony elevat, no? Perquè no se'l mengin, però sí, van realment molt ràpids. Jo ara no sé dius a quina velocitat anaven, però jo em sonava aquí a l'escala, allò que t'han passat volant, eh? I suposo que la gent que està més a peu de carretera també ha de ser una impressió, perquè m'han passat a tocar d'un pam.
0: I el que hem vist, molta gent, per tot el recorregut urbà de Taradell, seguint aquesta etapa. Ara sí que veiem un corredor del Lidl que s'ha escapat, ha agafat un mínim avantatge a davant, ja està passant per la rotonda de la T, que ja enfila la carretera cap a Santa Eugènia, que ara sí que és el tros aquest que dèiem més de desnivell de baixada.
11: Sí, jo he fet el recorregut des de Revolts de Vilassís, des de més o menys el trencant del casal de Montrodon fins al polígon del Vivet. L'he fet allà a les 10 del matí, que els voluntaris ja s'anaven posant allò. De fet, els voluntaris s'han estat a les 9 del matí a Can Costa, els hi han repartit doncs, el pack aquesta samarreta groga, la motxilla, i també doncs, uns entrepans i això. I de seguida ja s'han anat a posar a llocs, cadascun a llocs estratègics amb trencants per vigilar doncs, els cotxes. I ja veies aquell ambient, eh? Inclús gent del poble que ha muntat una autocaravana allà a la carretera del Vivet, al polígon del Vivet, perquè ho poguessin veure, poguessin estar assentats allà a veure des de primera línia. Vull dir que la gent no sé si ha demanat festa, si ja feien festa perquè sí, però avui és un dia especial a Taradell, i de fet ara ja esperant ja que donin per tancada la cursa en aquest pas de Taradell, però la gent ja comença a desfilar cap a casa.
0: Vèiem les imatges precisament del polígon del Pivet, un grup de gent tots amb samarretes vermelles, i també una altra cosa que hem vist, una màquina excavadora o retroexcavadora, que portava penjant un ciclista. Explica'ns això.
11: Sí, jo quan hi he anat, hi he passat el primer... Mira, ara passant en un altre grup, pensava que ja havíem passat, però encara hi ha un altre grup que deu anar més endarrere del que és el grup capdavanter del pilot.
0: Els que han patit la caiguda, aquests.
11: Exacte.
0: Els damnificats.
11: Doncs sí, això és una empresa particular d'en Riquin, Joan Ricard, que té excavadores i té doncs, aquest tipus de màquines, i ha muntat aquesta mena de grua, i ha penjat un amb la bici i un noi que anava pedalant i anava donant voltes. Bé, també a davant, que a l'empresa Jòdol, també amb toros elevadors, doncs també ha penjat bicicletes a no, que seria tot la façana o el perímetre de l'empresa, que també doncs, es pot veure. En definitiva, moltes iniciatives locals, també hem vist moltes senyeres, molta gent que ha volgut sortir al carrer doncs, amb la estelada, això, no?, una mica donant suport a aquest pas del Tour de França aquí a Taradell.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Laia. Mentre tu parlaves, veiem una imatge de la realització televisiva d'una imatge aèria de tota la plana de Vic des de la baixada de Taradell, per entendre's, amb Cabrera al fons, al Pla de Llats. Imatges d'aquestes que tenim tan interioritzades nosaltres, tan familiars, però veure-les amb una senyal televisiva mundial com l'és del Tour de França. I ara estan fent el revolt, la paella de Santa Eugènia, que aquesta també és una altra imatge característica del paisatge de Santa Eugènia de Taradell, els que baixeu d'aquesta banda. Doncs ara el pilot que passa estiradíssim per Santa Eugènia. Laia, moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres. Fins
0: bon dia. I ara sí, tornem cap al passeig de Vic, perquè passat Santa Eugènia ja només falta Vic, i allà hi ha en Xavi Verdolet. Suposo que ara la cosa ja està més calenta, oi, Xavi?
12: Home, i tant que sí, la gent ja està dreta ara sí, abocada sobre les tanques del passeig, perquè ja saben que el Tour ha de passar per aquí d'aquí a uns més o menys de minuts, suposo, perquè
0: menys, mireu, menys,
12: que
0: va menys.
12: Molt ràpid i molt estirat, vull dir que serà menys de minuts ja, hòstia, que serveix. Sí, sí. Bueno, escolta, em diu que són d'aquí 10 minuts, eh?
0: No, menys, menys.
12: Ja. Va, aquí, Xavi.
0: Ja han sortit de
12: Santa Eugènia,
0: Xavi. Ja han sortit de Santa Eugènia,
12: Xavi. Ja són fora de Santa Eugènia, ja anem cap aquí. Sí, sí. Bueno, bon dia, eh?
13: Bon dia.
12: Vosaltres esteu des de fa estona aquí o què?
13: Des de les 10 del matí.
12: I què, l'espera val la pena o què?
13: Oh, tant, ens hem passat superbé. Ens continuem passant bé.
12: Molta calor, eh?
13: Molta calor, però val la pena, eh? Val la pena.
12: Sou de Vic, ja esperava aquest dia de temps, festa major, que més voleu acabar-me així, s'escolta.
13: Sí, sí. Som d'aquí, de Vic, sí.
12: Tanta colla sou, una colla d'amigues, veig amb els seus
13: veïns. Som una colla d'amigues, sí. Veïnes i amigues.
12: Molt bé, vull que veig que ara ja passa el primer grup ja de motoristes previs, policia, sirenes, cotxes, tot i tot està al caure, per tant, a punt de veure aquesta cursa.
13: És molt divertida, ja és molt emocionant, eh?
12: Està molt bé, aquí, Tiqueteres, amb on estaves aquí fent parades, amb
13: qui es col·laris
12: previ, quin terrassa de l'hora davant.
13: Ens ho estem passant, genial. Ha valgut molt la pena. Jo volia anar a la platja i estic contenta de no haver anat a la platja. Hem estat al balcó, aquí com un balcó, igual, hem estat a la mar de bé.
12: Veus quin luxe, saps que companyia, que dic, la gent,
0: per
12: la platja del Tour de Vic, una festa grossa, eh? Impressionant.
0: Grossa.
12: I ara això, veig això, que la gent anava, evidentment, després de l'espera, esperant, diguem, fora del sol, ara sí que saben que la cosa es comença a preparar ja per al pas dels ciclistes i la gent està una altra vegada ja abocada, omplint a banda i banda doncs, aquest passeig de Vic, un dels moments, suposo, vaja segur, més icònics d'aquesta etapa aquí a la comarca d'Osona, quan d'aquí a mig quartet d'hora, dius, sí, 5 minuts ja mal comptats, potser hi veurem passar.
0: Res, és que...
12: Un grup, dius, molt estirat, eh? Serà,
0: sí,
12: per tant,
0: sí,
12: serà
0: sí.
12: Un pas de, què? 40 segons entre tots, poder dir
0: sí, sí.
12: Això.
0: Sí, sí.
12: Serà això, eh? Compteu que serà un minut, eh? Només això com a molt, de ciclistes, noies. Mòbils a punt, també teniu tot a punt ja per filmar. Què fareu, fotos o vídeos?
13: Vídeo, jo vídeo. M'agrada més. Vídeo.
0: Mira, Xavi, ja sona la rotonda de Calla Atenes, eh? Vull dir que això ho teniu aquí.
12: Ja sona la rotonda d'aquell d'Atenes. Vol dir que ara això ja n'està a punt d'agafar aviat la pujada ja del carrer Montserrat. Recordem que aquí diu que cada temps passava pel passeig, continua llavors cap al carrer Verdaguer de Baixada, fan llavors també el carrer Morgades, que han de buscar el Mil·lenari, pujar a Ronda Camprodon i sortir direcció ja a Manlleu, on han d'arribar també segons bastant d'horari previst, eh? Veig que l'horari van segons el que deia el plàning oficial del Tour, que era que 2:15 cap a 2:45 fossin aquí a Vic, i veig que serà bastant això, amb aquesta colorada immensa que fa, doncs la cosa serà bastant el que es preveia perquè fa horaris de pas. I això, cada cop més gent ja aquí plegada i pendents ja de veure el primer ciclista ben aviat aquí, al passeig de Vic.
0: Hi ha dos corredors escapats, Xavi, però res, molt poc avantatge, respecte
12: sí?
0: Al grup.
12: Dos escapats, en diuen ara que hi ha...
0: No? Però res, ja et dic, ara sí que ja són, ja estan travessant la rotonda i de seguida ja encararan, ara faran un revolt d'esquerres cap al carrer Montserrat i de seguida ja,
12: ja són aquí,
0: passeig. Sí, sí, doncs ara ja, ja estan enfilant el carrer Montserrat i amb aquests dos corredors avançats.
12: Ja està fent el carrer Montserrat, eh? Ja està fent el carrer Montserrat. Per tant, ja estan arribant aquí. Sí, sí, aquí s'anima molt, ja ho sentiu de fons, potser les motos...
0: Sí, sí, motos, policia, sirenes.
12: Els cotxes d'aquests que van precedint això, sirenes, i molta gent ara s'hi ha plegat aquí, amb un sol de justícia i 37 graus, he vist que feia ara mateix aquí a Vic, vull dir que d'unidor aquesta temperatura de pas del grup, que està pura punt, doncs, arribar ja aquí a...
0: Imagina't
12: aquesta zona central de Vic.
0: I veiem moltes estelades aquí a Vic, moltes banderes, però també alguna de colombiana que hem vist també, és que, vull dir que, persones de tot arreu. I ara ja veiem la imatge aèria de la plaça Major de Vic, mentre això, el pilot comença a entrar per la, pel passeig, i el grup Riallera, que balla una sardana al mig de la plaça de Vic, davant un mallot i una pancarta i un cartell que diu... clar, si llegim les lletres del revés, Afrique Catalunya, clar, entesos, Catalunya lliure, i un, dues rotllanes del grup Riallera ballant una sardana al mig de la plaça Major de Vic mentre els ciclistes, mentre la caravana ciclista enfila cap al passeig. Hem perdut la comunicació amb en Xevi Berdolet, si més no ara no el sentim, intentarem recuperar-la ràpidament per poder acabar d'escriure com s'està visquent aquest pas de l'etapa pel Tour. I la imatge televisiva que ens ha deixat veure bicicletes, però per veure aquesta imatge de la sardana amb el Free Catalonia al mig, i ara sí, els ciclistes ja han passat pel passeig, ja són en fila ja, de fet, la Rambla del Carme, i d'aquí doncs cap al carrer Verdaguer i Morgades i cap a Manlleu. La caravana ciclista passant ara mateix doncs per la ciutat de Vic. Intentarem recuperar de seguida en Xavi Verdolet, que ho seguia des d'allà mateix, per explicar-nos com s'està visquent. I ara, mira, aquí estem nosaltres, estem veient una imatge de la plaça de la Catedral i el bisbe Oliva, i aquí sota estem nosaltres als estudis del nou FM. La Catedral de Sant Pere de Vic ara prenent protagonisme a la realització televisiva d'aquest Tour de França. Veiem, de fet, les nostres antenes aquí en un dels planos de... I aquí el que es veu és el claustre des de dalt de la Catedral de Vic mentre els corredors estan travessant la ciutat. Veiem aquesta de la plaça de Catedral tapada amb aquests actes que s'han fet de Festa Major de la plaça, i ara sí que tornem a veure imatge televisiva dels ciclistes. Ja són a la plaça del Mil·lenari, per tant, d'aquí cap a... No, perdó, són a la Ronda Camprodon, ara m'he confós, i sortint de la plaça Milari Copa, Ronda Camprodon, veiem fins i tot que els segals els han rebut amb un pilar de 4 al capdamunt del carrer Verdaguer, els segals d'Osona, i els ciclistes que un cop entomen Ronda Camprodon trencaran a l'esquerra pel carrer Manlleu cap a la carretera de Manlleu, i allà es trobaran, com dèiem abans, els treballadors de Benito Urban, que, com ens explicaven abans, han convocat un punt de trobada per seguir la cursa. És curiós perquè anem veient poca imatge de bicicleta, ara sí que ja són a la carretera de Manlleu, al carrer Manlleu, ja et deixen enrere la Ronda Camprodon, perquè ens han anat ensenyant, mostrant moltes imatges aèries de la ciutat de Vic, el pilot que continua estirat, però que no podem dir que hi hagi gaire escapats, sí que hi ha dos corredors al capdavant, però no podem dir que siguin escapats perquè van tots encara prou junts. Ja han passat el coll de Vic i per tant ja encaren tot el que és la recta fins a Manlleu. Els ciclistes, doncs el Tour que està passant en aquests moments per la comarca d'Osona, han passat, deixen enrere ja la ciutat de Vic, els estem veient com travessen el polígon i encara n'hi ha cap a Manlleu. I la imatge que ens mostra ara el senyal televisiu és la del temple romà, una altra de les icones de la ciutat de Vic. El Tour passant per Osona, nosaltres que ho estem explicant al territori 17, i entre les persones que han estat molt atents al pas del Tour per la comarca, i que de fet, si no tenim mal entès, fins i tot passava per casa seu, hi ha Pau Arboix, empresari, llangonissaire, i molt aficionat al Tour, tal com ens explica l'Andreu Jiménez en aquest reportatge.
14: El Tour de França és una cursa que aixeca passions a tot arreu, i Osona no és l'excepció. Pau Arboix, empresari llonganissaire, és un gran aficionat al ciclisme, que l'any 1969 el va viure durant uns dies dins de la caravana del Tour. Amb la càmera Super 8 que li van regalar pel seu casament, va filmar els dies que va estar al Tour, que va coincidir amb les etapes pirinenques, incloent l'ascens al mític port del Tourmalet. Malgrat la pel·lícula presentada dies abans del pas pel Tour a Osona, Arboix es presenta com a aficionat al ciclisme i no cineasta. Tampoc era periodista i no anava acreditat oficialment per cap mitjà. Però ell mateix se les va enginyar per estar dins del Tour de França de l'any 1969.
15: Se'm va acudir una idea, demanant corresponentment el permís tant a Ràdio Vic com als de l'Osona, com si hagués sigut llavors el 9-9, també hauria dit, Agustí, puc fer això? Bueno, cap problema, perquè més aviat els feies una petita propaganda, no? I vaig anar amb un rotulador molt bo d'aquí Vic que vaig buscar, no allò de dir pintat de qualsevol manera amb brotxa gorra, no, que em fes uns ròtols ben fets, una cosa guapa, professional, i bueno, en el capó de davant hi vaig posar Ràdio Vic. Sí, i vaig pensar una mica, a veure si fots una mica l'enganyada amb els gendarmes, una mica, no massa, sense abusar-ne, i als dos costats de les portes posava Semanario Osona, a cada banda, i a sota 56 Tour de França.
14: Arboix va ser hàbil, ja que amb una mà filmava i amb l'altra conduïa, i no en tenia prou que el seient del copilot, buit, anava seguint el mapa i buscant rutes alternatives per arribar abans a meta, tot això sense que l'enxampessin. El Tour del 1969 és recordat per ser el primer que va guanyar Eddy Merckx, considerat el millor ciclista de la història i conegut com el caníbal. Arboix, durant l'entrevista al Nou Matí en el programa del Nou FM, va explicar que Merckx el seguia des de feia anys. De fet, la primera cursa del belga a Catalunya va ser l'escalada de Montjuïc del 1966. Allà Arboix el va anar a rebre a l'aeroport del Prat, per indicació del diari Dicen. La relació entre Arboix i Merckx era d'amistat, com comenta el Bigatà.
15: Això no sé com dir-ho en català, però els castellans en diuen de a pie, o sigui, del carrer, que sóc que l'he seguit més del món. Del món, perquè, bueno, allà on anava jo era sol. O sigui, no tenia cap competidor. I he estat a l'intimitat, a la seva habitació, vull dir, l'he vist conill de pèl. Sí, clar, has de tenir confiança, perquè no se t'acudirà pas gravar-lo.
14: Altres moments a remarcar de la relació Arboix-Merckx va ser la primavera del 1975 durant la Setmana Catalana. Una de les etapes del recorregut acabava a Sant Bartomeu del Grau. Aquell dia va ser passat per aigua, i Jos Bruyer, un dels grans gregaris del caníbal, va caure i es va trencar el fèmur, fet que va provocar que el traslladessin a l'Aliança de Vic. Amb tot això, Arboix va anar a l'hotel Prudència a Tona, on s'allotjava Merckx, per presentar-li a un amic seu. Allà el belga li va demanar si el podia portar a l'Aliança per visitar el seu company, i Arboix el va acompanyar fins a l'hospital. El dia següent, l'etapa sortia de Roda i arribava fins a Malgrat de Mar. Arboix, aquell dia, va tornar a fer de xòfer i el va portar des de Tona fins a Roda. Merckx, aquell dia, va acabar tercer a l'etapa i va resultar guanyador de la General de la Setmana Catalana.
15: Hi havia una etapa que era Roda de Ter, Malgrat de Mar. I, bueno, vam quedar que l'aniria a buscar jo, en comptes d'anar amb el cotxe de l'equip, amb tots els companys a Roda, li vaig portar jo. I llavors em va fer la gràcia de venir a visitar els meus sacaderos i em va dir, escolta, rei, perquè em deia rei a mi sempre, no em facis cap foto amb les llangonisses, perquè jo corro per una fàbrica de llangonisses, I diu, no, que és por, que jo no et trairé pas. I llavors ens van fer aquesta foto que teniu al meu despatx, i llavors el vaig portar cap a Roda.
14: Merckx aquell dia va acabar tercer a l'etapa i va resultar guanyador de la General de la Setmana Catalana, una de les centenars de victòries que té en el seu infinit palmarès.

0: Doncs seguint el pas de l'etapa del Tour de França avui per les nostres comarques, hem començat aquest programa, aquesta edició especial del Territori 17, conjuntament amb Ona Codinenca i la veu de Sant Joan, a Granollers, on hem vist com sortir l'etapa, hem seguit el seu pas per Caldes, per Sant Feliu de Codines, per Sant Quirze Safaja i pels primers municipis que ha travessat Osona. Centelles, Sant Martí de Centelles, Centelles, els Hostalets de Balanyà, Sant Miquel de Balanyà, Taradell, han passat Vic i ara estan fent la recta de Vic a Manlleu, acaben de passar per Granollers de la Plana i de seguida ja acaben de fer la part de desnivell positiu que té aquesta recta per arrencarar doncs, cap a Manlleu, on entraran pel pont de Can Moles, travessaran la ciutat de dalt a baix per tot el passeig de Sant Joan. I ara veiem doncs, que això, que el pilot va mig relaxant-se, perquè aquest pas per la comarca d'Osona, doncs més aviat sembla això, que l'aprofiten per avituallar-se després d'aquest inici més frenètic amb aquest coll de tercera categoria que era el pas per Sant Feliu de Codines. Els ciclistes que avancen per la carretera de Vic a Manlleu, ja, com dèiem, havent passat ja a Granollers de la Plana, doncs ja enfilant cap a Manlleu, on passaran d'aquí pocs minuts. Nosaltres que intentem portar més protagonistes a l'antena, ara mateix quan són pràcticament les dues del migdia, en aquesta edició especial del Territori 17, que com dèiem estem dedicant al pas del Tour de França per les nostres comarques. Sentíem ara el testimoni d'en Pau Arboix, aquest empresari biguetà de la històrica llonganissa Casa Cendra, que va conèixer, que es va fer amic, que va intimar amb Eddy Merckx, i la seva experiència doncs, amb el que és el caníbal, el que ara encara potser segurament avui es considera el millor ciclista de tots els temps. Però l'Andreu Jiménez ens ha preparat més reportatges per un matí com el d'avui, perquè hem parlat molt de ciclistes que ja han fet la seva trajectòria, que ja han fet la seva carrera. Hem pogut conversar amb Josep Jofré, que fins i tot ens ha fet un perfil del que és l'etapa d'avui. Hem pogut conversar amb Melcio Mauri, que avui era a Sant Miquel de Balanyà, sota aquell mallot que li van fer per commemorar l'aniversari de la seva victòria a la Vuelta, i que avui doncs, ha volgut ser també a Sant Miquel de Balanyà per veure com passava el Tour pel seu poble, un Tour que ell va córrer tantes vegades i que fins i tot en alguna ocasió lluitant entre els corredors al capdavant. Veiem ja la imatge del pont de Can Moles de Manlleu, on d'aquí res ja hi comencen a passar els primers ciclistes, per tant travessen el riu Ter els primers ciclistes d'aquesta etapa del Tour. Hi ha un petit grup de tres ciclistes escapats i ara arriba el pilot totalment estirat, com dèiem, entrant al pont de Can Moles de Manlleu, travessen el riu Ter i enfilaran el passeig de Sant Joan ja direcció cap a Torelló en aquest pas del Tour de França per les nostres comarques. Doncs veiem això, la imatge del riu Ter, que amb les calorades dels últims dies doncs, ha perdut cabal, amb ànecs i fins i tot per sobre. I ara ja veiem una imatge del poble següent, el santuari de Rocaprevera, Torelló, que serà el primer municipi que visitarà el Tour, tot i que ens l'han escrit malament. La imatge oficial és amb una R i dues L's, no amb una, dues R's i una L, a la imatge televisiva, però sí, és el santuari de Rocaprevera de Torelló, que és el següent poble que, un cop hagi passat la caravana ciclista per Manlleu, és cap on aniran els corredors en aquesta etapa que transcorre entre Granollers i Les Angles en aquest històric 6 de juliol de 2026. Els corredors que ara són per Manlleu, travessant el passeig de Sant Joan, ja la part final, ja de fet ja veiem al fons la imatge de l'escultura de la benvinguda, els corredors travessant el passeig de Sant Joan i enfilant ja de seguida cap a Torelló. Com dèiem, hem pogut parlar amb ciclistes que ja han fet història a la comarca d'Osona, com han sigut Josep Jofré o Melcio Mauri, però també tenim promeses. Encara no és en aquest Tour, però l'Adrià Periques ja és corredor de l'UAE i segurament que arribarà el dia que podrà disputar el Tour, i fins i tot també la Lluna Jiménez amb categoria femenina. Ells dos van coincidir dies enrere amb una taula rodona lligada a aquest Tour i aquest és el reportatge que n'ha preparat l'Andreu Jiménez.
1: Adrià Periques i Lluna Jiménez són les dues perles del ciclisme osonenc. En el cas d'Adrià Periques, de Tona, aquesta està sent la seva primera temporada a la categoria World Tour, la màxima del ciclisme, on competeix per l'equip UAE, el millor equip del món, i comparteix equip amb Tadej Pogacar, el gran candidat a guanyar el Tour de França. A Perica se'l compara amb el Purito Rodríguez per les seves característiques amunt de la bicicleta. Pel que fa a la Lluna Jiménez de Sant Julià de Vilatorta, aquesta està sent la seva primera temporada a la categoria júnior i ho fa amb el filial de l'equip Movistar, el vaquer Movistar Team. En el cas del Tonenc, aquest any ja ha pogut viure curses de primer nivell, com la Volta a Catalunya o la Itzúlia, la Volta al País Basc. En el cas de la Lluna, es va imposar el Gran Premio de Cidade de Pontevedra. Va estar a la Lieja-Bastón-Lieja, on va acabar dotzena i va fer més de 90 quilòmetres amb el colze trencat. I fa uns dies als campionats d'Espanya va ser tercera a la prova de ruta i quarta a la contrarrellotge. Però pel que fa al Tour de França, la Lluna, per edat, encara no el pot competir i l'Adrià sí, però aquest any s'ho mirarà de lluny, ja que estarà competint al Tour de Romania. Tot i això, els dos tenen molt clar que és el seu objectiu, és córrer el Tour de França en els propers anys i que és la cursa de les curses.
2: Jo crec que és un gran somni, no? Jo, la veritat, que en un futur m'agradaria córrer-lo, per tant... Tothom que l'ha corregut diu que és una experiència brutal, és molt diferent a les altres carreres i res, és tot un plaer que pugui passar per la nostra comarca i segur que si puc el aniré a veure.
3: Per mi el Tour és com la carrera de bany, o sigui, és la carrera que suposo que els professionals encara més, però tu com a aficionat és la que esperes des d'inicis de temporada, perquè les clàssiques ja són molt divertides de veure, però el Tour són 3 setmanes de ciclisme, doncs, cada dia hi ha moltes batalles.
1: Els dos segueixen el Tour des de ben petits. Els agrada comentar-ho amb la família i enganxar-se a la televisió cada juliol al migdia. A banda, tenen grans records del Tour quan anaven de petits a viure'l en primera persona. De fet, l'Adrià va tenir un petit problema quan va anar juntament amb el seu pare a veure una etapa pirinenca el 2019.
2: La primera va...

0: li costava molt.
1: Des de més petita, doncs, seguia per la televisió, però també algun dia, doncs, anar a veure passar el tour, doncs, per ports mítics on pot ser el Tourmalet i de pujar-los abans amb bici, amb el meu pare i el meu germà i la meva mare amb el cotxe que ens esperava allà, i de veure, doncs, tinc el record de això, de pujar al port mític i després veure com pujaven ells i dius, bueno, doncs, pues, ells ho fan molt fàcil i a mi m'ha costat molt.
0: Els dos són molt joves, però tenen molt marcats els seus objectius. L'Adrià, ja dins del professionalisme, vol anar escalant i millorant els resultats. Pel que fa a la Lluna, encara li quedarà un any més de júnior i es marca com a objectiu número 1 en un futur arribar a ser professional i córrer més curses a l'estranger.
2: Doncs gràcies, Andreu, per aquest reportatge sobre aquestes promeses del ciclisme osonenc, com són la Lluna Jiménez i l'Adrià Periques. Nosaltres continuem veient els corredors com avancen en aquesta tercera etapa del Tour, que avui travessa les nostres comarques. Ara són ja a Osona, han passat Manlleu, acaben de passar la rotonda de la Miranda i, per tant, estan a punt d'entrar ja a Torelló per dalt de tot del carrer Manlleu. Ara, de fet, ve un tros de que els hi piquen amunt, però vaja, per ells això és poca cosa. Xavi Verdolet, benvingut de nou, ara per via telefònica, encara al passeig de Vic.
3: Escolta, has de demanar al Tour que a partir d'ara facin la cursa aquesta més d'hora, o més tard, o menys calor, perquè el mòbil meu, diguem, s'ha mort de calor, allò que passa a vegades, que sí, diu, no aguanto més i em paro.
2: Un cop de calor, doncs, vaja.
3: Oh, greu, no sé on estava ni què estava fent, però estava aquí amb un grup de noies molt trempades que estaven fent el seguiment directe de la cursa, tothom aquí esperant aquest moment, amb unes taules i crides aquí fent el vermut, i quan ha passat la cursa, evidentment, tothom dret aplaudint, cridant i animant els corredors, que han passat al capdavall amb quatre grups diferents, eh?
2: Sí.
3: O sigui, ha passat la cosa molt, molt partida, suposo que encara remolt de
2: la
3: patacada aquella que dèieu de Sant Feliu, oi? M'imagino que s'estan disgregant. I hi ha hagut bastanta diferència de temps, inclús entre els primers i els quarts, eh? Per passar en grup. Vull dir que hi ha hagut una bona estona de gent atenta a veure què anava passant, i ja veies que anaven alguns ja molt acalorats després de 6-7 minuts, una mica, em diuen ara, de marge, diguem, entre el primer grup i el quart, que ha passat per aquí al passeig, eh? O ara, pel que dius tu, ja estan arribant gairebé a Torelló, no?
2: De fet, entre el pilot i els últims, ara hi ha 9 minuts de diferència. Sí, ja està...
3: 9 minuts ja tenen ara mateix, déu-n'hi-do.
2: Entre el pilot i els últims. Però sí que és veritat que hi ha 6 pilots, 6 corredors escapats de davant, no puc dir la diferència de temps que tenen, que ja estaven entrant a Torelló. Passa que ara la metge televisiva ens ofereix una altra imatge d'un corredor que li estan donant gel, diguéssim, des del cotxe d'aquí, perquè realment, com tu dius, avui fa molta calor.
3: No, fa molta, molta calor, i ja dic, i era tot just, diguem, tema, era Vic, i alguns ja estaven allò descamisats, amb allots oberts, i passaven realment calor, quan l'etapa, diguem, seriosa comença potser a partir de, no sé, doncs potser Ripoll, tot just, vull dir que comença llavors encara a Coll de Muntanya, i això acabarà a les 5 de la tarda tocades, vull dir, déu-n'hi-do, l'esforç que avui ja has pogut veure allò del carrer.
2: I una altra imatge que ara, just abans d'entrar a Torelló, sota el pont del tren, hi ha tot de ciclistes que s'han parat a fer pipí, per entendre'ns.
3: Tota
2: aquesta imatge, just abans d'entrar a Torelló, ara hi havia tot una...
3: Això també està al seu llibre de ruta, vaja, poder que parada tècnica, no?
2: Està bé. Imagina't quina inscripció hi ha a l'entrada de Torelló a terra, en pintura, va. Digues, l'atzar pensa que la pot haver fet algú del Voltregà, per dir alguna
3: cosa. Ostres, no me la facis dir, Sergio, o què?
2: Sí, doncs això, la rebuda Torelló és aquesta.
3: Sigues-la tu, molt bé, molt bé.
2: I ara veiem...
3: De reto, Isaac, escolta... Ah, no, digues.
2: Perdó, no, digues, anava a dir que ja veiem l'imatge aèria de Torelló amb la cooperativa agrària al capdavant, les cases de la cabanya i els ciclistes que enfilen per la rotonda de la cabanya i a punt de baixar, doncs, que carrer Manlleu avall. I ara ja han corregit, ens han escrit bé Torelló, que abans ho havien fet malament, però vaja, en fi.
3: D'acord, molt bé. Aquí al passeig, jo diria que la festa està fent muntada fins a les 5 de la tarda, la fan zona aquesta amb activitats, circuit i bicicletes, ja et dic, parades de beure, menjar, llocs per seure i mirar l'etapa en directe, però amb aquesta calor que està fent avui aquí, com ja estava anunciada, que estem a aquests 36, 37 graus de temperatura, o 38 inclús, es nota que la cursa ja ha acabat i ha passat, la gent ha marxat en gran massa també, hi ha gent, però evidentment ni res a veure amb el que hi havia aquí fa mitja hora quan ha passat la volta per aquí al mig del passeig. O sigui, ara encara continua la música, continua l'ambient, continua la gent encara desfilant per aquí,
2: ja
3: encara ha sigut alguna terrassa, però ja dic, la gent, la majoria ja, pensant que això ja s'ha acabat, ha anat molt bé, tothom molt content d'haver-ho vist, un dia històric per la ciutat, segur que sí, però també està bé que s'hagi acabat perquè fa molta calor. Ara, vas perquè si vols encomer-me, regidor, si vols parar un moment,
2: sí,
3: que sembla, parar un moment, encomer-me.
2: Sí, just un moment. Just un moment, Xavi, dir que estan enfilant pel passeig de la Generalitat de Torelló, ja han passat el pont Can Pujades, han traçat el riu Ges i ara enfilen aquest punt emblemàtic, perquè ara passaran per les escaletes de l'estació que és un dels punts on

0: on s'hi concentra molta gent a veure passar el Tour. En aquest cas ja són, com dèiem, a Torelló, amb aquest grup avançat que va pujant pel passeig de la Generalitat. Endavant amb l'Eduard Comerma.
1: Doncs ara estem aquí amb el regidor d'Esports, David, que Eduard Comerma. Eduard, bon dia i bona hora. Quina festa major aquest any?
2: Sí, tu. Quina festa major. Fantàstica, la veritat.
1: Com ha anat això?
2: Bé, molt bé. Bueno, molt contents, no? La zona aquesta ha quedat molt ben muntada, molta animació, molt ambient i ha passat sense que hi hagués cap incident, per tant, ara ja contentíssim, la veritat.
1: La calor, qui l'ha organitzat avui aquí?
2: No sé, m'he intentat engegar l'aire, però avui ha fallat alguna cosa, no sé. Molta calor, la veritat, és que déu-n'hi-do, perquè si l'afició patim calor, els corredors ja no m'ho sé ni imaginar. Però bueno, bé, no? Em sembla que hem estat aquí a l'alçada, tothom animant, fins a l'últim moment, i molt bé, molt bé.
1: Fa dies, setmanes, mesos que això està en boca de tothom, que el Tour passaria, i ha passat en 5 minuts, no? Quin regust queda, no?, de tant temps parlar d'això perquè passi en el fons tan ràpid.
2: Sí, és molt ràpid, la veritat. Però el regust és bo, perquè tothom està molt content. És d'aquelles coses que quan em comences a parlar fa més d'un any, deies més, però jo diria fa més d'un any, tens els teus dubtes, no?, de dir, ostres, quin impacte tindrà, com hi haurà gent, no hi haurà gent, vindrà, la gent anirà a les muntanyes a veure-ho. I no, ostres, ha sigut un molt bona acollida, tothom està molt content, per tant, la valoració molt bona. Em sembla que hem d'estar contents d'aquest treball que hem fet, doncs, encara que sigui breu, jo crec que impacta bé i la gent està contenta, la veritat.
1: I molt intens. Eduard, moltes gràcies, d'una bona part que et toca, doncs.
2: A vosaltres, gràcies.
1: Molt bé, Isaac, doncs, fins aquí les paraules d'Eduard Comerma. Hem pogut agafar un moment i ens ha fet aquesta atenció així espontània, però també bueno, molt directa. Ha estat tot el matí per aquí amb l'alcalde de Vic, amb la Bet Piella, també regidora de Cultura, amb bona part de l'Ajuntament de Vic també seguint el moment, tot el que estava passant aquí al passeig, que ha estat, de fet, la gran zona d'atracció de Vic, no?, i de concentració de gent per veure el pas d'aquesta gran volta ciclista a França, altament dita Tour.
0: Molt bé, Xavi, explicar-te una anècdota només, és que ara anava a mirar la imatge televisiva, els corredors ja, bueno, n'hi ha que estan enfilant, com deia, el passeig de la Generalitat, n'hi ha d'altres que ja enfilen cap a Borgonyà perquè ja han passat l'estació amb estelades i amb pancartes demanant la llibertat de Catalunya, però m'ha fet molta gràcia una imatge aèria que ens han donat del carrer Manlleu, carrer Diputació i Anselm Clavé, i al costat, el tram de baix del carrer Manlleu, perquè la part per on passava la cursa es veia acabada d'asfaltar, perquè podem donar fe que la setmana passada a Torelló va ser un caos d'obres per asfaltar bona part dels carrers per on avui passa el Tour, i en canvi la part per on no passava es veia encara de color del gris més pàl·lid, per entendre's.
1: Exacte, sí, que bo, era així. Aquí també, no, aquí a Vic no s'ha asfaltat, aquí, si més aquest tram era ja el que hi havia abans de la cursa, això sí, però sí que els accessos, també he vist aquests dies algun remenament d'obres, també allò amb l'ASO, aquesta organització que ha fet un control molt estricte de les zones de pas i està molt atents als llocs que calia repassar, i ha fet el que s'ha fet perquè hi ha hagut un treball última hora molt intens per tenir-ho tot a punt, perquè avui els corredors se'ns puguin passar amb certa facilitat, malgrat tot, per aquestes carreteres d'aquí, de Vic i de la comarca.
0: Doncs moltes gràcies, Xavi, per la feina feta.
1: Molt bé, vinga, aquí,
0: fins de casa,
1: i que hem
0: de comentar-ho. Molt bé, fins ara. Els 5 corredors que hi ha escapats ara mateix són Smith, Corr, Bennett i dos Movistar, García Pirna i Oliveira, i com dèiem, aquells ja enfilen cap a Vilaseca, Borgonyà, i de seguida ja enfilaran per la C-17 cap a Sant Quirze, Montesquiu i el Ripollès. I que de fet cap al Ripollès anem ara, ens acompanyem també avui aquí als estudis del 9FM, fent tot el matí feines de producció, en Joan García, de la veu de Sant Joan. Joan, benvinguts.
3: Hola, bones, què tal?
0: Bon dia. Perquè tenim més protagonistes al telèfon, no?
3: Sí, ara anem fins a Ripoll, on tenim en Ramon Prat, qui, entre d'altres, doncs, va ser regidor, però també és membre de la Junta del Club Ciclista de Ripoll. Hola, Ramon.
4: Hola, bon dia a tothom.
3: Com està això? Fa un moment estaves a casa encara...
4: Estàvem a casa, que hem vist el pas de la caravana i hem anat a menjar alguna mica de cosa, i ara ja hem tornat a baixar. Estem aquí ja, ara concretament al carrer Progrés, hi ha tranquil·litat esperant els corredors, encara estan una mica avall, i hi ha molta gent. Sobretot ens posem a tothom a l'ombra, perquè fa molta calor.
3: Clar, el fet de que passi el Tour a prop de casa permet això, permet anar a casa un moment, menjar... i tornar, i no passa res, no?
4: Sí, sí, és perfecte.
3: Explica'ns, perquè tu estàs ben acompanyat, no, ara?
4: Sí, estic aquí amb els meus nets i la meva parella, sí, estem per aquí, tot bé.
3: Explica'ns una mica, no sé si els hi has hagut d'explicar la importància del fet de que passés el Tour, si ells també els dirà del ciclisme, qui ho està gaudint més, tu o ells?
4: Bueno, ells han gaudit molt de la caravana i tot això, i jo ara gaudiré d'aquest pas, Bueno, tan ràpid, perquè esclar, és una llàstima, perquè passen molt de pressa, però és una sensació agradable, no? Que dius, carai.
3: Per on t'ha situat exactament?
4: Ara estic al carrer Progrés, concretament. Hi ha tota una recta i, bueno, llarga. Volem venir.
3: Ens explicaves això, que la gent s'ha de posar a l'ombra. No sé si n'hi ha molta.
4: Sí, la gent està bastant, hi ha bastanta gent, però, esclar, bastant situada a l'ombra. Vull dir que, suposo que quan vinguin els corredors es repartirà una mica més, però tothom està esperant aquí a les ombres que hi ha. Perquè, esclar, fa molta calor, pica fort. Imagina't ells, pobres, que a més han de fer l'esforç.
3: Per algú del Club Ciclista Ripoll, el fet que el Tour passi per la nostra comarca, què significa per vosaltres?
4: Home, això és una cosa que és molt positiva per la comarca i per tothom, i és un orgull que hi passi per aquí. Jo recordo que ja vam passar per davant de casa quan jo tenia 6 anys, l'any 65, i va ser una cosa que potser em va fer el que em va fer enamorar del ciclisme, no? Vull dir que són coses que vivències que queden a dins. És molt bonic i és important per tot plegat. I també ens situa el mapa a tots nosaltres, no?
3: Tens algun favorit per avui?
4: Per avui?
3: Sí.
4: Bueno, per avui no ho sé, perquè cada etapa és una sorpresa, i es veu que ara estan lluitant molt. No sé si és que hi ha hagut alguna caiguda o alguna cosa, però van uns grups separats, i no sé com anirà. Però jo, per guanyar, el meu favorit és el Pogacar.
3: És fàcil, no? Aquests darrers anys, no? Endevinar qui és el guanyador del Tour.
4: No, és fàcil, però bueno, hi ha gent que diu que no, que el Vingegaard té possibilitats, però jo penso que és molt fort.
3: Molt bé.
4: És molt valent, és especial. El Vingegaard també, però està una mica per sota. És el meu punt de vista.
3: Doncs Ramon, moltes gràcies per atendre'ns i que ho audiu. No sé si heu pogut repescar alguna cosa, alguna gorra...
4: Sí, hem agafat gorres i hem agafat de tot, sí. Ara m'estan comentant que aquí al carrer Progrés estan marcant aquests bots que hi ha a la carretera pels passos, Sebre i això, i estan marcant perquè els corredors no s'hi entrebanquin.
0: Doncs, va més que no. Moltíssimes gràcies, Ramon, també per ser a l'antena, i que gaudiu d'aquest pas del Tour.
4: A vosaltres per convidar-me aquí. Vinga,
0: bon dia. Doncs ja ho veu, Joan, jo anava sentint que em feies l'entrevista amb en Ramon mentre anava gaudint de les imatges televisives de paisatges que tinc tan assimilats. Ara veiem una imatge aèria de la colònia de Borgonyà fa un moment amb Morís al fons, i ara ja estan això, enfilat pels laterals de la C-17, direcció cap al Bisaure, cap a Sant Quirze i Montesquiu. Aquí faran una primera incursió al que és la carretera, la C-17, que de fet l'han hagut de tallar en sentit nord a partir de la Gleva. Però que, clar, a Ripoll no hi ha més opció. De C-17 només n'hi ha una, no hi ha variant, no està desdoblada, de fet, fins i tot. I un cop sortint de Montesquiu, cap al Ripollès, sí que ja pujaran per l'autovia.
3: Això jo crec que és complex, i de fet l'Ajuntament de Ripoll durant ja setmanes ha anat avisant dels problemes que hi hauria de circulació, de mobilitat, no només l'Ajuntament de Ripoll. Clar, al final som una comarca petita i ens hem de desplaçar, per exemple, per anar a l'hospital, doncs tota la gent que avui havia d'anar a l'hospital, no sé com ho haurà fet, haurà marxat abans,
0: fet,
3: haurà canviat la data.
0: Van anul·lar les visites programades i de fet només hi havia urgències avui. L'hospital de Can de Bànol, perquè és això, Can de Bànol, com dèiem abans dels hostalets de Balenyà, i com passa també a Ribes de Freser, queden totalment aïllades.
3: També és curiós que va començar a córrer una notícia a Sant Joan que aprofitarien el fet del pas del Tour per tancar Ribamala. I de fet vaig començar a rebre missatges que em demanaven si això era cert, doncs perquè doncs es parlava d'això. Deies abans que han passat per Vic i que ensenyaven moltes imatges. No sé si has tingut la sensació que tu volies veure els corredors pel mig dels carrers.
0: I no me'ls han ensenyat.
3: No?
0: Hem vist la plaça, amb aquella sardana espectacular, hem vist molts altres detalls, però el pas dels ciclistes pel passeig ja no l'hem vist, de fet. L'hem vist ja al final de la Rambla. I llavors hi havia trossos, en canvi se'ls ha fet molt llarg el tros de la carretera de Vic a Manlleu, que és segurament quan haguéssim pogut posar més aquestes imatges de Vic. I en canvi de Manlleu ja també de seguida ja hem anat a veure el santuari de Roca Prevera de Torelló i hem vist el pas de la caravana ciclista ja per Sant Joan passat també.
3: M'ha semblat curiós, però sí que penso que potser un ajuntament o un consistori sí que prefereix que apareixin aquestes imatges. I totes aquestes coses, no sé en el Tour, però sé que la Volta a Catalunya es pacten, és a dir, es treballen, es diuen volem que surtin aquestes imatges, seria possible, i suposo que el Tour també, que tot està tan ben pensat, potser també.
0: Ara ho dèiem, Xavi Bertolet, que ja el tenim a l'estudi, ja ha tornat del passeig. Xavi, benvingut de nou.
5: Hola, què tal?
0: No, ara explicàvem a en Joan...
5: Se'm sent bé aquí, sí, aquí se'm sent bé. No?
0: Ara explicàvem a en Joan que del pas dels ciclistes de Vic per la tele s'ha vist molt poca cosa, perquè mentre anàvem passant, allò que fan d'anar fent imatges aèries, hem vist una sardana del grup Riallera al mig de la plaça de Vic, que l'ha mantingut molta estona, de fet, amb un cartell que deia Free Catalunya...
3: Catalònia?
0: Sí, sí, Free Catalònia, i que l'han mantingut molta estona, o sí, altres, sí, imatges, sí, del temple romà, de la plaça de la catedral, però que el que és el moment de passar per Vic s'han vist molt poques imatges.
5: Ostres, doncs, sí, sí, això que dius, i ara també sentint de tu, Joan, això em sona que es va comentar, que de fet alguns ajuntaments concrets, no sé amb quin criteri, de quina manera, sí que amb el pretext del pas del Tour, i potser pagant alguna cosa que no ho desconec, poden intentar col·locar, entre cometes, algun spot, alguna imatge, algun patrimoni de la ciutat que volen, diguem, divulgar mundialment, perquè serà l'impacte d'això, serà descomunal, diguem, mai Vic ha pogut tenir, suposo, com avui, la promoció com a ciutat, i tot arreu, per passi al Tour, evidentment, doncs, de tot això, i sé que són coses que es negocien, és a dir, que hi ha l'opció de poder interferir una mica perquè puguis aconseguir una falca, diguem, d'alguna cosa a les imatges, però que això hipoteca llavors el seguiment de la cursa en directe, clar, ho veig, sí, sí, doncs mira que ha estat, jo dic que ha estat maco, el pas, sí, no, del passeig.
0: No, i el que veiem per la tele també era maquíssim, i de Manlleu, per exemple, hem passat de veure la imatge del pont de Can Moles, dels ciclistes passant per sobre el riu Ter, que ha estat molt bé, han anat a fer un seguiment del riu Ter, després de seguida s'han anat a ensenyar al santuari de Roca Prevera de Torelló.
5: Mira, també han pagat aquests, que s'haurien les almonyes com hi van, molt bé, molt bé. Està bé, està bé.
0: Xavi, et deixem respirar, si et sembla, va, perquè acabes d'arribar i t'hem fet seure l'estudi. Tenim més protagonistes, hem anat sentint molta gent relacionada amb el ciclisme a la comarca d'Osona. Diem que no hi ha cap corredor osonenc qui participi al Tour aquest any directament, però no és ben bé del tot cert, perquè sí que hi ha un corredor, podem dir que és amateur, que de professió és fisioterapeuta i que forma part d'un dels equips que participen en aquest Tour de França, que és el Pinarello Q365. I aquest professional és l'Albert Poblet, amb qui també ha parlat l'Andreu Jiménez.
6: Bé, doncs el meu rol dins de l'equip és de fisioterapeuta, però a part dels massatges i tractaments que puguem fer durant les tardes després d'etapes o preparació, bàsicament també és fer de massatgista o d'auxiliar, que és preparar bidons, preparar que els corredors ho tinguin sempre tot a punt, mirar després dels corredors que no els hi falti de res en carrera, després de la carrera, abans, després també una part del rol és anar a preparar l'hotel de l'endemà, o sigui que quan els vehicles, els cotxes i els corredors se'n van cap, i el bus van cap a la sortida, hi ha un desplegament, uns quants altres membres de l'estaf que van cap als hotels i preparen l'hotel del vespre, o sigui que amb totes les maletes de tots els corredors i tot l'estaf ja anem cap a l'altre hotel i ja preparem que tot ho tinguin a punt per quan arribin els corredors ho tinguin ja a totes les habitacions i ja puguin començar el massatge, així ens desperta el menys temps possible. I després també part del nostre dia és anar als diferents avituallaments que puguin haver-hi i donar l'avituallament i les begudes, els bidons i tot el que tinguin per allà. Vale, bàsicament és això, i també portar tots els vehicles de carrera en carrera, des de la nau que nosaltres, per exemple, la tenim a Holanda, cap a la carrera. Tots els quilòmetres aquests s'han de fer per carretera, o sigui que també és un bon tuter i és part de la nostra feina. I bàsicament és aquest el rol del meu en l'equip.
7: Me'n vaig a França a veure el Tour.
0: No cal, home. Aquest any no cal, perquè el Tour passa per davant de casa. I a més, dilluns t'ho explicarem. Edició especial del Territori 17, amb entrevistes i connexions amb l'inici d'etapa a Granollers i el pas de la caravana ciclista per Sant Feliu de Codina, Sant Miquel de Balenyà, Vic, Manlleu, Torelló. Dilluns 6 de juliol, a partir de 2:15 del migdia, el Tour en directe al Territori 17.

0: Bones músiques que parlen de bicicletes que també ens amenitzen aquest matí de Tour, aquest dia de Tour de França, perquè el matí ja s'ha allargat, ja som migdia enllà. De fet, passen 20 minuts de les dues del migdia. Continuem en directe al Territori 17 en aquesta edició especial dedicada al pas del Tour de França per les nostres comarques. Hem començat a Granollers, hem continuat per Sant Feliu de Codines, hem baixat a la comarca Osona. Els ciclistes ara que ja acaben de passar Sant Quirze de Besora, van cap a Montesquiu i d'aquí que en cap al Ripollès, cap a Ripoll, i continuem amb en Joan García aquí als estudis del 9FM. També ens acompanya l'Andreu Jiménez, que ja ha tornat de Sant Miquel de Balanyà, amb qui acabarem de comentar la jugada de seguida. Abans, Joan, però tenim més protagonistes.
1: Sí, tenim a Can de Bànol l'Albert Ramonet. Ell és regidor d'Esports i Joventut a Sant Joan de les Abadeses. Hola, Albert.
2: Hola, què tal? Com esteu?
1: Avui tenies dubtes de si podries arribar, però al final has aconseguit, sí, no?, desplaçar-te fins a Can de Bànol. Ara parlàvem de la dificultat de moure's avui, però ho has aconseguit.
2: Sí, exacte. He optat per la bicicleta, que sempre és una miqueta més fàcil, i hem pogut arribar aquí al punt de l'esprint intermedi sense problema.
1: Abans, fa un moment, parlàvem, perquè quan hem passat per Vic discutíem si hi havia massa imatge aèria de patrimoni i poca de la cursa en si, i jo comentava que aquestes coses no sé si es paguen, si es pacten o es negocien o es demanen, però tu que doncs, has format part d'aquesta organització també del pas de la volta per Sant Joan i d'aquella sortida fa un parell d'anys, explica'ns una mica com funciona això.
2: Bé, sí que és veritat que les organitzacions d'aquests grans esdeveniments ja se'n preocupen molt i miren de fer-ho i mostrar el màxim d'imatges dels municipis per on passa, però com tot, és veritat que sempre t'has de preocupar, no?, de ser tu, intentar buscar les persones o parlar amb l'organització, amb les persones que aquí creus, si necessites fer una mica més d'èmfasi a algun lloc o vols que aparegui més. Llavors, és una mica un tàndem, no? Per una banda, les organitzacions ja se'n preocupen, i se'n preocupen molt i fan una molt bona feina, però sí que si estàs a sobre, com amb la majoria de coses, no?, sempre pues, aconsegueixes que es vegi una miqueta més o que aconsegueixes que t'ho acabin dient. Però al final també una mica l'última paraula la tenen una mica els mitjans, no?, que decideixen i van punxant a cada punt.
1: Tu que vas participar en aquesta sortida d'una etapa de la Volta a Sant Joan fa molt poquet, et pots imaginar el que pot significar que passi el Tour o que arrenqui en un poble o en una ciutat on poguessis ser regidor tu, per exemple?
2: Home, la Volta Ciclista a Catalunya ja és un esdeveniment de primeríssim nivell, però ho comentàvem abans amb els companys que estem aquí a punt de veure passar el Tour. El Tour realment té una dimensió descomunal, no? I és veritat que quan ho compares no només amb la Volta a Catalunya, sinó també amb la Vuelta, per exemple, a Espanya, té una dimensió que és que es fa difícil d'imaginar, eh? Quan veus el nivell d'infraestructura, de recursos, de com tenen de cuidat cada detall, de fins i tot ara fa un moment ha passat un vehicle que es preocupa de que a la carretera no hi hagi cap mena de residu i ho pot recollir. Vull dir, és impressionant, eh? Crec que costa d'imaginar, perquè realment el tamany que té aquest esdeveniment n'hi ha molt pocs al món, no? Llavors, crec que és molt difícil de poder-ho imaginar, però bé, els que els hi toca o que tenen la sort de fer-ho, doncs entenc que ha de ser, vamos, un luxe increïble i uns dies molt, molt feliços per la gent del municipi i també doncs, per el regidor de torn, no?
1: I tots els detalls que calen també repassar, ens explicaven ara fa un moment des de Ripoll que estaven pintant els passos de vianants perquè els ciclistes doncs, tinguessin clar que ja hi havia doncs, un petit desnivell i que no hi haguessin ensurts. Explica'ns exactament on estàs, ja has comentat que estàs en aquest pas, però estàs situat a l'ombra, estàs en una... Estàs assegut? Com es viu l'espera que passi el Tour?
2: He de dir que m'ho he muntat força bé, perquè estic aquí a un quilòmetre de quan abans de l'esprint intermedi, ara ens mourem cap al punt de l'esprint, però bé, hem trobat aquí una terrasseta d'un bar on hem pogut dinar una mica i ens podem anar prenent algun refrigeri, així que sort que hi ha una mica d'ombra, perquè fa una calor realment brutal, eh? I estem aquí a l'ombreta i anar-nos hidratant, perquè si no es fa difícil d'aguantar. Sí que des d'aquí podem veure alguns agents dels Mossos d'Esquadra, policia local i també voluntaris, que els pobres veus que van buscant l'ombra com poden, perquè fa molta, molta calor aquí a Can de Bànol.
1: I quin és l'ambient ara mateix?
2: hi ha molta gent, fins i tot, ja et dic, aquí el, on encara queda un quilòmetre per l'esprint, veus amb tot el voltant de la carretera, tant un cantó com a l'altre, sobretot més a la banda que hi ha ombra, hi ha molta gent, i pel que m'han comentat, al punt de l'esprint encara hi ha molta més gent agrupada, llavors ara d'aquí una estona aniré cap allà i et diré, però tot i així, aquí a l'entrada de Can Demano, la primera entrada que et trobes quan arribes de Ripoll, es veu ja un volum de gent important esperant a que els corredors passin per aquí.
1: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies, si et sembla, si és possible, intentarem trucar-te més endavant, quan estiguin a punt de passar, perquè ens ho narris.
2: I tant com sí, estaré per aquí disponible i a l'espera de que passin aquests corredors, que ja els hi queda ben poquet.
1: Moltes gràcies, Albert.
2: A vosaltres.
0: És ben bé que quan veus la realització televisiva valores el paisatge que tenim i que no valorem cada dia. Ara mateix la imatge del castell de Montesquiu, una altra de les icones del Bisaure del nord de la comarca, però no estan passant ara els ciclistes encarant-se cap al Ripollès, cap a Ripoll i Can de Bànol i Ribes de Freser, i llavors hi ha una dels primers reptes grossos del dia, que és la Collada de Toses. Gràcies, Joan, també per aquesta entrevista. Estàs acompanyat a l'estudi de l'Andreu Jiménez, que ja ha tornat de Sant Miquel de Balenyà. Andreu, què tal l'experiència?
3: Bé, ha estat bé, molt acalorada, molta calor. Les ombres anaven més cotitzades que un pis de la Costa Brava al mes d'agost, però bé, la veritat que ha estat bé, la gent s'ho ha passat bé.
0: És home de metàfores, abans també hi ha un Carmel o porta una escola a les 5 de la tarda.
3: Igual, o sigui, ha sigut una situació així. La veritat que molt bé, i ara el que comentava el regidor, el tour és que ja es procura de sempre d'enfocar els paisatges. Molta gent mira les grans voltes o el ciclisme pels paisatges. Jo, de fet, els meus avis de petit me'l posaven i sempre era pels paisatges, ells miren els paisatges. La cursa hi ha gent que no li interessa. Això sempre en Carlos Andrés, el narrador de Televisió Espanyola, i sempre ho diu, que tenen un dossier ben estudiat amb tot el que han de dir quan surti, enfoquin aquella església o qualsevol castell. El tour sempre s'encarrega, doncs, de promocionar aquest patrimoni. De fet, també en els llibrets, o busques a la pàgina web les rutes, els llocs per on passen, des d'on surten, on acaben, et surt un desplegable brutal de la ciutat, del poble. També et descriuen la seva cultura, les tradicions, els menjars que pots anar allà, és brutal. O sigui, que el tour això també ho treballa molt. Per tant, queda demostrat que no només és una cursa ciclista, sinó que va molt més enllà.
0: El que n'hem dit és que, per cert, hi hem anat parlant d'intenses escapades durant tot el matí, ara n'hi ha una que ha fet fortuna, em sembla que són 10 corredors escapats a 10:40 del pilot, que per tant seran els primers que arribaran cap a Ripoll, perquè aquesta sí que realment ja ha fet una mica més de forat.
1: Explicava això de les narracions i entenc que ha de ser complicadíssim cada dia, de tots els dies que hi ha tour, fer una narració tantes hores, no? Sempre hi ha, doncs, moments divertits, però vull dir que nosaltres que estem fent aquest programa, no?, de tres hores, dies treballant-hi amb connexions, clar, ostres, fer-ho cada dia això...
0: També és qüestió de recursos, no?
3: És qüestió de recursos, sí, també, sobretot, que... portar-t'ho guionitzat, portar temes per parlar, sí, fer no, també hipòtesis de les etapes.
0: I en aquest cas, perquè apunta l'Andreu, molta part d'aquesta ja et ve donada per l'organització. Ells hi posen el coneixement amb el ciclisme, que també és una cosa molt important.
3: Sí, també a vegades quan tens ciclistes experts que hi han corregut aquestes grans voltes, doncs explicar experiències seves, de què feien, si, com dormien aquell dia, quin tipus... També el ciclisme s'ha transformat molt tècnic, també parlar, doncs, si la roda que volies medir això, que si què t'anava per alimentar-te, vull dir, amb moltíssims factors que al final també, doncs, durant la transmissió pots anar comentant.
0: Perfecte, doncs anem veient com avança. El que et volíem demanar, Andreu, ja ens ho has explicat una mica in situ allà a Sant Miquel de Balenyà, que hi havia molt d'ambient. De fet, anem veient per tot arreu, veiem ara, per exemple, veiem gent animant amb els mallots del que comentava abans, l'escola de ciclisme d'en Jofré. N'hem vist abans, no fa gaire estona, amb la indumentària del Vic ATV, i que els mateixos clubs ciclistes reparteixen la gent per tot el recorregut per seguir aquesta etapa, i un dels punts de més afluència segur que serà la Collada de Toses. Sentia que ja no quedaven llocs per autocaravanes ahir al migdia. Vull dir que és una cosa esperada, eh?
1: Una de les altres trucades que intentarem fer justament és amb persones santjoanins que justament van anar a acampar allà per poder ser-hi, perquè no els passés això que comentaves.
0: Andreu, com ho has vist tu a Sant Miquel de Bolonyà?
3: Mira, ara que comentaves això, Isaac, de Jofre Cycling, també he vist algun ciclista amb el mallot de Jofre Cycling que s'han desplaçat fins allà per anar a veure el Tour de França, i la colla de Tosses estarà a rebentar, i més tenint en compte que en territori francès no podrà haver-hi públic, i els francesos, que aquests dos dies que he estat voltant per Barcelona n'hi havia moltíssims, estic convençut que avui a la colla de Tosses també hi haurà moltíssima gent, i més sobretot exceptuant després d'aquesta anul·lació de que els aficionats puguin anar en territori francès. Per tant, la colla de Tosses serà, jo crec, el moment avui més bonic de l'etapa, perquè sense aficionat és una mica descafeinat. Això és com, per exemple, l'any 2020, que les grans voltes amb el Covid es corria pràcticament sense aficionat. Doncs no és la mateixa sensació, perquè també veure per la televisió els típics personatges que sempre allà en els ports de muntanya, doncs dona molt joc a les transmissions i es comenta. Per tant, segur que la colla de Tosses ens deixarà de moments avui importants.
1: És un ecosistema, tot el tema del Tour i les persones que ho segueixen.
0: Ara, Joan, citaves la colla de Tosses i que teníem algú a punt allà, doncs ja el pots saludar, Xavier Guillaumes.
1: Hola, Xavier.
4: Hola, què tal?
1: Com va això? Com estem per aquí?
4: Bé, bé, molt bé, molt ambient.
1: No sé si ho he dit malament, però diria que això, que tu vas venir a dormir ja ahir a la nit, eh?
4: Sí, vam anar a dormir a l'aparcament dels alabaus i avui estem... Espera, que estic parlant. I avui estem ara aquí a la carretera, que ara anem cap aquí a la collada de Tosses, on es creuen el que és la collada, la carretera normal de sempre, amb la de que puja de Tosses, i bueno, la intenció ara és anar aquí al trencant a veure els corredors. Hem vist passar tota la comitiva, la caravana, que és espectacular, l'ambient que porten i tot. I bueno, ara anem a veure els corredors, a veure què tal.
1: No sé si heu tingut molts la mateixa idea, us hi heu trobat molta gent allà dalt?
4: Bueno, ahir quan vam arribar al pàrquing no vam tenir problemes per aparcar, sí que hi havia molta gent als punts claus, per exemple aquí a la collada de Tosses, però aquí a l'aparcament dels alabaus molt bé. Vam aparcar bé, ara avui ja és impossible, avui està tot a tope.
1: Ara comentàvem que segurament potser molts francesos han baixat a veure l'etapa a Catalunya, justament per aquest impediment.
4: Sí, clar, tots els que pensaven anar als angles i tot això, suposo que deuen haver vingut cap aquí.
1: Ho has notat això, d'accents, quins hi ha? Sents francès?
4: Molt català, sí? Majoritàriament català, sí. Sí que es veu francès, però tampoc molt.
1: Tu ets membre de...
4: S'han quedat més a la part de baix, no ho sé, potser estan més cap a la Molina, o no ho sé.
1: Tu ets membre de Baica Badeses i director de la Tita Cavallera. Per tu què significa el fet de poder veure passar el Tour per la nostra comarca?
4: Bueno, és un fet excepcional, que es viu en poques vegades i s'ha d'aprofitar i s'ha d'anar a veure, perquè la veritat que jo és el primer Tour que veig i bueno, sempre, clar, voltes de Catalunya n'he vist moltes, però Tour no, i no té res a veure, és algú increïble, que mouen.
1: Suposo que el tall de la carretera aquí a Tosses el netejaran més ràpid que altres zones, però no sé si teniu pensat què fareu després a la tarda, si ja us quedareu per aquí, fareu una excursió.
4: No tenim cap pressa, després anirem aquí on tenim la carpa i on hem acampat i bueno, berenarem una mica, farem tota la xerrada i quan tothom vagi desfilant nosaltres també.
0: Ja sona Ripoll, per cert. Ja
1: els veiem pel carrer Progrés.
3: 5 quilòmetres per l'esprint intermedi.
0: Que és aquest endavant.
1: Doncs, Xavi, moltíssimes gràcies.
4: Molt bé.
1: Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Doncs el pas dels ciclistes ara mateix ja per Ripoll, aquest primer grup escapat. Els hem vist doncs enfilar tot el tram de la C-17, han passat per la depuradora i ara aquest grup capdavanter que ja és, com dèiem, a Ripoll, a 5 quilòmetres de l'esprint especial situat a Can de Bànol. Andreu, esportivament com estàs veient l'etapa? Perquè sí que al principi hi ha hagut tots aquests intents d'escapades quan es pujava a Sant Feliu de Codines que no han acabat de fructificar, la caiguda de Sant Feliu que ha trencat una mica el ritme, llavors han baixat estirats però encara en grup i a partir de Torelló sí que aquest grup s'ha anat fent forats.
3: Doncs mira, ara fent una ullada als 8 integrants que van escapats, n'hi ha un, Alex Bodan, ciclista de l'Education First, que ara mateix seria el líder provisional, per tant es vestiria amb el mallot groc, ja que està 1 minut i 7 segons del líder, que és Jonas Vingegaard, i destacar que Mats Pedersen és un dels ciclistes candidats a emportar-se el mallot verd, que és el de la regularitat, el dels punts, està a la fuga. I això suposa que Pedersen esprintarà a Campdevànol per intentar-se sumar aquests punts i d'aquesta forma vestir el mallot verd el més aviat possible. Per tant, la fuga és això, també veiem integrants de l'equip Movistar, hi haurà altres ciclistes que també estan posats a aquesta fuga on intentaran buscar guanyar l'etapa, ja que la fuga està integrada per bons ciclistes i amb bastant nivell, per tant, pot ser que avui la fuga arribi, depèn del ritme que es marqui a la Collada de Toses.
0: Passa que hi ha la Collada de Toses i després el Coll del Calvari ja abans d'arribar als angles que acabaran de decidir la cosa, eh? Que no són dues pujades senzilles, diguéssim.
3: No, però tot això ho marcaran si els equips del darrere o hi ha algun equip que busqui l'etapa per al seu líder, que pot ser el cas de l'UAE amb Pogacar o el Visma amb Vingegaard i també fins i tot el Red Bull World amb Evenepoel o Mathieu van der Poel també, que ahir no va poder guanyar.
0: De fet, ja van eixampar la distància, ja són 3 minuts de diferència ara mateix aquest grup capdavanter amb el pilot. Joan.
1: Tenim a l'Albert Ramoneda, que ja el tornem a tenir amb nosaltres, que està a punt de veure passar els ciclistes a l'Albert.
5: Què tal, com esteu?
1: Això ja es nota o no? Ja l'ambient es nota justament els...
5: Sí, està ple de gent. Sí que al final no ens hem mogut cap a l'esprint intermedi perquè hem pensat que aquí estaríem millor. Tenim una mica més de visibilitat. I res, deuen estar al caure, a punt d'arribar. Estem mirant les imatges que veiem que encara no han mostrat el monestir de Ripoll, just quan passàvem per allà. Veiem si ara quan passi el pilot podem
1: això,
5: veure.
1: Això és perquè hi ha alguna pantalla o ho feu vosaltres amb el mòbil o les televisions?
5: Ho estem mirant, sí, ja amb el mòbil anem veient cap on estan.
0: El grup que davant hi ha fila la carretera cap a Campdevànol, eh? Sí, i no s'ha vist la imatge del monestir de Ripoll, tens raó.
1: No han negociat bé.
5: Ara anem a veure si el pilot sí que pot sortir surt a la part aquesta de la plaça de l'Ajuntament de Ripoll i ara sembla si ja van passant les motos i passaran per aquí quan queda 1 quilòmetre per l'esprint intermedi, però encara no els veiem, eh? Estem en un punt on és una recta bastant llarga i ens arriba.
0: De fet, el grup que veiem nosaltres a l'imatge televisiva li falta 2,5 quilòmetres pel punt intermedi de Campdevànol. Són els que ja han sortit de Ripoll, estan passant doncs, per les diferents naus industrials que hi ha entre una localitat i l'altra i continuen enfilant. I ara sí que veiem una imatge més del grup de darrere que estan passant per l'antiga farinera que entra al carrer Progrés, tot just aquests. Mm-hmm.
1: Realment està bastant estirat i sembla que està consolidada també aquesta petita escapada, no?
0: Sí, jo entenc que aquest és el tercer grup, el del mallot de la muntanya.
3: Sí, aquest és el tercer grup, sí, exacte. Perquè va aquest a Vinem Kirmai, que sí, ja anava tallat a Sant Miquel de Balanyà, sí.
0: Correcte.
3: Sí.
0: I ells ara tot just entraven pel carrer Progrés, potser sí que amb ells els veurem arribar, com dèiem, passar per la plaça del monestir de Ripoll. Albert, quin ambient hi ha per aquí ara mateix?
5: Sí que ara no paren de passar motos i jo crec que està a punt d'arribar, els devem estar a punt de veure.
0: De fet, aquest carrer per on passen ara, Joan, si no m'equivoco, ja han passat el monestir per aquí també, eh?
1: Sí, però jo diria que els altres, però aquest és el grup.
3: Aquest és el peló, aquest és el grup gran, és el peló.
0: Sí, és el gran, sí. Però vull dir que no hem vist ni amb els escapats ni amb el gran grup veure'ls passar parlant del monestir. Per tant, aquests ja surten també de Ripoll i enfilen cap a Campdevànol ara ja.
1: Albert, em sap greu si volies fer algun vídeo perquè mantenim el mòbil.
5: Fotos. He vist que pots fer fotos, no puc fer vídeos, però bé, està bé, en tot cas està molt bé poder. Veiem tothom ja preparat aquí amb els telèfons a gravar l'arribada i crec que ara sí...
0: Ja
5: encara, però els hi deu quedar...
0: Un quilòmetre.
3: Un quilòmetre, ja els teniu aquí.
0: Sí. Un quilòmetre pel punt intermig. Ai,
3: per l'esprint.
0: Exacte.
1: Es nota, doncs... això, hi ha molta més gent, molta més ambient, la gent es va comentant ja estan aquí, o com...
5: Sí,
1: com
5: veus tothom, ja enfocat. Mira, sí, efectivament els estem veient, els hi queden, 5 segons per passar per sota l'arc que marca aquest quilòmetre per arribar a l'esprint intermedi. Veiem aquest grupet d'uns 20 corredors.
0: Correcte.
5: Liderat, que ara es posa davant un corredor del Lidl.
0: Sí. És l'imatge que dona la televisió,
5: també. Van cap a l'esprint intermedi, encara no veiem cap que intenti guanyar aquest esprint, però efectivament ara ha passat aquest grup de davant de tot del, de la carrera, tots els cotxes dels equips, i seguidament segurament veurem ja el pilot principal, que crec que està a cosa de, no sé, portar un minut o dos, potser.
0: El pilot principal els hi porta 2:48 ara mateix. D'aquí a 2:48 han d'aparèixer per aquí.
5: Sí, sí, realment espectacular, eh? El nivell de logística i de vehicles i de tothom. I també veure com en un lloc com aquí, no? De Candelan, en un punt on tampoc no hi ha cap, diguem, punt principal de la cursa, veus tanta gent, no? Que hi ha al voltant, aquí a la primera entrada de Candelan, deu haver-hi al voltant d'unes 150 persones, vull dir que hi ha molt ambient.
1: Doncs, Albert, moltíssimes gràcies, i ara ja et deixem acabar de fer algun vídeo quan passi el teu pilot preferit.
5: Perfecte.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Doncs,
5: moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon dia, Albert.
5: Bon dia.
0: Doncs ara sí que veiem ja aquest grup capdavanter en aquest esprint especial a Can de Bànol. Andreu?
3: Ningú li ha disputat a Mats Pedersen, que s'ha emportat els 25 punts que reparteix aquest esprint intermig. Ell va amb l'objectiu d'emportar-se el mallot verd, per tant, ha fet una passeta allà.
0: Perfectíssim. I allò que comentàvem abans, de les imatges, de la realització d'aquestes imatges de l'entorn, no hem vist el monestir de Ripoll. Ho trobo espectacular.
1: És curiós, no sé.
3: No l'ha enfocat?
1: No l'hem vist o l'hem perdut. No sé si justament pel fet aquest de que hi havia aquest punt intermig, no sé si això pot afectar...
3: No,
0: perquè a mi que han tallat, ja has vist, els hem vist, i en canvi aquí, entre que han anat posant el senyal dels tres grups i alguna imatge de Can de Bànol i poca cosa més, l'última imatge així de paisatge que ens han ensenyat era d'una fàbrica d'una antiga colònia industrial a l'entrada de Ripoll, que de fet citava que era Montesquieu, però... Per tant, jo entenc que si ens haguessin hagut d'ensenyar alguna cosa més, que l'haguessin vist.
1: Tampoc de Can de Bànol, tampoc hem vist cap imatge així aèria de Can de Bànol.
0: I ara això, la realització està centrada més en els diferents moments de la cursa, el grup capdavanter, el pilot de 2:54, el grup del mallot de la muntanya 8:40 i l'últim grup perseguidor a 13 minuts, i aquests quatre grups separats avui en aquest en aquesta etapa. Estem a 96 quilòmetres d'arribar a les Angles.
1: També t'he de comentar que moltes vegades, no, això, suposo que van amb dos helicòpters, un que segueix ben bé la cursa, i molts. Potser el que estava passant les imatges aèries ha tingut algun problema i no les ha pogut oferir en aquell moment.
0: Bé, ets molt benèvol, no? Perquè estem parlant del Tour.
1: No,
3: ara estem veient imatge aèria, ara ja no.
1: És que això va passar a Sant Joan, quan va passar la Volta a Catalunya, sí que em sap haver-hi un moment que el directe ens va fallar, i de fet ens vam perdre un fragment, perquè no hi havia possibilitat tècnica de fer-la arribar a les persones.
0: Joan, Andreu, jo em sembla que gairebé tot el que podíem explicar ho hem explicat. Hem sortit de Granollers, hem passat per Sant Feliu, hem passat per Sant Miquel de Balenyà, hem passat per Vic, per Manlleu, per Torelló. Estem veient com els ciclistes avancen pel Ripollès i s'encaren cap a aquesta collada de Toses. Fa uns moments hem anat cap allà amb en Xavier Guillaumes, que hi està acampat des d'ahir, per veure doncs, un dels punts emblemàtics del que serà aquesta etapa avui del Tour de França. Ja t'has aventurat a fer un pronòstic de qui guanyarà l'etapa o no, Andreu?
3: Jo crec que avui la guanyarà algú del pilot, eh? Aposto per Mathieu van der Poel. Si passa bé la collada de Toses, si no hi ha un ritme molt alt, Mathieu van der Poel.
0: És un dels que ha dit en Jofré, també, eh?
3: Sí, ja ho ha dit en Jofré. Remco, Pogacar i Van der Poel, no? Imagino on deu haver estat els tirs amb aquests tres noms.
0: Pogacar no l'ha dit, no? Els altres dos sí.
3: Doncs jo crec que estarà entre aquests.
0: Doncs, si us sembla, podem deixar-ho aquí. Hem començat aquest programa fa pràcticament, ja fa més de 3 hores, des de Granollers, i l'hem continuat a Sant Feliu de Codines, tot l'equip del Territori 17, que avui ens hem mobilitzat per fer aquest especial dedicat al pas del Tour de França.
3: Ara sí, Isaac.
0: Potser sí que havia anat a posar gasolina a l'autocar. És que a més havien dibuixat la bicicleta davant, potser no tenia la bicicleta acabada i l'havien d'ultimar. Doncs ara sí, el monestir de Ripoll surt per la tele, i potser és el millor moment també per part nostra per acabar aquest programa que hem volgut dedicar al pas del Tour de França per les nostres comarques. oferint-nos aquestes imatges televisives espectaculars de casa nostra, veient doncs aquest moment, com el descriuries, el moment que passen els ciclistes per davant, Andreu?
3: O sigui, avui per mi ja era diferent, perquè quan vas d'aficionat et ve a l'estómac la panxa ja et fa mal, quan vas d'aficionat ara, quan vas a treballar és diferent, ho veus d'una forma diferent.
0: L'atenció és una altra.
3: L'atenció és una altra, sí, no vas amb aquelles ganes d'animar-los, d'aplaudir, no, és molt diferent. Avui m'he contingut i estava fent la meva feina, per tant, se'ls ha vist passar i ja està.
0: Tu has passat pipa, tant avui com aquests dos dies, que abans comentàvem amb en Ton, que ell havia estat a Barcelona aquests dos dies veient la contrarrellotge i el final de l'etapa d'ahir. Tu també, de fet.
3: Sí, sí, tant, vam ser-hi. Primer vam anar al fòrum, allà al Pado, com vaig poder viure de ben a prop totes les estructures dels equips, tot el que portaven, la de camions, cotxes que hi havia, era una barbaritat. També la de gent, hi havia moltíssima gent, aficionats mexicans, sobretot, per Isaac del Toro, on no paraven d'animar tota l'estona, i després vam anar a Montjuïc els dos dies a veure el final d'etapa, on la veritat que va ser una experiència molt xula, perquè justament, gràcies a tenir l'acreditació, vaig poder viure just quan van acabar l'etapa, sobretot el dia de la contrarrellotge, a veure'ls arribar completament morts, on es queien de la bici, i la veritat que va ser una experiència molt, molt, molt, molt maca, i espero, doncs, per què no poder tornar en algun dia al Tour de França com acreditat i viure una experiència com la de l'altre dia.
0: Ara que ja coneixes en Pau Arboix, et pots aliar amb ells.
3: Exacte, i tant, sí.
0: Fes alguna
3: sí, sí.
0: de les seves.
3: Sí, sí. Ja vaig intentar fer alguna de les seves, però és més difícil ara ja.
0: És més difícil?
3: Molt. Ara és més difícil.
0: Doncs Andreu Jiménez, moltíssimes gràcies. Joan Garcia, moltíssimes gràcies. Gràcies també a la resta de l'equip que ha fet possible avui aquest Territori 17. La Gemma Bromanyer, en Pau Ibars, Anton Falqués, Xavi Comelles, Laia de Déu, Jordi Givert, Gemma Badia, Xavi Berlet, qui us ha parlat, Isaac Moreno. El Tour de França continua, l'etapa del Tour de França continua cap a les Angles, ara ja a punt enfilant cap a la Vall de Ribes i d'aquí cap a la Collada de Toses. I nosaltres el que hem volgut explicar-vos és l'impacte, el que suposava el pas d'aquesta caravana ciclista per les nostres comarques. El Territori 17 hi torna demà a partir de les 9 del matí, i allà també segur que hi haurà un ampli resum del que ha estat aquesta etapa. Moltíssimes gràcies a tothom i fins aviat. Joan, Andreu, gràcies.
1: Gràcies.
3: A tu, Isaac.

0: El nou FM, el nou so d'Osona.
1: 24-7.
2: Jazz, quatre lletres que defineixen tot un univers musical.
3: Ladies and gentlemen.
2: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazz It.
4: Jazz It.
2: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat. Jazz It.
5: Jazz It. Dilluns a 11:45 de la nit al 9 FM.
0: El 9 FM. El nou so d'Osona.

s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i

0: think I use this one.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
3: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
2: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
3: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que van prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
2: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referència als mites i símbols de Sant Joan, com el Contarnau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
2: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
1: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si de l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
3: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no, amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar ha de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
1: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni. Sentim-lo.
4: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
1: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regidor independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents d'un incendi assetmanat que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focus secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
3: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
4: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la Comtal Vila de Ripoll.
3: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat. Un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
4: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los evident el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda del representant socialista a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
3: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
3: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que a la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
4: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
2: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pere i Ana Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.

0: en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat, a uns 800 metres per hora, i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural que hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellà i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
1: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més tot Catalunya està en alt risc d'incendi, 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
2: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: I el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, la imminent, fins al 2029.
3: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La portaveu d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, va recordar-li a l'alcaldessa que aquest servei és delegat al Consell Comarcal des del 1998 i que cal una majoria del ple per revocar-lo. Sentim-la.
2: Demà continuaran passant camions perquè és així com s'ha de fer i perquè no hi ha la revocació com s'ha hagut de fer fins a dia d'avui. Per tant, fins que no hi hagi una indicació expressa en contra, això se seguirà fent. Per tant, no vengui motos.
1: La líder d'Esquerra havia deixat clar que el Consell no signaria el conveni i que anirien a la justícia si feia falta. A més, com també van demanar-li la CUP i Junts, la republicana li havia sol·licitat que les ordenances es votessin per separat, com es fa en alguns municipis, perquè segurament li haurien aprovat la taxa de residus. Oriols no va defugir el cos a cos i va etzibar-li que Ripoll no assumiria un cost més elevat del que li pertocava. Pérez va retreure-li la poca capitalitat que demostrava el consistori en aquest tema. La líder d'Esquerra va defensar que el conveni era bo per Ripoll i que durant aquest mandat la factura de l'Ajuntament s'ha rebaixat gràcies a la millora del tractament dels lixiviats de l'abocador Ripollès 3. Jordi Hostenc, de la CUP, va reconèixer que no coneixia el tema en profunditat, però que si hi ha l'explicació del conseller de recollida de residus del Consell, Àlex Medrano, que és del mateix partit. El Cupaire també va dir això.
3: Aquesta lògica una mica competitiva entre pobles a nivell de comarca és una política que nosaltres no compartim. Ho hem dit molts cops, que creiem que la realitat en un entorn rural i en un entorn de muntanya com aquest, no? Amb pobles petits i amb alguns pobles que poden ser una mica més grans, creiem que la lògica que, o la política que hem d'aplicar de tenir una clau comarcal, perquè el que passa en un poble petit afecta també en un municipi gran.
1: El portaveu de Junts, Ferran Raigón, va recordar que els juntaires van abstenir-se de les ordenances i que el conveni presentat per Aliança tenia la intenció amagada de carregar-se el servei conjunt de recollida de residus. Va instar les parts a buscar un acord i a millorar el conveni, sentim-lo.
4: No som partidaris, però, de trencar aquest model comarcal, perquè entenem, com és el cas de l'Hospital de Can de Bànol, que amb segons quines decisions també hem de poder anar conjuntament com a comarca. La decisió d'avui, certament, doncs sí que és veritat que no implica trencar directament ara mateix aquesta relació amb el Consell, però sí ho contempla en un futur proper.
1: Joaquim Colomer, de Som, va retreure-li a l'alcaldessa que no acceptés cap proposta de l'oposició en la negociació per aprovar les taxes. Colomer va dir-li que cada municipi paga el servei que demana i que apliqués bonificacions a la taxa. Oriols li assegurava que era il·legal fer-ho, tot i que el regió independent va posar-li un parell d'exemples de municipis que ho feien, com Olot o Gironella. Més d'una hora de debat que va acabar amb el conveni tombat.

0: de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
2: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
1: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom d'Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el pont vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
2: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que van prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
1: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Contornau, les bruixes de Malatosca i la vaca cega.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi forestal a Sentmenat que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats a Sentmenat, a Castellar del Vallès i també de Caldes de Montbui. Ha cremat unes 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs efectivament s'han desallotjat diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sentmenat, com de Castellar del Vallès, per poder...

0: De fet, els bombers treballen a hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants. Aquest que us dèiem a Sentmenat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
1: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
0: I una de les sis persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.

0: si tu...
1: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre el vot negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
4: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del Servei d'Escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal vila de Ripoll.
3: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
4: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
3: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
5: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

La veu de Sant Joan. 107.4 FM.

0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet, una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetit.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El vot en contra d'Aliança Catalana i l'abstenció de tota l'oposició, a excepció del PSC, va impedir que es modifiqués el cartipàs per incloure els dos regidors socialistes, Paco Murillo i Jorge Iglesias, a les comissions informatives permanents, la Comissió Especial de Comptes, les Juntes de Sanitat i Local de Seguretat, el Consell Municipal de l'Esport, la Comissió d'Habitatge, la Comissió de la Candidatura de la UNESCO o el Patronat de la Fundació Guifré. Podem sentir l'alcaldessa Sílvia Orriols i el regidor de Som i Ripoll, Joaquim Colomer.
3: En aquest cas, l'equip de govern no està conforme amb aquests canvis perquè considerem que aquests dos regidors actuals no han fet cap mèrit per ser on seuen. Considerem que la sala de plens hi ha d'haver aquells que hagin set escollits democràticament a les urnes i cap d'aquestes dues persones formava part de cap llista electoral ni va rebre un sol vot per part dels vilatans del nostre municipi, motiu pel qual doncs, no aprovem aquesta modificació de cartipàs.
4: El nostre grup, com que la legalitat no va lligat amb la justícia, doncs pensem abstenir-nos perquè creiem, doncs, en la mateixa línia del que ha dit vostè, que trobem denigrant per tot el votant socialista de Ripoll que s'hagi imposat a dues persones, més que tot una d'elles, que no és ni resident de Ripoll ni coneix Ripoll i que, per tant, quan parlem de la Font d'en Gordans, quan parlem del barri de Caselles, li ha de sonar completament a xino.
2: Els dos regidors socialistes, en substitució d'Enric Pérez i Anna Belén Avilés, van prendre possessió al ple del passat mes de maig i des de llavors pràcticament no han intervingut al plenari.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Als arxius i biblioteques històriques es conserven milers i milers de manuscrits i còdexs medievals produïts als escriptoris monàstics. Si ens fem la imatge mental d'un d'aquests espais, segurament ens imaginarem un grapat d'homes silenciosos elaborant còpies de llibres. Aquesta setmana posarem sobre la taula el nom d'una d'aquests personatges, responsable de l'elaboració d'un dels manuscrits més bellament elaborats del segle X peninsular i que conserven des de fa 1000 anys a la Catedral de Girona. Benvinguts a la història de l'Apocalipsi i de Ende, la seva il·lustradora. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història des dels estudis de ràdio castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar d'Ende i el Beat de Girona. I ho fem molt especialment amb un convidat infiltrat.

0: Pregunta obligada. Dona medieval, activitat artística, activitat intel·lectual, tot això no són oxímorons?
1: No, a veure, mai insistirem prou en el fet que en els temps premoderns en general i a l'edat mitjana en particular, són espais on la presència femenina és més intensa i més sostinguda del que la historiografia ha assenyalat en àmbits que, des del nostre punt de vista... heteropatriarcal, considerem com estrictament masculins. No? Nosaltres considerem que la política, el món cultural, no? la creació literària, les professions liberals, són, no? en la nostra tradició de dret romà, són estrictament masculines, però la realitat és que de l'edat mitjana és molt més impertinent que tot això, i quan s'han fet estudis, s'han fet llistes, s'han documentat, s'ha fet feina d'arxiu ben feta, no parlem ni d'una ni de dues, sinó de centenars i centenars de dones documentades en professions, en activitats aparentment masculines, cirurgianes, advocades, polítiques, escriptores, il·luminadores, biòlogues, científiques, astrònomes... Vull dir, la llista és i seria molt, molt llarga. No? Per tant, serveixi el programa d'avui com un recordatori que... hauríem d'intentar no haver de fer cada vegada que parlem, no?, d'una dona protagonista en la història o en la història no contemporània, i que no ens hauríem de ser justificant cada vegada que parlem d'elles, però per si de cas és un recordatori que cal fer.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Alberto, què està sonant?
1: A veure, clar, l'heu criat en una cova.
0: Correcte.
1: Està sonant, com no, la banda sonora de la pel·lícula La història interminable. Que, com tothom sap, és l'adaptació d'una part. No? Arriba a la meitat del llibre fantàstic de La història interminable, que crec que és casualitat que portin el mateix nom, de Michael Ende. I llavors, com suposo que la primera pregunta que em faràs, perquè el guió l'he escrit jo, és que qui és Ende, em semblava, bueno, en aquesta història interminable que és justificar constantment la presència femenina a la història, no? I justificar que el 50% de la població fa coses, no? En aquesta història interminable de Michael Ende seria una bona música introductòria per parlar de la Ende d'aquest programa.
0: Molt bé, doncs Alberto, qui és Ende?
1: Molt bé, doncs és ni més ni menys que la primera miniaturista amb nom identificada de l'Europa medieval. O sigui, poca broma, no? És la primera, una de les primeres persones, abans ja veurem, potser tenim alguns homes identificats, però és la primera dona que podem atestiguar que va ser responsable del disseny, no?, i de les il·lustracions d'un manuscrit.
0: Però era freqüent mencionar l'autoria de les il·lustracions i les decoracions?
1: A veure, no era la tònica general, no? Sobretot durant l'alta edat mitjana, però no era una cosa superinfreqüent. No? Tenim diversos exemples pel segle VIII en endavant, sobretot a mesura que conservem més manuscrits, sobretot a partir de mitjans del segle VIII. Els més inicials no són sempre molt aclaridors, no? Perquè, per exemple, no es distingeix entre copista i miniaturista, no? Entre la persona que copia el llibre i la persona que il·lustra el llibre, per entendre'ns. Quan ens diuen que una persona ha fet les il·lustracions, vol dir que les ha fet manualment o que les ha dissenyat, no? Que les ha triat. Bueno, són aquests conceptes d'autoria durant l'edat mitjana que sempre ens fan dubtar. Però si posem alguns noms, tenim, per exemple, Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, vora l'any 700, que se li atribueixen les miniatures dels evangelis a Lindisfarne, que potser heu vist alguna vegada, no? Ja que és una d'aquelles mostres molt elaborades de caplletres d'art insular, aquells evangelis fets a Irlanda, a Anglaterra, profusament decorats, aquella

0: els que heu estudiat paleografia, aquella lletra tan bonica sobre la que Tolkien després utilitza per fer la cal·ligrafia dels elfs. Quin és el problema amb Eadfrid, bisbe de Lindisfarne, que l'autoria d'aquests evangelis o l'autoria de les miniatures i il·lustracions d'aquests evangelis s'expliquen en un afegit del segle X, no? De l'any 900 i alguna cosa, 200 anys posteriors a la redacció i dibuix d'aquestes miniatures, on es diu que Eadfrid va ser-ne l'autor. Per tant, sembla més aviat un intent de vincular les miniatures a un gran personatge de l'època que no pas una atribució real, no? Però bueno. Tenim altres casos també anteriors a la nostra Ende, com per exemple el de Gundeskalk, que és un escriba carolingi documentat a finals del segle VIII, sobre 781-782, que és responsable del conegut com a Evangeliari de Gundeskalk, perquè el va pintar ell, però que és l'Evangeliari de la coronació de l'escola de Reims, que és l'Evangeliari que Carlemany utilitza, no? Que encarrega quan per la seva cort d'Aquisgrà. I és, per tant, un encàrrec directe de Carlemany i ell s'identifica com a copista, no? I el dubte és si això també inclou l'autoria de les miniatures, només la de les caplletres o només la còpia, o només, no, el disseny de l'evangeliari. En el cas d'Ende, com veurem, no hi ha dubte d'aquesta identificació i, per tant, l'identifiquem com la primera miniaturista no anònim.
1: I una pregunta, Alberto, perquè segur que molta gent ho sabrà, però és que no som historiadors. Què és una miniaturista?
0: Una miniaturista, tot i que ho sembli, no és una persona que pinta Warhammer, no? Que està ja fent miniatures...
2: Pensem que esperava Ende, que estava pintant figuretes. Clar, de visigots, Alberto.
0: Tots sabem que això no passa. Però de marines espacials o de bards a nivell 18. No, una miniaturista és literalment una pintora de miniatures, és a dir, d'aquelles imatges que decoraven i il·lustraven els manuscrits medievals.
2: I es diuen miniatures perquè eren imatges molt petitones.
0: Clar que sí, sí. Molta gent potser creu això, no? Que com són miniatures, perquè són dibuixos, tu mires el llibre, el manuscrit, i dius, mira, quina personeta més, és una miniatura, no? Mm-hmm. Dius, que també es basa en això, no? Mira, quin cavaller de Rohan més bonic, no? O quin cavaller bretonià tan maco m'he comprat. Mm-hmm. Realment no ve d'aquí la paraula.
2: Me cachis.
0: Les miniatures medievals no és perquè fossin dibuixos molt petits, sinó que l'arrel del terme ve del verb llatí miniare, que miniare simplement vol dir pintar en mini. El mini és el tetraòxid de plom, que és el responsable d'aquest reconeixible color vermell, no, dels manuscrits medievals. I llavors les caplletres i més endavant les miniatures es pintaven especialment amb aquest color tan reconeixible, no? I per tant, miniar un manuscrit, fer miniatures, era pintar de vermell. I d'aquí aquesta confusió lèxica, que no deixa de ser divertida pensar que les miniatures són miniatures perquè són molt petites.
2: Molt bé, i si Ende es dedicava a il·lustrar manuscrits, això vol dir que conservem algun llibre decorat per ella?
0: Sí, jo, de fet, anava a titular el programa directament Ende. Això com, saps, com si... però després he decidit que pues, com a títol era potser massa críptic, sí. I tothom que està escoltant aquest programa sap que es diu Ende i el Beat de Girona, així que jo crec que confiem lo suficient en la nostra audiència per saber que el llibre del que parlarem serà un llibre molt famós, del que segurament n'heu vist imatges, n'heu sentit a parlar alguna vegada, quan heu anat al Museu Episcopal de Girona a veure el tapís de la creació, potser també l'heu vist, que és el Beatus, el Beat de Girona, no? I que recull els comentaris del llibre de l'Apocalipsis de Beat de Liébana, per això es diuen Beatus, no? Perquè són els comentaris d'aquest monjo Beat, com a nom és... raro.
2: Una mica redundant, no?
0: No, però Beat va fer uns comentaris al llibre del Nou Testament de l'Apocalipsis, que es recullen, i tots aquests llibres que recullen aquests comentaris d'aquesta interpretació de l'Apocalipsis es coneixen com a Beats. Els Beats, ja anirem veient, es convertiran en un llibre molt estès entre els segles X i XI a la península ibèrica. Són una tipologia textual que és estrictament hispànica, o sigui, no, només es dona aquí, no en altres parts d'Europa, i només es distribueix aquí i no en altres parts d'Europa. En conservem 34 manuscrits diferents, per un llibre de l'any, entre l'any 900 i l'any 1050, Déu-n'hi-do, dels quals alguns són només un foli, alguns són un fragment, altres com el Beat de Girona són gairebé 290 folis. Molts d'ells, per la seva pròpia idiosincràsia, són llibres molt il·lustrats, no? Perquè tots es parlen de l'apocalipsis, de la bèstia, del set cada, dels no sé quants caps, de l'anticrist, dels genets, no? De la guerra... De Cataclismes, doncs, és un llibre que et demana il·lustracions, no? I d'aquests 34 beats que conservem, 22 conservem miniatures. I el que ens ocupa avui, aquest beat il·lustrat per Ende, que es troba a la Catedral de Girona, ja veurem que més és el més decorat, el que conserva més il·lustracions de tots els beats que es conserven.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Bloc central del programa. Què estem escoltant, Alberto?
1: Estàvem escoltant Beatus Beer, que és un cant musàrab, no? En castellà veurem que aquests comentaris de l'apocalipsis, aquests beats, apareixen en un context de cultura musàrab, i per tant, bueno, posats a una música random sense més, aparentment.
0: Molt bé, doncs tenim a Ende, tenim el beat que va il·luminar. Però abans d'endinsar-nos més en el personatge i en el manuscrit com a tal, fins a quin punt eren importants els beats?
1: Clar, com hem dit abans, estem davant d'un gènere eminentment hispànic, no? I, de fet, molt dels regnes del nord de la península. Conservem, ja veurem alguns beats a Catalunya, però ja veurem com arriben aquí. Llavors, és un... els beats, com he dit abans també, és el nom que rep aquests comentaris a l'apocalipsis atribuïts a Beat de Liébana a mitjans de la dècada dels 780. No? És un teòleg que comenta l'apocalipsis, els seus comentaris es fan molt famosos i molta gent decideix tenir còpies d'aquest llibre. Aquests comentaris a l'apocalipsis, a més, com dèiem abans, estan profusament decorats i comencen a copiar-se i a distribuir per la península ibèrica a finals del segle X. Els més antics daten a l'inici del segon quart del segle X, no? 930, 920, i per tant, uns 150 anys després de la suposada redacció original del Beat, no? I cap al tercer quart del segle X, és a dir, 970, 980, veiem una nova explosió productiva dels beats. Es posa de moda copiar els beats, no? Encarregar-los, decorar-los, transmetre'ls, i suposen, en el seu context de còpia, una clara literatura de combat. És una per molt que sigui una obra de reflexió teològica, és una obra política, no? I que s'entén aquesta explosió dels beats per la situació que estava vivint la península ibèrica en aquell moment. És una literatura de combat, no? On els genets de l'apocalipsis, on la fi del món, no? La destrucció portada per aquests quatre genets de l'apocalipsis, s'identifiquen en aquest projecte de miniatures, en aquest projecte visual, o audiovisual, si afegim el cant musàrab, amb els genets musulmans, no?
2: Clar, estem a finals del segle X i, per tant, hi ha un nom que ens ve sí o sí al cap.
1: I, sí? Quin?
2: Sí, sí. Quin és aquest nom?
1: Clar.
2: Que jo?
1: Clar, com bé estàs pensant, Martí, el nom que et ve al cap és Almanzor.
2: Efectivament.
1: Almanzor. Si pensem en apocalipsi, si pensem en la fi del món, si pensem en el terror, en la guerra, no? En la fam, en la violència, en els genets musulmans, en aquests genets de l'apocalipsis que estan decorats amb les armes i la manera de muntar cavall, no? I les llances i els escuts de fusta, i les robes dels genets musulmans, no? És a dir, aquells que estaven més enllà de la frontera, les tropes del califat de Còrdoba. L'expansió dels beats i la seva plasmació artística responen, en bona mesura, a l'inici del concepte, que ja vam mencionar en el programa que vam fer fa una setmana sobre l'inici de la conquesta islàmica de la península ibèrica, d'aquesta recuperació mental, projecte polític, que coneixem com a neogoticisme, que és la recuperació des del Regne d'Astúries de l'espai visigot. No? Aquesta idea de nosaltres som els hereus del Regne Visigot i per tant estem restaurant la Hispània visigoda i, per tant, estem recuperant i, per tant, al segle XIX diran que estan reconquerint.
0: No?
1: Llavors es creen aquestes cròniques, no?, que vinculen, no?, la figura de Don Pelayo, Covadonga... No? Pues estem en aquest moment, no? O estem... No és casual que els primers aquesta moda dels beats passi al Regne d'Astúries i passi, no?, a finals del segle IX, principis del segle X. I, per tant, es vincula la conquesta islàmica d'Hispània amb els textos apocalíptics. No? Tenim un comentari apocalíptic que ens serveix per entendre la geopolítica de la península ibèrica en aquest moment. De fet, això és força irònic en si mateix, perquè precisament l'apocalipsis era un dels textos del Nou Testament que els arrians, és a dir, els visigots, fins a la conversió de Recarret, no reconeixien. Vull dir, els arrians no creien en l'apocalipsis. Llavors, les bíblies arrianes no porten apocalipsis. Els visigots comencen a necessitar explicar i entendre l'apocalipsis i el posen de moda quan es converteixen al catolicisme. Que segles més tard el neovisigotisme es recolzés justament sobre un text en el que els visigots no creien, no deixa de ser irònic.
0: Bastant irònic.
1: I és un bon exemple de l'invent que suposa tot plegat, no? Sigui com sigui, trobem una evident explosió de còpies de beats en les dècades finals del segle X, en el context que ens interessa avui, tot vinculades a la por generada per les ràtzies constants del Mansor, no?, i dels exèrcits califals, com bé ha recordat en Martí. I no deixa de ser poètic que l'impacte dels actes d'una persona acabi generant tota una tradició manuscrita amb desenes de manuscrits conservats i bellaments decorats. No? Si no hagués... Al final, la violència engendra violència, a vegades la violència engendra art. No? Si no, si el Mansor no hagués sortit de farra un parell de nits boges i hagués cremat, doncs, què sé, tampoc era. Tampoc
0: cosa.
1: Hi havia tanta gent a la Península Ibèrica al segle X. Vull dir,
0: no, no.
1: En una balança, 30 i pico manuscrits.
0: A veure,
1: fem el joc del tramvia. En una balança, 30... 34 manuscrits únics, la creació d'un gènere literari que genera tota la imatge de l'anticrist, de l'apocalipsis, serà l'avançada visual del romànic, o...
0: poca cosa.
1: 3.000 persones.
0: Res.
1: Bueno, aquí no us farem triar, no som un concurs de la tele i no us farem triar. Però no deixa de ser poètic, no?, que a vegades sempre estudiem la història de l'art separada de la història de la política, no?, o la mentalitat dels fets històrics, però són dues coses que estan inexorablement relacionades, no?, i les mentalitats no deixen d'explicar-se, o només es poden explicar en la seva totalitat, si les, no?, si li afegim aquesta capa de geopolítica.
0: Molt bé, i ens has explicat una miqueta quan, no?, i en quin context polític van començar a néixer aquests beats, però l'altra pregunta, i ens has començat a avançar una miqueta, és a on es van començar a produir? Ho sabem?
1: Sí, clar. Els més antics es vinculen a monestirs com Santo Domingo de Silos i Sant Millán de la Cogolla. No confondre amb Sant Millán del Cogollo.
0: No.
1: Això és un altre monestir que queda una mica més cap a Galícia. El que ens interessa... Què?
0: No,
1: què sé? És una broma que fijo a una referència que com el meme del Capitán América... agafat. El que ens interessa a nosaltres, el Beat de Girona, va ser copiat i il·luminat per la protagonista del programa d'avui, per Ende, a un altre monestir, potser menys conegut, però que suposo que ara em preguntareu per ell, que és el monestir de Sant Salvador de Tàbara.
0: Molt bé, suposes bé, Alberto. On cau aquest monestir?
1: Doncs, sorpresa, el monestir de Sant Salvador de Tàbara cau a la, casualment a la localitat de Tàbara.
0: No pot ser.
1: A Zamora, i de l'escriptori d'aquell monestir en sortiran per aquelles dades entre el 960 i el 975-980 diversos beats que encara avui es conserven i que estan repartits per diferents parts del món.
0: Per tant, estem parlant d'un monestir femení.
1: Doncs sí i no.
0: I com
1: és una cosa que potser ara ens sorprèn, hi ha gent que s'escandalitza, hi ha gent que de cop i volta dirà jo no m'he fet cristià per això, que és que Sant Salvador de Tàbara és un monestir doble.
0: Oh.
1: O, com es diu, és un monasterio duplice, que diuen, que són paraules per no fer massa evident que el que estan dient és que és un monestir mixte, com les piscines, no?, amb una comunitat de monjos, però també una comunitat de monges vivint plegats. No revueltos, ¿vale?, però no hi havia literes. O suposo que, si és com les viatges de colònies, hi havia monitoratge de nit, allà perquè els monjos i les monges no es canviessin d'ala del monestir. Però sí que vivien separats, o tenien els dormitoris separats, però compartien espais comuns, com per exemple l'escriptòrium, no?, l'escriptori monàstic. El lloc on es feien o es redactaven, on es confeccionaven els manuscrits. A més, Sant Salvador de Tàbara va ser fundat per l'entorn àulic, per l'entorn de la cort d'Alfons III d'Astúries, a finals del segle IX, i per tant està també vinculat a aquesta idea que dèiem, el neogoticisme del monarca, no? Alfons III és el responsable d'aquestes cròniques, no?, que sustenten la idea de la reconquesta, de la restauració visigoda. I de fet, hi ha algunes referències que ens indiquen que era un monestir no important, sinó importantíssim, ja que es comenta que el nombre de membres d'aquesta comunitat doble arribava a ser d'unes 600 persones.
0: Wow.
1: Era com una mica de hoy en megaconstrucciones,
0: sí,
1: com una mena de casa de colònies, com una mena de Euphoria Kids.
0: I que la màgia passava a l'escriptori.
1: Sí, com una mena d'allò de bam, 600... Per, 600 com una mena de... Això si 3CAT agafa la idea, mirem, si fan, ara fan realities de tot, doncs, fem com una mena de reality d'agafar 300 monjos, 300 monges, reunir-los en una casa de colònies...
0: On els posaries?
1: Al Collell, el Collell, per exemple.
0: Collell, que
1: on anem com a... Bueno, on anàvem, perquè ja no anem de colònies. jo què sé, els dopes de MDMA i ho graves i a veure què passa,
0: Bueno. Veia il·luminacions que surten
1: clar, després normal que, és que hi ha místiques a l'edat mitjana,
0: sí, moltes místiques. A veure, aquests monestirs eren freqüents?
1: Doncs déu-n'hi-do, en un context molt concret, però durant els segles 9 i 10 són freqüents, sobretot al nord de la península Ibèrica. Per exemple, monestirs conegudíssims, importantíssims, al nord de la península Ibèrica són monestirs dobles, com per exemple Sant Miguel de la Cogolla, o el monestir de Santa Maria de la Real, a Aguilar de Campó, a Palència, són en origen monestirs dobles. Aquest tipus de monestirs aniran desapareixent, por lo que sea... No? Sobretot a partir de l'expansió de l'ordre de Cluny, a partir de la reforma teocràtica de l'Església, no? Que jerarquitza més, posa una mica d'ordre les ordres monàstiques, no? I les ordres, els benets, no? L'ordre benedictina comença a regular com ha de ser un monestir, no? I una de les primeres coses que ha de ser un monestir ha de ser no mixta, perquè passen coses. A vegades també tenim, no, aquests records de monestirs que són femenins i després són masculins i després tornen a ser masculins, aquestes coses. A Catalunya, per exemple, en un context posterior, també trobem altres variants d'aquest procés. Els monestirs dobles prenen la forma en les comunitats de donats, la gent que, els deodats, no? Que és gent que es dona a l'Església, ho deixo tot, em dono a l'Església, jo i la meva família ens donem a l'Església i ens muntem un monestir. Nosaltres, i clar, i ens donem a l'Església, vinc jo, ve la meva senyora, ve la meva sogra, ve tothom, no? Per exemple, les comunitats de Sant Salvador de Morrocurt, a l'Alt Penedès, Santa Maria Sevilla, al Bages, Santa Maria de Belllloc, a Conca de Barberà, Santa Anastàcia de Premià i Sant Salvador de Vilassar, al Maresme, normalment, en un context més tardà, en segles 13-14, en un altre ambient històric, no? Però són exemples no relacionats amb aquests monestirs del segle IX i X, però que sí que trenquen aquesta visió monolítica del que és la vida en comunitat, que a vegades pues, era vida en comunitat, en el bon sentit de la comunitat.
0: Molt bé. Ja tenim situada la nostra artista, ja tenim tot el context general, la importància dels beats, el seu origen geogràfic, cronològic, etc. I ara toca ja parlar, no, de la nostra artista, la nostra pintora Ende, que va confeccionar les il·lustracions del Beat de Girona. Com sabem, Alberto, que va ser així?
1: Doncs ho sabem, ni més ni menys, però una cosa tan evident, perquè així se'ns diu el colofó de l'obra.
2: I, Alberto...
1: Fes la veu de la raó, va, pregunta.
2: Per qui no ho sàpiga... Què és el colofó de l'obra?
1: El colofó, encara avui, no? O sigui, en els llibres impresos, és l'anotació final que es posa un llibre per indicar-ne els detalls de la impressió. No? Jo, aquest llibre s'ha acabat d'imprimir a la impremta de no sé què, a la vila de no sé què, a l'any del senyor de no sé què, no sé quant. Vale? En els manuscrits medievals era l'espai de tancament on s'agraïa a Déu haver pogut acabar el llibre, perquè sabeu que estava a la mitjana
0: i
1: pots morir en qualsevol moment, sí, sí. No? I per tant has d'agrair coses a Déu, i on a vegades es mencionava el nom dels copistes que havien participat en la confecció del mateix. No? Penseu que la còpia d'un llibre a un escriptori monàstic era una tasca que en el millor dels casos portava mesos de feina diària. No? A partir de la baixa edat mitjana, quan es perfeccioni el sistema de peces, no? I els llibres, diguem que es segmenti la producció dels llibres, es fa com una mena de producció en cadena de llibres, no? Els llibres es divideixen en fascicles i, per tant, tu pots tenir, en comptes de tenir una persona copiant tot el llibre durant 3 mesos, de cop i volta dius, pues si puc tenir a 30 persones copiant-me 10 pàgines cadascú, de cop i volta el llibre s'acaba en una setmana i no s'acaba. No? I quan comença a haver-hi una necessitat de llibres, sobretot en ambients universitaris, no? El tràfic dels apunts, que tots ben coneixem, de cop i volta les copisteries universitàries de cop i volta inventen el treball en cadena. Moltes vegades també, no?, domèstic. És un altre meló que no s'ha obert gaire, però també quan tu ja saps que externalitzes un treball, busques un baix cost, l'acaben fent dones. Això venia per algo que m'havies preguntat, que és el dels colofons.
0: Exacte.
1: Això, que, quan un llibre triga mesos de feina diària, tu quan l'acabes, quan aquest llibre s'engestia, et venia molt de gust deixar-ne constància de que per fi havies acabat aquella puta merda que portaves 4 mesos de la teva vida allà amb una ploma d'oca pintant no sé què, i a vegades els copistes que estaven allà, era com l'espai de llibertat últim, no, ja he acabat el llibre, agraeixo haver acabat el llibre i cago una mica en tot plegat, o deixo, em poso poètic, em poso romàntic, o el que sigui, no? Hi ha colofons d'això de, bueno, el copista ja ha acabat el llibre, ara que el convidin a una ampolla de vi.
0: No? Brutal.
1: Serà.
0: Molt bé. I el colofó del Beat de Girona, què hi diu? És tan original?
1: Bueno, diu literalment això.
0: A veure.
1: Diu, no és gaire original, però diu, en el nom de Déu, primer de tot, bon dia, en el nom de Déu, aquest llibre de l'Apocalipsis de Sant Joan ha estat escrit pel prevere sènior a petició de l'abat Dominicus, ha estat pintat i il·luminat per Ende, pintora i ajudant de Déu, i pel frare Emeteri, que era un prevere. No? Diu això, no? Pues és com un colofó molt, molt formal, no? On diu, bueno, aquest llibre, aquest és la persona que l'ha encarregat, aquest és la persona que l'ha escrit, no? Aquesta és la persona que ha dissenyat i ha pintat, no? I ha projectat les miniatures, i aquest és la persona que l'ha ajudat.
0: No? Com bueno, ens deixa les coses molt clares, no? I ara sí que ja ho tenim. Ende, pintora.
1: Sí, i aquí... Però ha proposat una... Sabeu que els historiadors en general, però els medievalistes en particular, són gent que se'ns ha d'estimar com som i sempre busquem brega. No? I aquí ha proposat una separació diferent de les paraules de la frase. Pensem que estem en un moment en l'escriptura visigoda en què encara, no, potser la separació de les paraules dins de la frase no sempre segueix un ordre tan evident.
0: I aquí
1: diu que hauríem de llegir En de Pintrix, no? Que és una persona que es diu En... i que de Pintrix, no? És una variació de manera de dir pintora. En comptes de dir Ende, Pintrix, no? Sabeu que Pintor és pintor, Pintrix, no? Com Imperatrix. No? Gladiator, Gladiatrix. Dominator, Dominatrix, no? Aquelles coses, doncs de Pintor, Pintrix.
0: Que és el que passava als escriptoris.
1: Exacte. Clar, perquè molts manuscrits, molts llibres importants s'encadenaven perquè la gent no els robés. Ja tens cadenes, un espai tancat i humit, doncs ja està. O jugues una partida de Dungeons & Dragons, però que encara no s'ha inventat. Faltarien 1000 anys justos, més o menys, perquè Dungeons & Dragons és del 1970 i algú. Falten 1000 anys, no pots ser una clèriga, no?, de nivell 7, però pots dedicar-te a fer colofons. Llavors, hi ha fins i tot qui diu que no cal llegir Ende, sinó que cal llegir Eude, no? Oda, Eude, en comptes d'Ende. A mi m'és ben bé igual. Em dona exactament igual com es digués aquesta senyora, perquè no tenim dades textuals per posar en context aquest nom. No tenim un arxiu del monestir que ens permeti dir, vale, doncs hi ha una Ende i aquí tenim el testament d'una Ende, o tenim el matrimoni de no sé què, o... Clar, com... treballem sobre el buit, perquè la documentació d'arxiu del segle, de finals del segle X a la Castella, bueno, a la Castella, a l'Astúries de l'època, és pràcticament inexistent. Llavors, dona igual com es digui. No? Aquí hi ha cadascú que es faci les palles mentals que vulgui. Lo important és que fos quin fos el nom, és el nom. El colofó deixa clares molt unes coses que és important assenyalar.
0: I quines són aquestes coses?
1: Doncs la primera és que es digués com es digués aquesta senyora, Ende era una dona. No? Ja que diu Pintrix i no diu Pintor, no? I la segona, és igual com es digui, no? Entrem en aquesta cosa de la història d'opereta, no? Ah, el nom, no, bueno, l'important aquí és, digues, com digues aquesta dona, és que hi ha una dona pintant en un monestir i en un escriptori medieval. I la segona és que de la parella de persones que es van dedicar a il·luminar el manuscrit, ella és la responsable del disseny de l'obra.
0: I això, o sigui, això t'ho acabes d'inventar? O com ho sabem?
1: Sí.
0: Perfecte,
1: sí.
0: Següent pregunta.
1: En aquest programa ens inventem les coses. La pregunta és com ho podem saber, això, no? Doncs ho podem saber per una cosa molt medieval, que és la jerarquia, l'ordre jeràrquic. Els noms, a l'edat mitjana, apareixen sempre en ordre d'importància. Igual que les pintures romàniques tenim una perspectiva jeràrquica, no? una perspectiva òptica, les coses són més grans o més petites, no segons si estan a prop o lluny, sinó si són més importants o no. Quan tu tens un Pantocràtor o una Majestas Domini, Déu és molt gran, i els àngels o els evangelistes són de mitjana estatura, i la gent normaleta són formiguetes, no? Per què? Perquè són miniatures, exacte. Si són uns custodes o un ordomecànic o alguna cosa d'aquestes, no? Perquè el tamany, el romànic sí que importa. El tamany a la mitjana importa. Com més gran és una cosa, més important ets. I si tu has de fer un ordre com abans apareguis, més important ets, no? Fixeu-vos, no? La persona que fa l'obra, l'abat que li encarrega, i de les dues persones, la parella de persones que es dediquen a il·luminar el manuscrit, ella va primer. No? Jo, Ende, sóc la pintora i l'ajudant de Déu, no? Sóc el camí amb el que Déu ha decidit que es facin aquestes pintures, i aquest senyor m'ha ajudat, no? I aquest prevera m'ha ajudat a pintar. Llavors, podem saber que Ende no és només una miniaturista, no és només una pintora, sinó que és la persona responsable del projecte, diríem avui, del projecte iconogràfic, no? El projecte visual d'aquest manuscrit. I, per tant, va tenir el paper més important de les dues persones, no? Aquest frare Materi i ella, que van participar en el projecte de decoració del Beat.
0: Molt bé. Tenim detalls de com era l'escriptori monàstic del Sant Salvador de Tàbara? És a dir, l'espai on Ende i Emetri van realitzar el Beat de Girona?
1: A veure, estem a finals del segle X. Sabem que és un espai i un lloc i una època on no hi ha gaire informació de més. Llavors, aquesta pregunta, doncs, evidentment, els oients ja saben que no es pot respondre. Però, com a l'edat mitjana, i és fantàstic, sí que es pot respondre.
0: Molt bé.
1: Podem, precisament, perquè aquest escriptori del monestir de Sant Salvador de Tàbara és com una rara avis, és un miracle de conservació, ja veurem. I precisament, ja us he dit abans que a la dècada, a segona meitat del segle X, es fan altres beats, vale? Doncs precisament en un dels altres beats produïts al monestir en aquells anys apareix una doble descripció de l'escriptori monàstic. És a dir, no només tenim un llibre fet per la que fins ara, no? Amb autoria, és la primera dona miniaturista. No he posat el guió, però si voleu preguntar-me després si hi ha més, que us explicaré un cas molt, molt bonic. Sinó que tenim també una doble descripció visual i literària de l'espai on aquesta dona, juntament amb homes, va fer aquest manuscrit. I la trobem, aquesta descripció, al colofó del Beat de Tàbara, que és un altre dels beats que es fan al monestir de Tàbara, que és potser un dels colofons més meravellosos en un còdex medieval, o com a mínim dels que es fan al segle X. És una mica llarg, aquest colofó, però si voleu, és interessant, si voleu el llegim i el compartim.
0: Home, ja que som aquí i estem dedicant un programa a això, jo penso que val la pena aturar-nos-hi una miqueta, no?, a veure com descriu aquest escriptorium monàstic tan curiós, no?
1: Vale, doncs, diu aquest colofó del Beat de Tàbara una cosa més o menys com aquesta. Diu, oh, torre de Tàbara, alta i de pedra. No? L'escriptori està en una de les torres del monestir. Al primer pis de l'edifici, on Emeteri, fixeu-vos, Emeteri és el mateix que anys després, no? el de Tàbara és del... una miqueta abans, de la dècada dels 70, on Emeteri va estar assegut, encorbat sobre la seva taula de treball durant 3 mesos seguits, amb tots els seus membres, no especifica si 4 o 5, no, amb tots els seus membres adolorits per l'exercici de la ploma. És aquesta descripció de l'espai físic de l'escriptori, de les penúries, no, del treball físic d'aquests monjos. La còpia de manuscrits era un patiment, no? Passaves, imagineu-vos, no hi havia llum elèctrica, no? Durant hores al dia, forçant la vista amb productes químics, allà encorbat, un treball repetitiu. El llibre ha estat acabat el dia 6è de les calendes d'agost de l'any 1008. Això en el nostre calendari equival al 27 de juliol de l'any 1970. A l'hora novena, medieval sempre portant la contrària, l'hora de novenes és les 3 de la tarda. Vale. Llavors, mira, tenim fins i tot, no?, una descripció del lloc on es fa, de l'edifici on es fa, el dia que s'acaba, l'hora que s'acaba. Després ve la part més bonica. Diu, oh, mestre Màgius, mira, estem en una partida de Dungeons & Dragons, mestre Màgius, agregui pintor, que amb el teu esforç vas deixar aquesta obra iniciada. la mort et va sorprendre i et va portar al sepulcre abans que poguessis engestir el llibre. Però jo, Amateri, el teu deixeble, vaig agafar la ploma per ordre de l'abat i he acabat amb el pinzell les miniatures que tu havies esbossat. Fins i tot que teníem informacions pràctiques de com es funcionava el monestir, bueno, d'això, clar, si tu et passaves mesos per escriure un llibre, tenies certa edat, eres la persona, no? havies ascendit, eres l'ancià, no? Magius, no? La mena de Gandalf que portava el projecte del Beat, bueno, t'arriba la mort, vas a creues al mar, i el teu deixeble ha d'agafar la ploma com qui agafa l'espasa del teu cadàver i continua amb aquesta mena de lluita contra la vida que suposa redactar un manuscrit. I diu, com el navegant ansia el port, així ansia l'escriptor la darrera línia. Fixeu-vos que bonic. El treball de l'escriptura t'encega els ulls, et doblega l'esquena, et trenca les costelles i el ventre i causa un immens dolor a tot el cos. Per això, tu, que llegeixes aquest llibre, resa per l'ànima de l'escriptor, per tal que el Senyor li concedeixi el perdó pels seus pecats. Amén. Fins també, que únic, no? Que en aquesta queixa d'un treball, avui diríem, d'un proletari de la còpia manuscrita que t'està explicant les seves condicions de treball. Diu, això és una putíssima merda, estic aquí rebentat treballant de sol a sol, com a mínim en aquest petit espai de llibertat que tinc per agrair, per no sé què, faig paleses les meves condicions laborals, no? Llavors, és molt bonic.
0: És, bueno, m'ha semblat brutal, o sigui, és una descripció com super... bueno, molt interessant.
1: Molt de verídica.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Molt personal,
0: sí, sí, sí,
1: molt de dins.
0: A veure, aquest senyor que ens estava parlant ara, a Materi, no? És el company d'Ende.
1: Sí, aquest Beat de Tàbara, que és d'uns 15 anys abans que el Beat de Girona, ja veiem a Materi, el company de feina d'Ende, que encara és un aprenent, no? Podem intuir que a causa de la mort del seu mestre entoma la finalització del Beat i que anys més tard encara està per darrere d'Ende, no? 15 anys més tard encara és el segon don del projecte. I ja per tancar aquest tema, dir també que aquest colofó va acompanyat només, no només d'aquest text, sinó d'un dibuix, d'una miniatura de la torre de l'escriptori, on la podeu buscar, Wikimedia, o qualsevol, busqueu i colofón, Beato de Tàbara... On Amateri es dibuixa a si mateix, no? Que quedi ben clar, és com la denúncia d'inspecció de treball, no? De mantingut aquí, este soy yo.
0: Tancat en una roda.
1: Es dibuixa a si mateix i a altres persones treballant a l'interior dels diferents pisos de l'escriptori monàstic. Em sembla meravellós, perquè tenim com per diferents vies, no? Una petita finestra a com era la producció de manuscrits, no? Que sempre, a més, considerem molt masculina, però aquí qui està dirigint o qui està dissenyant aquestes il·lustracions és Ende.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del programa. Alberto, què és aquesta cançó?
1: Aquesta cançó potser la comentem sobre la marxa.
0: Ah, vale? D'acord.
1: Una cançó infantil dels Falala. Qui no els coneixeu, no sabeu el tranquils que esteu.
0: Ja els coneixeu.
1: Ja els coneixeu, doncs, bueno, formen part d'aquest mena de multivers que s'ha muntat, 3CAT, amb en Tito, els Falala, no sé què, bueno... Escalf, aquí ho patiu.
0: Molt bé, doncs ja anirà sortint a poc a poquet. En aquesta recta final ja tenim situat el context, l'obra i les persones, entre elles, que participen en l'elaboració del Beat de Girona. Anem ara, si et sembla, Alberto, a mirar les imatges i fer-nos així una idea, no, de la feina que va realitzar Ende i Amateri.
1: No podrem, no, resseguir les 280 pàgines i les escenes d'il·lustracions. És un llibre que està digitalitzat, que podeu trobar imatges d'aquests beats sense problema. I el Beat de Girona és el darrer dels tres beats conservats que hem dit que sabem que es fan a la segona meitat del segle X a l'escriptori monàstic de Sant Salvador de Tàbara. I, a saber, el Beat Morgan... Es diu així perquè està a la Biblioteca Morgan, perquè va acabar en un altre país. Les il·lustracions de les quals se'ns diu el colofó que va realitzar Magius, el mestre d'Emeteri. No, tenim com un primer beat que va fer el mestre, un segon beat, que és el beat de Tàbara, que va ser començat per Magius, que es va morir a mitges, i el va acabar Emeteri, i un tercer beat, el beat conegut com a beat de Girona, realitzat per Ende amb l'ajuda d'Emeteri. Llavors tenim, fins i tot, no, com tres generacions, no són tres generacions, perquè anem del 960 al 980 i alguna cosa, no? Però tenim com 20 anys de producció, de successió en el taller monàstic de Sant Salvador de Tàbara. És bonic adonar-se, no, del fet que considerem tres obres semblants i l'excepcionalitat que això suposa a nivell mundial, no? Considerem tres obres semblants produïdes al mateix lloc i realitzades per diferents copistes i miniaturistes del mateix estudi al llarg d'una vintena llarga d'anys i per la segona meitat del segle del segle X. I a més, si dona temps, ja veurem perquè només hi ha tres i el conservat de Girona és l'últim. De fet, el Beat de Girona està format per 284 folis, molt ricament decorats, amb abundància de policromia i amb decoracions que també inclouen or i plata. I potser la característica més important de les miniatures apareix quan es compara aquest últim, aquest darrer beat de l'escriptoria de Tàbara, amb els altres dos beats.
0: I què hi ha de diferent?
1: Doncs assumirem que la mà d'Ende és la responsable dels canvis, no? Tenim un beat de Magius, tenim un beat començat per Magius i acabat pel seu deixeble, la persona que el va ensenyar, i per tant amb un estil, no, proper al del mestre, i un tercer beat, una miqueta posterior, que quan mires les imatges tenen moltes diferències amb les anteriors. Vull dir, aquí hi ha hagut una renovació estilística. Fixeu-vos que bonic, quan en història tenim, no, un context polític, una informació documental, que podem, no, juntar context polític, amb mentalitat, amb producció, amb continuació, podem parlar de cop i volta de moltes coses que ens semblarien totalment impensables. A diferència dels dos beats anteriors, trobem característiques que allunyen el beat de Girona de l'art mossàrab i la costa del romànic, no? Sempre figurant ja la manera de fer dels murals romànics, de la miniatura romànica. Penso també que a vegades sempre fem molta distinció entre la gent que pintava miniatures i la gent que pintava, no, frescos o retaules, però és la mateixa gent, no? Perquè tu mires l'estil de les miniatures, és molt semblant de l'estil de, per exemple, dels frescos. Trobem menys esquematització de les figures, que semblen més humanes, més esbeltes, es comença ja a jugar amb els plecs de les vestidures, per exemple, i trobem que Ende, potser aquí ja podríem fantasejar sobre la mirada femenina, no? Els fa com més dolços, personifica els personatges, intenta individualitzar-los, no fer-los tan iguals tots, introduir, no, amb elements reconeixibles que et permet saber que aquesta persona és diferent de la resta, no? Introdueix també temes, escenes que no trobem en beats anteriors. Hi ha, per exemple, un estil propi, un desig d'actualització, així com un coneixement important del comentari a l'Apocalipsis, que porta a Ende a triar nous temes, no? El llibre és el mateix, però jo trio il·lustrar escenes diferents. O jo trio aquesta escena que sempre s'ha il·lustrat així, afegeixo aquest canvi. no? O personalitzo o fico el focus en altres coses. Enfocar de manera diferent el, això, no? I a més, també això ens permet intuir que Ende no només és, no?, el matxaca que dibuixa, sinó que és la persona que boca la seva opinió de l'obra en el projecte de miniatures. I a més, si no només fos motiu tot això per interessar-nos pel Beat de Girona, és el Beat, d'aquests 34 Beats conservats i els 22 en miniatures, és el Beat conservat amb més miniatures, és el Beat més il·lustrat del món.
2: I una pregunta que potser molts oients s'estan fent. Com és que el Beat il·lustrat per Ende va acabar a Girona?
1: Ah, doncs mira...
0: Jo me'l porto fent des de la pregunta 1.
1: Que vas dir Beat de Girona. Que normalment sempre els paleògrafs, els codicòlegs, els arxivers, no són gent... O sigui, cauen més en la banda del notariat, no? No són gent especialment amb unes floritures artístiques. Llavors, és un Beat que està conservat a Girona, diem Beat de Girona. No? El Beat de Tàbara, perquè sabem que es va fer Tàbara, i el Beat Morgan, perquè el va comprar un senyor que es deia Morgan, és de la cul de biblioteca Morgan, no? Veurem més casos. Llavors, sabem que el Beat està a Girona des de finals del segle XI, el 1078. No sabem com va sortir de Tàbara, però devia fer-ho poc després de fer-se, ja que, oh sorpresa, el monestir va ser destruït per una de les ràtzies del Manzor de final del segle X. Mira, al final
0: torna a sortir.
1: Aquest perill, no?, de fem els beats perquè el perill de les ràtzies del Manzor, doncs patapum, era de veritat.
0: Molt bé, i es conserven més beats a Catalunya?
1: En conservem un més, el conegut com a Beat d'Urgell, que us deixo a la vostra imaginació on es conserva.
0: Martí?
2: A Girona?
1: No, a Urgell. Que tampoc està realitzat en territori català. Tant el Beat de Girona està fet al monestir de Tàbara, sinó que, i aquest Beat d'Urgell, per estil, s'ha especulat que per similitud amb altres beats conservats, es pot haver fet a la zona de Palència, de la Rioja, també a finals del X. I sembla ser que va arribar a Urgell en temps del contramangol cinquè. No? I, bueno, aquests són els dos beats que conservem avui en dia a Catalunya.
0: Per tant, això ens pot portar a la conclusió que no hi ha beats realitzats a Catalunya.
1: Doncs sí. I aquí ve la cançó, no?, de que la biblioteca està plena de llibres i els llibres es mouen i et porten a llocs. No? Estem, tenim l'únic beat que sabem que va estar copiat a terres catalanes, és precisament una còpia del Beat de Girona que es va realitzar a Girona vora l'any 1100, no? Hòstia, quin llibre més guapo tenim, mola molt, anem a fer una còpia, anem a copiar-lo, perquè mola molt, si en tindrem dos, el podrem regalar. I que, de fet, copia també les miniatures d'Ende. Algunes miniatures que el Beat de Girona estan malmeses, esquinçades o per temes d'humitat no estan deteriorades, amb aquest Beat, que és la còpia, s'han pogut com restaurar. Sabem, comparant, no?, podem veure el tros que falta de la miniatura, perquè és aquesta còpia catalana.
0: Llavors, tenim tres Beats i no dos, no?, a Catalunya?
1: Error. Ja hem vist al llarg del programa d'avui, i crec que és un bon tancament per reflexionar sobre això, que els llibres medievals en general i els beats en particular circulen molt, es mouen molt. Aquesta idea de que la cultura monàstica o que els llibres a l'edat mitjana són poquets i circulen poc, de cop i volta, fixeu-vos, no? Un llibre fet a Sant Salvador de Tàbara a Zamora acaba a la catedral de Girona, o un fet a La Rioja acaba a Urgell, o a la Montcarolingi un fet a Quisgrà acaba a Londres. No? Els llibres circulen per aquestes xarxes monàstiques. De fet, el Beat de Girona es va fer a Zamora, el Beat d'Urgell es va fer a Palència o a La Rioja, i el Beat que avui conservem i que coneixem com a Beat de Turí, perquè està a la ciutat de Turí, a Itàlia, en realitat és un Beat copiat a Girona. Fixeu-vos com, de cop i volta, tot quadra. No sé si tenim temps per explicar el que deia que volia explicar.
0: Tens un minut.
1: Podríeu dir-me, Ende, vale, és una dona, és copista, és il·luminadora, però bueno, això és un cas particular, com a vegades passa a la història, bueno, pues que, com al final estem parlant de... Sí, parlem... Ens fixem en el gènere quan ens hauríem de fixar en la classe, no? Aquesta dona pinta perquè és membre d'una família important i, per tant, està en un monestir, per tant... No? I si no tenim més dones documentades com a miniaturistes, doncs deixa de ser una excepció i no un factor explicatiu. No fa gaire es va publicar un estudi que en el cementiri d'un monestir del segle XI a Alemanya es va trobar un crani. I els científics van decidir estudiar la composició de les dents d'aquest crani per veure, doncs, bueno, podem veure les restes orgàniques del que hi ha al sarro de les dents, per veure què es menjava, no?, en uns monestirs al segle XI, no sé què. A més, era un monestir, era un crani d'una dona, vale? I llavors, de cop i volta, no, rascant, descobreixen un pigment blau en la cara interior de les dents d'aquesta dona. Quan el raspen i l'analitzen, resulta que és un tros de lapislàzuli.
0: Hòstia.
1: És un tros d'un...
0: Sí.
1: I que és un color de luxe que s'utilitzava en els monestirs alemanys per decorar, per utilitzar el blau de les miniatures dels manuscrits més luxosos a l'Alemanya del segle, de la seva època. Llavors dius, tinc el crani d'una monja que té la part de dins d'una dent tacada a nivell microscòpic amb un pigment caríssim, però caríssim perquè es portava d'Afganistan, vull dir, era caríssim, tacant-li la part de darrere de les dents. Llavors, clar, els científics comencen a fer ciència i decidir especular sobre com és possible. I la conclusió a la que arriben és que aquesta dona era miniaturista. I que segurament, no?, en algun moment fa aquesta cosa que no hem de fer, sobretot si hem llegit a Umberto Eco, que és quan estem en un escriptori medieval, portar-nos coses a la boca. I segurament estaria pintant amb el seu pinzell, no és molt radiofònic, i es tacaria la part de darrere de les dents amb aquest pigment blau. Llavors, no sabem com es deia, no sabem el seu nom, però tornem a tenir, no?, a milers de quilòmetres de distància, en 100 anys després, una altra evidència de dones dedicades a la miniatura medieval.
0: Molt
1: de,
0: bé.
1: De luxe.
0: Doncs molt bona manera de tancar el programa. Moltíssimes gràcies, Alberto Retxe. Martí, gràcies per venir com a oient convidat preguntón. Adrià Tirado.
1: Es diu Segrest.
0: Segrest. Adrià Tirado, el control tècnic, us ha parlat Albert Abril i nosaltres esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

de llum. Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guix and the Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en 3 incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar de l'Allès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar a sud d'Igualada la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
1: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren, però que concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
3: Els incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, molta, diguéssim, massa forestal entre l'urbanització, per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació.

Hola, bona jornada i benvinguts a Vampirissados 435, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el nou FM. Jo em dic Jordi Ramolins, com tota la seguretat del món, el puto pitjor de jockey del planeta Terra amb moltíssima diferència, i avui iniciem aquest espai rememorant els inicis d'una banda que va marcar una època i va canviar, en certa forma, la història de la música a principis de la dècada dels 90 del segle passat, Nirvana, About a Girl.

una mica de bluegrass accelerat amb el Raymond Fairchild i aquest Cripple Creek, que no tenia tant nom de bluegrass com el Downtown Area Blues dels Kiwi Junior, tot i que aquesta formació d'Ontario canadenca, que ja hem sentit en alguna ocasió, tiren més cap a un rock independent que em segueix recordant poderosament el del Supermarket Avenue, però es veu que no comparteixen membres ni cap altra relació, o sigui que ho deixaré estar. De tota manera, sentim-los. Kiwi Junior.

La dama preciosa. Avui ens trobem aquí per enterrar-la en aquest poema. No es va casar amb un torrat sense feina que la pagués cada nit. Les seves criatures no portaran mai camises plenes de mocs ni vestits estripats. La dama preciosa ha mort, simplement, tranquil·lament. I que la terra neta d'aquest poema l'enterri. A ella i al seu úter, a les seves joies i a les seves pintes i als seus poemes. I els seus ulls blau cel, i el seu somrient, ric, espantat, marit.

Betty Curtis cantant Chariot, una cançó clàssica que hem sentit en milers de versions i que apareix en una de les primeres escenes de la pel·lícula Pillion, que recomano moltíssim, que està a Filmin i que va de submissió homosexual, que crec que té molta força la pel·lícula, i els seus actors també, per la forma... Bé, i també hi ha alguna enculada entremig, eh? Tot s'ha de dir. Hi ha alguna fel·lació que no és del tot explícita, però bé, si podeu, disfruteu-la. Va guanyar el millor guió al Festival de Cannes i bé, sempre és una alegria que Filmin en segueixi regalant setmana rere setmana estrenes que valen moltíssim la pena, i no tinc comissió, és més, pago la quota molt gustosament, i si me'l traguessin segurament la meva vida seria una mica més trista. Posem una mica de violència tot plegat amb el disco 666 dels Girls Against Boys.

Des d'Edimburg, Escòcia, The Shop Assistants ens portaven All That Ever Mattered, mentre als exteriors dels estudis de la veu de Sant Joan està caiguent un bon patac d'aigua i a més fa sol, o sigui que aquelles que s'estiguin pentinant, bé, que s'estiguin pentinant el dilluns 29 de juny del 2026 a tocar de les 5 de la tarda, que sàpiguen que una mica de bruixeria sí que la deuen tindre entre els seus micropoders. Va, continuem sense moure'ns de les illes britàniques, tot i que en un altre país, Anglaterra, des d'on provenen una banda que caldria no esmentar-la fins i tot, perquè és conegudíssima i el tema és d'aquells que sempre et venen de gust de sentir. It's a Sin dels Pet Shop Boys.

La meva vida com una telecomèdia. Em vaig ficar malament al jacuzzi i em vaig torçar la cama dreta que ja em feia mal. Després, aquella nit, em vaig emborratxar amb un guionista de televisió i un actor. Volíem fer una telecomèdia a partir de la meva vida i, per sort, la cosa no va prosperar. I l'endemà, a l'hipòdrom, trobo un seient al restaurant de tribuna. Demano la carta i un got d'aigua. La cama em fa mal de debò. Gairebé no puc caminar fins a la finestra de les apostes i tornar. Cap a la tercera cursa, el cambrer ve corrents i em pregunta que em podria deixar un moment la carta? Però no espera la resposta, l'agafa i surt esperitat. Passen un parell de curses, lluito amb el dolor i continuo anant a fer les apostes i torno, i m'assec just quan el cambrer arriba corrents, m'arrabassa els coberts i el tovalló i surt esperitat. Ei! Li crido, però ja no hi he. Al meu voltant tothom menja, beu i riu. Miro el rellotge després de la sisena cursa i són 4:45. Encara no m'han servit i tinc 72 anys i una ressaca i un mal de cama infernals. M'agafo a la vora de la taula i m'aixeco i coixejo per allà buscant el metre. El veig al fons d'un passadís llunyà i li faig senyal que vingui. Que podria parlar amb vostè? Li pregunto. I tant, senyor. Miri, és la setena carrera, m'han tret la carta i la vaixella i encara no m'han servit. Ara mateix me n'encarrego, senyor. Bé, doncs passa la setena cursa, després la vuitena, i encara no m'han servit. Compro el meu tiquet per la novena cursa i baixo per l'escala mecànica. Al primer pis em compro un entrepà. Me'l menjo mentre baixo per una altra escala mecànica cap al pàrquing. El mosso riu quan fico a poc la cama dins del cotxe i faig cares de dolor. Tens la pota fotuda, Hang? Diu. Engego, arribo al bulevard i agafo l'autopista que immediatament comença a avançar poc perquè hi ha hagut un accident de 3 cotxes. Poso la ràdio just a temps per sentir que el meu cavall ha abandonat a la novena cursa. M'agafa un atac de mal a la cama. Decideixo explicar a la meva dona les meves penes a l'hipòdrom, encara que sé què respondrà, dient que, com sempre, tot és culpa meva. Però quan a un home li fa mal alguna part del cos, no pot pensar bé. Només en demana més. I ho aconsegueix.

Aquests eren els Triángulo Amor Bizarro des del seu últim disc Catedral, que em sembla que presentaran aquest dissabte a Terrassa, però tornaran per Catalunya a Barcelona i algun altre punt també de la geografia catalana, cosa que esperàvem amb candeletes. El que estic llegint entre cançons és altre cop alguns dels poemes de Charles Bukowski des del seu llibre Els plaers del condemnat, un recull de les seves poesies amb traducció de Martí Sales, que va publicar 1984, l'editorial 1984. Res, perquè quedi constància que fa 22 anys que vaig publicar un llibre, el vaig autoeditar, evidentment, perquè no hi havia cap editorial que l'interessés una putíssima merda, i en aquell moment el vaig portar al Diari de Girona perquè aviam si li volíem fer, jo en aquella època encara no era col·laborador del Diari de Girona, però li vaig portar a veure si els hi podia interessar fer-ne una crítica, i un tal, em sé que era Moisés de Pablo, crec que es deia, va fer una crítica bastant generosa d'espai i no tan generosa pel que fa al contingut, i el titular era que Bukowski no pot ser un referent. Doncs mira, ho era en aquella època i ho segueix sent al cap de 22 anys, tot i que segurament pels puristes no està massa bé dir-ho, perquè és un autor que, igual com té seguidors acèrrims, també té detractors que creuen que és un pedant i un imbècil i un masclista i tots els ismes que us pugueu imaginar, però quan s'és idiota això et fa gràcia o no ho sé, però com a mínim penses que aquesta és una literatura que val molt més la pena que la de molts altres que t'avorreixen fins a l'infinit. No sé per què deia tot això, bé, sí, per defensar una mica el Bukowski i per dir-li a Moisés de Pablo que gràcies per la crítica, però que bé, que no, que si el que volia era guiar-me pels designis de la literatura, de la seva literatura, si més no ho va acabar d'aconseguir. Nicoletta, que ja vam sentir fa unes setmanes, ens torna a visitar amb una cançó que es diu Pour oublier quand c'est aimé.

No ens hem mogut de França, en aquest cas anant cap a Nessi, per sentir el September Again i aquest tema Misty Morning, cristal·lí, pràcticament capbussant-se en els secrets del jungle i descobrint-ne l'essència. M'estic posant poètic i sóc un pedant també de tres parells de collons, eh? Sentim una cosa bastant més prosaica, segurament, com els Generación Suicida, que és una banda nord-americana, llatina, de segona generació, instal·lada a Los Angeles. De segona generació vol dir que els pares d'aquests nois van arribar als Estats Units d'Amèrica, tot i tindre orígens de Centroamèrica, de Sud-amèrica, i van formar aquesta banda que canta en castellà, que es diu Generación Suicida, i dels quals en sentim Dime qué más quieres de mí.

Aquí cal. Veus aquest poema? L'he escrit sense veure. No em cal veure per escriure. Puc escriure sense veure. La meva dona diu que puc. Jo dic que potser sí que puc. Ara no veig i estic escrivint. Veus aquest poema? L'he escrit sense veure. Aquí cal una copa ara? Probablement el lector.

Aquests eren els Fairbaby i el Girl Rotting, que excel·leix enmig de les composicions d'aquesta formació que combina aquest pop mogut, intent, ràpid, amb la melodia, molta melodia. No sé si l'Estrella de David era el millor moment del 434, però va, triem-lo, perquè ni que sigui per trajectòria, en David Rodríguez s'ho mereix.

La podeu sentir sencera al programa anterior, 434, i realment és una cançonassa que val la pena i que estic content d'haver posat el Vampiresados. Content que no orgullós, que la gent aquí de seguida treu l'orgull. Hòstia, l'altre dia hi havia un anunci, orgull d'orgull, toca't els collons, de la Generalitat, em sembla, bueno, referint-se al d'allò gay, no sé si ho soc, jo diria que no, però en cas que ho fos em ofendria bastant, aquest orgull i superorgull. A veure, que no cal anar cardant el ridícul per la vida, que ja el fem prou sense necessitat de que ens estereotipin encara més. The Pleasure, en un tema dels No Age.

The Great Pretender dels The Platters, una cançó que podia haver sonat en un Vampire Sados dels anys 60, no sé si fins i tot dels 50. Però bé, música d'aquella que no passa de moda i que sempre acollirem a Vampire Sados. Per cert, que aquest dematí arribo a la botiga de Ripoll i ja m'estava esperant un noi, bueno, un noi, un home, ja tots els veïns nois, hòstia. Bueno, sí, els que són més grans potser no, però el cas és que m'estava esperant perquè li reparés la bicicleta i li he reparat i quan li he hagut reparat, bé, el tio molt agraït, no m'ha deixat propina, però molt agraït, això sí, ha pagat el que li tocava i com que no està obligat a més, doncs, però sí que s'ha mostrat empàtic i, bueno, li va demanar com em deia, li va demanar com es deia ella, ha dit que es deia Miguel i que era de Toledo, i diu, bueno, ben bé de Toledo, no?, d'un poble castellà, evidentment, de la vora de Toledo, i he pensat, aviam, deu ser un poble petit, però no, era de Talavera de la Reina, que ara ho he buscat per Google i té 83.803 habitants el 2025, o sigui que déu-n'hi-do el poblet. A vegades diem que Ripoll és ciutat, Talavera de la Reina sí que és ciutat. I m'ha fet pensar i li he dit, dic, de Talavera de la Reina, i dic, hi ha una cançó, no sé si la coneixes, d'una banda que es diu Grupo d'Expertos Sol y Nieve, que és la banda paral·lela del J de los Planetas, que tenen una cançó que va cantant a Talavera de la Reina, que és la reina d'Inglaterra, i que fa un joc de paraules que bé, que no tenia preparat aquest tema pel programa d'avui, però aprofitant que el Tajo passa per Talavera de la Reina, doncs sentirem la reina d'Inglaterra de Grupo d'Expertos Sol y Nieve, tot recordant que hi ha algun riu de Ripoll, no sé si és el Ter o el Freser, on algú que més sentit de l'humor que la resta de la població, i no vaig ser jo, evidentment, va dibuixant un mur del riu Ter i en un altre del riu Freser, a Rio Tajo i Rio Ebro, i es va quedar tan ample. Doncs mira, cabrón, has passat a la posteritat com... Però no són ben bé aquests els que tenim a Ripoll, eh? Va, deixo d'enrotllar-me. Grupo d'Expertos Sol y Nieve, la reina d'Inglaterra.

Aldarulls. He vist cremar aquesta ciutat dues vegades a la meva vida i el més destacable va ser la reacció dels polítics l'endemà, quan proclamaven la injustícia del sistema i demanaven un nou pacte social a favor dels desgraciats i els pobres. No es va corregir res l'últim cop. No es corregirà res aquest cop. Els pobres continuaran sent pobres. Els que no tinguin feina continuaran igual. Els sense sostre continuaran sense sostre. I els polítics, nedant en l'abundància, prosperaran com sempre.

Res a objectar als Holy Grinder i aquest Bill Overdose que ens ha aplacat totalment, igual com ens ha aplacat els que consideren que el Bukowski és un autor amb tants ismes. Doncs mira, no sempre, a vegades aquests woks també la caguen. Sentim un altre tema. És que ara són tan breus aquestes peces de greencore que posem de tant en tant, que mira, m'he quedat amb ganes de més. Des del Collected Violence dels Apartment 213 ens sentim The Miss.

Un joc de paraules fàcil i poc afortunat, el que ha intentat fer amb els títols dels Apartment 213 i el seu de Miss, que significa defunció, i el dels Blondie de Nice, que on la Deborah Harry s'explayava... per mi és el millor tema dels Blondie, tot i ser una versió, però... la compro i la recompro. Sentim, per tancar, el Vampiresados convencional, els Maddening Flames des del Puerto de Santa Maria, de Cádiz, evidentment, Maddening Flames cantant el Big

Predicador, cel de merda. Acabava de deixar la furgoneta a un forat de Can Creuet, l'aparcament que hi ha darrere de l'escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses. Cada vegada és més difícil aparcar a la vila perquè els cotxes fan nosa. Llàstima que no em facin els dièsel, que et deixen sense respiració durant minuts. En aquest cas, però, sembla que tota la confabulació ecològica mundial no hi veu cap inconvenient en què ens empassem els gasos d'hidrocarburs saturats. Tornant al costumisme santjoaní, vaig veure que un prohom ripollès matava l'aranya per l'aparcament com bou sense esquella. Era un empresari d'aquells que els plens de l'Ajuntament de Ripoll són qualificats d'industrials, perquè fer-ho de cacics no acabaria de quedar del tot bé. Alguna cosa devia estar buscant. L'empatia, segur que no. Quan vaig passar pel seu costat, vaig cometre l'atreviment de dir-li «bona tarda». Em va mirar com qui es mira un cuc i va fer un gest que no arribava ni a condescendència. Va tenir sort que no em convertís en serp i l'injectés el verí al mig de la cara de carcamal que carda. Però vaja, que com que el karma es veu que existeix, al cap d'uns dies el vaig veure conduint un d'aquells patinets de tarat que s'han posat de moda des de fa una dècada i vaig pensar que Déu existeix. Segurament no el mateix que el d'ell, però alguna cosa deu haver-hi. Un dels errors del proletariat ha estat creure que les classes altes són dels seus. Hi ha tants llepaculs frustrats entre nosaltres que a canvi d'un lloc d'encarregat xusquero a la fàbrica o bé de poder seure a la mateixa taula durant el sopar del barri, ja es creuen que aquesta genteta que ha heretat una posició social són ben parits. I no, no en són. I a més van per la vida amb l'ADN penjant de la bragueta dels pantalons. Siguin del partit que siguin. Perquè en això les esquerres

esquerre s'ha nigulat a les dretes, en la buidor d'un orgull i en unes arrels incrustades en les desigualtats de dècades. O em direu que no coneixeu hereus de classe alta a les files de la CUP. Aquesta mateixa setmana, un parent molt proper m'explicava que venien amb cotxe pel carrer Progrés, a punt per entrar al Pont d'Olot, un vehicle que arribava de la Ronda Mas d'en Bosch que es va passar pel forro el senyal de cedir el pas i va prioritzar les generacions de la seva prepotència familiar. No només això. A més, va gesticular que tenia preferència. I tant que sí. Preferència absoluta. Pels sants collons dels avantpassats tartamuts mentals, però molt ben connectats amb el règim. El règim del dictador i els dels dictadorets que han vingut posteriorment. Perquè a banda de llepaculs de tercera, també n'hi ha hagut sempre de segona. I de primera. Tot plegat em fa pensar en un parell de personatges que de tant en tant venien a Ripoll per recordar-me com de bé em pagaven. Com era de mediocre el meu criteri periodístic i el menys teniment que mostraven cap als cambrers del restaurant on dinàvem. Ni un gest d'agraïment per ells, ni pels que estem més a prop de les clavegueres que del seu cel de plàstic amb olor de merda. Sí, sóc un ressentit que no sap callar, a qui tant li carden els premis, els agraïments, els milers d'euros que ha costat la bicicleta elèctrica, el rellotge de pulsera o el mòbil. Si em veieu pel carrer i us dic adeu i no m'ho voleu tornar, podeu dir-me directament que us faig fàstic. Mai serà ni una ínfima part del que sento pels imbècils que es pensen que caminen sobre catifes infinites, però en realitat encara porten merda de l'últim gos meravellós que vaig passejar a les escletxes de les seves xabates de xarol o de xarlot. Pallassos!

Reinaldo i Clara, la música catalana que bé, que continua valguent la pena. Per fer-te una idea, de fa ja 3 anys, una bona cançó, potser tant o més que la de Talula Gauche, que sentirem seguidament a la banda de la banda Fletcher, Streaming Train.

Abans hem sentit el grup d'expertos Sol i Nieve interpretant la reina d'Inglaterra i ara sentirem els Perro interpretant una altra, la reina d'Inglaterra.

Doncs quina lletra nova que tenen de ser nets de la reina d'Anglaterra, si és que realment ho són, que ho posaria bastant en dubte. En canvi, podrien ser-ho, o no també, els Pet Shop Boys, dels quals en sentim una segona cançó, també reboníssima, que en aquest cas es diu Ren, i que no és segurament tan arxiconeguda com Lizza Sin, que ells diuen Sen, però llavors ets, diu Sinner, no? Un pecador és un sinner i en canvi un pecat és un sen? Bé, com que no hi entenc res d'anglès i a més per les poques vegades que el parlo ja em faig entendre, doncs ho deixarem en empat tècnic. Ren dels Pet Shop Boys.

I love you, you pay my rents. Mentre estic veient un cel crepuscular, Sant Joan de les Abadeses, amb orenetes volant, entre les quals no hi ha la que se'ns va morir fa un mes aquí a l'emissora, però me n'alegro per totes les que sí que poden volar i que, bé, que m'agradaria a vegades ser oreneta. Ser ripollès i ser residu ja ho soc, eh? No, això ja no cal. Però per la resta m'encantaria ser oreneta, ni que fos per 10 minuts. Ens acomiadem amb una formació als Shooting Spires i el seu tema Quarantine.

veure si fotem el camp, baixaré fins a Ripoll, em faré una mica de cosota per sopar i la setmana que ve, d'aquí 7 dies, tornaré a ser amb tots vosaltres per torturar-vos, que és la meva missió a la vida, mentre us deixeu. Va, vinga.

0: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: A la línia recta, bicicleta sense llum.
0: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: lluna de llum.
1: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant. Quan el sol se'n va. Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Les obres de reforma de la Sala Eudald Grells van començar dijous passat i van a càrrec de l'empresa Iberlan Immuebles i Reformes SL per un import de 690.000 euros amb l'IVA inclòs. L'empresa adjudicatària té un termini d'un any per acabar-les, tot i que preveu fer-ho amb només 9 mesos. La sala, clausurada des del gener de 2024 per motius de seguretat, haurà estat tancada més de 3 anys. Els treballs també inclouen la renovació de la plaça de davant. L'alcaldessa Sílvia Orriols va qualificar-lo d'un edifici clau per a la vida social de la gent gran, i pel que fa a l'enderroc de l'antic edifici de la guixera de la zona de Caganell de l'inici del carrer Progrés, que estava previst per a principis d'any, començaria a finals d'estiu. El cost de l'enderroc és de 95.000 euros i anirà a càrrec d'obres i paviments Bou SL. Això en deia l'alcaldessa.
2: Pel que fa a l'enderroc de la guixera, la setmana que ve trauran la línia elèctrica, el mes d'agost es retirarà l'amiant i després podrem procedir, si Déu vol, ja definitivament a l'enderroc d'aquest edifici.
1: L'enderroc s'ha endarrerit perquè el propietari resideix a l'Argentina i va costar contactar-hi.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: 60 anys de cançons i una veu que continua mirant endavant. Dissabte 11 de juliol a les 10 de la nit, Maria del Mar Bonet arriba al Festival del Conte Arnau amb el nou disc L'aigua no cansa i els grans clàssics del seu repertori. Una nit mediterrània al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquetic.org o a l'oficina de turisme.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
3: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en gran en part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i ets, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
2: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
3: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, en Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
2: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Sense llum.
1: Una de les últimes oportunitats per veure Blaumut abans del seu parèntesis als escenaris. Dissabte 25 de juliol, a les 10 de la nit, al Festival del Comte Arnau, Blaumut, amb la gira El millor que hem fet. Una celebració de més d'una dècada de cançons, al claustre del monestir. Entrades a Tiquet.org o a l'oficina de turisme de Sant Joan de les Abadeses.
2: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha encarregat una nova marca turística per disposar d'una imatge pròpia i reconeixible que es podria aplicar tant en productes com en materials de promoció. Podem sentir parlar-ne l'alcalde del municipi, Ramon Roquer, de Més.
4: Hem cregut necessari desenvolupar una marca turística perquè Sant Joan ha guanyat molt de turisme. Aquests últims anys tots veiem, gràcies doncs, ja sigui al turisme rural, als hotels doncs, que tenim, també alguns habitatges d'ús turístic. Gràcies a tota aquesta infraestructura en allotjament hem aconseguit guanyar en turisme. Hem de seguir treballant en la línia d'identificació d'aquest recurs turístic que és Sant Joan de les Abadeses en el seu conjunt i després tots els recursos turístics que tenim, molt vinculats tant al patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, però també al patrimoni natural, amb tota la xarxa de vies verdes i, per tant, en tota aquesta oferta, sobretot de turisme familiar. Per tant, Sant Joan busca turisme de qualitat i aquest també doncs, s'ha d'acompanyar amb tota una sèrie de productes que identifiquen un destí, una marca, en aquest cas un poble.
3: L'estudi creatiu Sant Joaní Barbarock Creation s'ha encarregat de dissenyar-lo i parteix d'una composició tipogràfica i gràfica que posa en valor el nom de Abadeses com a element central. La marca incorpora també dos elements simbòlics, una espiral inspirada en el bàcul que remet a l'autoritat històrica de les Abadeses i unes línies geomètriques que aboquen el Pont Vell entès com a connexió amb el passat i com a camí cap al futur. Sentim a l'alcalde.
4: Intentar sintetitzar doncs, tot aquest contingut, tots aquests recursos turístics, que tots ells són molt potents amb una marca, és complicat, però sí que és veritat que vam prioritzar Sant Joan de les Abadeses amb un format que a primer cop d'ull costa una mica de llegir, d'identificar, però que precisament aquesta és la gràcia, la que fa buscar Sant Joan de les Abadeses. Per tant, aquests petits segons que has de mirar la marca per acabar de llegir el nom és el que fa que t'hi fixis.
3: La nova imatge té dues versions, una de completa, pensada per a materials de comunicació, i una de més sintètica, pensada per aplicar-la en productes. De fet, a l'oficina de turisme ja es poden adquirir articles com tasses, clauers de fusta, obridors, imants de bambú, samarretes, gorres i petits jocs de taula inspirats en l'imaginari local. Alguns d'aquests elements incorporen, a més de la nova marca turística, referències als mites i símbols de Sant Joan, com el Comte Arnau, les bruixes de Mala Tosca i la vaca cega.
5: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

guaita els bedolls des del cau solitari. Arbres del nord que acompanyen les hores

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Enèsima polèmica al ple de Ripoll de dimarts, aquest cop provocada per un conveni de delegació de competències al Consell Comarcal en matèria de gestió de residus fins al 31 de desembre d'enguany. La proposta presentada per l'equip de govern d'Aliança Catalana i que va rebre algun negatiu de l'oposició en bloc, excepte l'abstenció de Somi, va ser qualificada d'una revocació encoberta del servei per la líder d'Esquerra Republicana, Chantal Pérez, la més beligerant contra el govern de Sílvia Orriols. Tot i no voler que semblés una amenaça, l'avís de l'alcaldessa era clar.
2: Si el 31 de desembre d'enguany l'oposició torna a jugar brut i tomba la taxa, generant inseguretat jurídica i costos imprevistos a l'Ajuntament, l'Ajuntament de Ripoll retirarà la delegació del servei d'escombraries al Consell Comarcal i signarà el conveni amb una empresa externa. Aquest fet ocasionarà la caiguda del sistema de recollida a tota la comarca. I no és cap amenaça, és la conseqüència directa de la irresponsabilitat política d'una oposició que ha confós el fet de fer un cordó sanitari a Aliança Catalana amb fer un cordó sanitari a la comtal vila de Ripoll.
1: L'alcaldessa va explicar que el conveni expirava l'endemà del ple i volia aprovar una pròrroga només fins a finals d'any. Ho justificava perquè l'oposició no va aprovar-li la taxa d'escombraries al ple d'ordenances de l'any passat, un fet insòlid que, segons deia, ha generat inseguretat jurídica i despeses imprevistes al consistori. Cal recordar que la taxa cobrada als ciutadans s'ha de cenyir al cost real del servei. Com que Ripoll es va tombar, però el Consell Comarcal, qui té delegada la competència, va aprovar el cost del servei per a l'exercici 2026, es va impedir que poguessin repercutir-ho als rebuts com marca la llei. El consistori calculava que tenen un dèficit anual de 150.000 euros. El fet que l'Ajuntament no pogués assumir el contracte proposat per l'ens supramunicipal que els vinculava fins al 2029, abocava l'equip de govern a buscar la fórmula per trencar-lo.
2: Fa uns mesos vaig mantenir una reunió amb els portaveus d'Esquerra i del grup socialista, fent-los avinent el greuge que havien causat a l'Ajuntament de Ripoll amb la seva decisió política i les conseqüències nefastes que aquest fet podia comportar pel servei que s'estava oferint al conjunt de la comarca. Conscients de la situació, tots dos es van comprometre en aquella reunió a aprovar-me la taxa per a l'exercici 2027, però amb la caiguda dels representants socialistes a mans dels sindicalistes imposats per la direcció del PSOE, aquest compromís desapareix i, per tant, i per principi de prudència, no podem subscriure la delegació del servei al Consell Comarcal fins al 2029.
1: Tot i això, el govern de Ripoll vol utilitzar aquest mig any per negociar i arribar a un acord.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

de nens podrits per tots els estats. Els herois antics eren devorats per voltors amb la mirada trencada dels nens. Es mutilaven els uns als altres i els postres es fonien amb la

Ara per tot arreu on vaig veig la llum fondre's en blaus, verds, turqueses, òxids i vermells. L'univers antic s'ha plegat sobre el seu eix i el perímetre és de bé el centre de tot. Els àngels de la mort han donat vida al meu jardí i ara em sento com un nen abandonat, lliurat a la llum i a l'espai i als astres siderals. Han obert la taquilla del cinema en

0: Spirit. Tan
1: som una espurna de llum.
0: Hi ha cançons que orbiten al nostre voltant.
1: Quan el sol se'n va.
0: Dissabte 18 de juliol, a les 10 de la nit, Manu Guigen de Veterans presenten Galàxies al Festival del Comte Arnau. Un directe vibrant amb un repertori i alguns dels grans èxits de Manu Guix. Al claustre del monestir de Sant Joan de les Abadeses. Entrades a Tiquet i Conorc o a l'oficina de turisme.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El 37è curs d'interpretació musical de Ripoll, que es farà del 4 al 12 de juliol, tindrà 30 alumnes d'entre 11 i 21 anys, però la majoria són menors d'edat. S'hi impartiran classes sobre 5 instruments: piano, violí, violoncel, flauta i viola. Aquest darrer no ha tingut prou alumnes. Sentim quina és la principal novetat d'enguany en paraules de Joan Colomer.
2: Hem iniciat un nou curs, que el fem d'una manera molt modesta, només 3 dies, que és el 10, 11 i 12 de juliol, que és un curs d'orgue. Aprofitant que l'orgue del monestir està renovat, almenys en part, aprofitant que tenim un professor que és ripollès, que és l'Eudald Antic, que a part de piano i ets, bueno, és un músic d'orgue, doncs li van proposar de fer aquest curs. Hi han 14 inscrits, la majoria són adults, aquí només hi ha un parell de menors, els altres tots són adults i alguns molt adults.
1: Si el curs té bona acceptació, la idea és d'anar-lo fent. Dins del festival hi haurà 4 concerts gratuïts. L'11 de juliol es farà el concert de música de cambra dels alumnes del curs i el concert de joves promeses. Sentim a Colomer.
2: El dissabte al vespre hi ha un curs del festival, que és el de joves promeses, que d'alguna manera sempre convidem algun músic que ha estat aquí en diversos cursos i que ja té una certa capacitat per fer un curs per si sol. A vegades són un, a vegades són dos. En aquest cas és un pianista, Marc López, que també totes aquestes són d'entrada gratuïta, inclús aquest.
1: L'endemà es faran els concerts de cloenda del curs d'interpretació musical i el d'orgue.

ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

0: podria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi.
1: Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica
0: i el cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure, on cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda. Vine'm a...